0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM.

Escoltes i cas.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per...

talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: l'esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Barcelona, 11 del matí. Un matí assolellat. A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000, l'organització en compta 60.000 i el partit contrari assegura que no n'hi ha ni la meitat. Qui té raó? És una qüestió de política o de matemàtiques?
2: Bon dia, Laura.
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia, Albert.
4: Hola, bon dia.
2: Com anem? Benvinguts a Estimem les Mates, el podcast on les matemàtiques no són un problema, sinó la solució.
4: Avui volem descobrir com es compta la gent en les grans concentracions. Com sabem realment quanta gent hi ha en una manifestació? Hi ha mètodes? Hi ha trampes? Hi ha una equació secreta del govern?
2: Doncs just això volem esbrinar avui. I com sempre, la Laura, la nostra profe de mates preferida, ens proposa un repte per resoldre.
3: Imagineu que esteu a una manifestació a plaça Catalunya, plena de gom a gom. L'organització diu 100.000 persones, però la Guàrdia Urbana contesta: un moment, només en veiem 50.000. I els detractors en compten 20.000. Com pot ser tanta diferència?
2: Una diferència significativa i que a més pot canviar la manera com entenem la realitat. Quina és la resposta, Laura?
3: Doncs depèn de com ho comptis. Per aprendre a estimar és important buscar referències. Ja ho vam aprendre l'altre dia. Hi ha mètodes molt diferents i ja sabeu que a mi m'agrada buscar casos pràctics i fer pensar la gent.
5: Però aquesta setmana els experiments els faré jo. Si parlem de grans concentracions, el món casteller n'està ple.
2: Trucaré a la Colla Vella dels Xiquets de Valls per veure com preparen una diada castellera de Santa Úrsula.
5: I m'acompanyarà el Manel Urbano, que n'és el cap de colla.
2: Moltes gràcies per atendre'ns, Manel.
6: Moltes gràcies a vosaltres per
2: l'atrac matemàtic. Sí. Per Festa Major, per Santa Úrsula, és quan la plaça queda més plena? O
6: sí, per la Fira de Santa Úrsula i per la Festa Major de Sant Joan són els dos dies que, diguem, la plaça està més plena. Els altres actuacions també, no, però aquests dos dies serien els dies màxims d'afluència de gent.
2: I alguna curiositat que valgui la pena saber sobre aquesta plaça?
6: Sí, bueno, que hi ha una curiositat, que és que la plaça no està directament encarada amb l'Ajuntament, sinó que, diguem-ne, que la plaça està una mica desplaçada cap a l'esquerra de l'Ajuntament i que, doncs, al costat de la plaça hi ha un carrer que fa una mica de pendent on no es pot practicar els castells, però sí que es pot veure.
2: Per tant, aquí hi ha una mica de trampa i els espectadors que vulguin venir a veure els castells que feu tenen diverses alternatives.
6: Sí, dit la població, el públic que ve, doncs també normalment els ubica en un carrer o en un altre, depenent també d'una mica de l'afinitat on vol veure més proper a una colla que una altra. No? Sempre diem el mateix, no? Que davant de l'església, que és un tros de carrer que hi ha, diguem-ne, davant de la colla joves, doncs hi ha molt més públic, diguem-ne, i aficionats de la colla joves, i cap al carrer La Cor, doncs una mica hi ha més públic de la Colla Vella. I llavors hi ha la plaça, on aquí sí que hi ha aficionats de tothom i sobretot molta gent d'altres colles del món casteller.
2: Com podríem comptabilitzar quanta gent hi cap a la plaça del Blat?
6: Hi ha, diguem, l'espai on es fan els castells, que segurament deu fer uns 40 metres per 40, però on acabat hi ha carrers, diguem, una mica de llocs, diguem-ne, llocs on es poden veure els castells, que no són practicables per fer castells, que són, doncs, una mica un parell de carrers i uns porxos que hi ha sota la plaça.
3: Vale, ara ens ha dit una dada útil. Ens ha dit que la plaça és més aviat quadrada i que fa 40 metres per 40 metres. Per aprendre a estimar és important buscar referències, recordeu.
2: Exacte. Jo, com a periodista, el que hagués fet és buscar una referència, una dada objectiva. Quan mesurar la plaça? Ara sabem que fa 1.600 metres quadrats.
3: Vale, i ara el que ens falta és estimar quantes persones podríem comptar per metre quadrat.
4: Això és una mica com aquell vídeo viral de quanta gent hi cap en un mini. O sigui, si obrim els braços, hi cap una persona per metre quadrat, no? Aprox?
3: Sí, vas bé, vas bé. Veig que esteu entrenats. Però sí, sí, que si aconsegueixes obrir els braços és que estàs bastant holgat. I si estàs molta gent en un mini, no podràs ni obrir els braços. Per tant, aquí haurem de veure com va això.
2: Clar, perquè, per exemple, l'altre dia me'n recordo que em comentaves que de vegades tenim una percepció bastant equivocada de quanta gent hi ha en un espai o quanta gent hi cap. En una discoteca, més o menys, per tenir una referència?
3: Clar, en una discoteca, depèn de quina discoteca sigui, vas molt apretat.
2: Una que estigui de moda.
3: Clar, aquella que per anar a la barra has d'anar com arrossegant amb la gent.
4: I depèn del que hagis pres, ho pots comptar d'una manera sí, o d'una altra. Sí.
2: Però més o menys, cada, o sigui, quanta gent hi hauria clar, per metre quadrat en una
3: discoteca?
2: Aquesta
3: és la primera pregunta que ens podríem fer. Quanta gent creieu que hi cap per un metre quadrat? Què diríeu vosaltres?
4: Home,
2: depèn de si estan si fan castells.
3: No, però jo què sé, el que deies d'una discoteca que estan molt apretats. Quanta gent t'imagines en un metre
2: quatre
3: quadrat?
2: Per metre quadrat.
3: Quatre persones? Sí. Quatre persones pots ballar bastant bé, eh?
2: Ja, potser sí. Amb un concert així, no sé, la sí. Rosalía a segona fila.
4: Home, així, a tapaïts, posa-li 8. Bueno,
3: això...
2: Ostres, ho trobo molt.
3: Buah, fem una activitat amb els nens a l'escola, que és que dibuixem un metre quadrat a terra, o sigui, un quadrat que un metre per un metre, i els diem als nens, quants creieu que hi cabeu? I ara vosaltres heu dit, tu has dit 4, tu has dit 8, moltes vegades, si a més són nens petits de primària, s'hi acaba ficant tota la classe, eh?
2: Tota la classe, però quan...
3: 25 nens es fiquen allà dins.
4: Són petits, un per sobre els
3: ho
4: altres.
3: Ho hem fet a vegades. Ho he fet en formació de mestres, 25, que són adults, i potser 25 no, però si t'hi esforces...
2: Molt benvinguts.
3: 18 persones o així s'hi fiquen. L'únic que no és com el que estàs a una discoteca, perquè ara és com, vale, tenim l'objectiu de ficar-nos molta gent en un metre quadrat i tinc com gent que té els peus a dins i que està com quasi caient però que m'estic agafant a tu pel jersei.
2: Sí.
3: Però vull dir que perquè ens fem una idea de que realment és gran, un metre quadrat. Llavors, sí que és veritat que potser en una discoteca doncs podrien ser 10 o 12 persones, podríem comptar, que estàs bastant apretat.
2: Mm-hmm.
3: Val? I en una manifestació, en una plaça que pots... O sigui, que et pots moure i tot, podríem comptar 8.
2: Tornem a la plaça del Blat, que el Manel ens estava explicant cosetes.
3: Exacte.
2: Quanta gent convoqueu vosaltres?
6: Hem de començar dient que els números mai són exactes, però sí que molt aproximats, no? Aquestes diades que, a les quals, com és la Fira Sant Úrsula, que és la de Màxims, jo crec que la nostra colla pot portar tranquil·lament unes 600, entre, o sigui, unes 700 camises.
2: 700, Déu-n'hi-do. I les altres colles que competeixen, quantes colles poden competir en una diada de Santa Úrsula?
6: La diada de Santa Úrsula sempre només competim les dues colles de Valls.
2: Uh-huh.
6: I crec que aproximadament devem portar les mateixes camises i bueno, potser alguna vegada en portem nosaltres alguna més, però jo crec que ells han de, més o menys han de portar el mateix nombre de camises.
3: Clarell ha anat a dir-nos una altra referència que és molt interessant, que és quanta gent ha convocat i quantes colles hi havia. Per tant, més o menys ja podem tenir una estimació de la gent que en teoria hi ha, però clar, aquí ens falta comptar tot el públic, que això és el que complica clar. La pregunta. Llavors, aquí és el que dèiem, hi ha moltes maneres de comptar-ho i moltes vegades es fa aquest recompte per densitat, que és comptar quant espai tens i quanta gent per metre quadrat comptes, depenent de si estan molt apretats o molt separats. Però, clar, tot això no és tan fàcil de fer. Això moltes vegades han de fer fotos aèries. Si tens la foto aèria, llavors pots anar fent quantes zones hi ha amb gent molt apretada. Aquestes zones ja les contem que no estan tan apretats. I llavors van fent càlcul per densitat de quantes persones per metre quadrat. Però al final... Una altra cosa que també s'ha de tenir clar és que només que l'estimació... L'altre dia ens passava amb allò de la porteria del futbol. Només que l'estimació dels metres quadrats de la plaça ja t'equivoquis una mica o tiris curt o tiris llarg. I l'estimació de quanta gent conto per metre quadrat, si poso 8 o si poso 11, això ja em canvia, com que són després multiplicacions de nombres que et fa ballar molt. I de cop és quan dius, home, com pot ser que hagin comptat 10.000 persones de diferència? I és clar, uns han anat tirant curt en tot i els altres han anat tirant llarg en tot. Doncs clar, al final la comparativa és gran i clar, això és el que després la gent diu, bueno, què, ho han fet amb la bava o és que realment han fet els càlculs així? I això ja és... Se n'ha de saber més que matemàtiques, aquí ja entra sí. Política i tot.
4: I després que hi ha places i places, perquè... No és per dir res de Sant Cugat, però la plaça Octavià, que és, té un pendent bastant pronunciat, això també deu afectar, no?
3: Això de la pendent, per comptar quanta gent hi ha, jo crec que podria ser bastant insignificant. O sigui, una foto aèria, ja fas com la projecció i ni saps que uns estan més amunt que els altres. Però ara que heu dit això, lo brutal seria preguntar-los què fan per fer un castell sabent que la plaça fa baixada.
4: Si li haguéssim preguntat al cap de colla dels Gausacs...
2: Clar, perquè jo crec que potser això és un avantatge competitiu. Si tu ja estàs acostumat a que sempre, doncs, per Santa Tecla, fas la diada castellera a Octavià, que fa una pendent, i tu ja la tens controlada. No ho sé si ho tenen en compte, eh? Si posen
3: clar,
2: els alts...
3: De fet, això de la pendent, perquè realment el castell, o sigui, van posant normalment, posen els de la mateixa alçada... i van pujant com pisos. Llavors, això sí que seria superxulo preguntar-ho, i això també té moltes mates. O sigui, el cap de colla ho deu tenir pensat, que avui els hi toca actuar a una plaça que fa baixada i com distribuirà la gent, o com ho fa? Això ho podríem preguntar.
2: Xavi.
3: Doncs estem aquí amb el Santi Pié, en Drogo, que li diuen, que és el cap de colla dels Gausacs, que són els castellers de Sant Cugat. Bon dia, Drogo.
7: Hola, bon dia.
3: Imaginem que això de fer castells... en realitat, deu tenir molt a veure amb les matemàtiques. Tu t'ho havies plantejat així alguna vegada o no?
7: Sí, però és que jo també soc arquitecte.
3: Ah, mira.
7: Sí, hi ha moltes decisions que es prenen en base als números.
3: Perfecte. Tu, quan has de fer un castell, matemàticament, les alçades de la gent, per exemple, influeixen o no? Explica'ns una mica.
7: Les alçades sí que és una cosa important. Nosaltres tenim una base de dades amb totes les alçades de tots els castellers. I quan dissenyem un castell, doncs veiem que... el resultat final és treballable o no, tant per la canalla com per cada un dels pisos, que sigui una alçada còmoda com per poder-se treballar. No només les alçades, sinó també la força que poden tenir en cada un dels pisos i com pot baixar tota aquesta força fins a collir-se la pinya.
3: I sempre, contra més a baix està el pis, més alta és la gent?
7: No exactament. De fet, el primer pis és la gent més baixeta, són els baixos.
3: Vale. Primer pis vols dir com planta baixa?
7: Sí, diguéssim, com planta baixa.
3: Els que toquen a terra.
7: Toquen de peus a terra.
3: Vale.
7: Aquests tenen el segon pis, els quals ja estan agafats per tota la pinya. Per tant, quanta menys alçada tinguin els baixos, millor, perquè així la pinya pot arribar més amunt amb les mans. I aleshores ja d'aquí ja depèn dels perfils que tinc. Sí que pots veure colles que tenen uns segons més baixets que altres, els nostres, els segons acostumen a ser els més alts, però això no té per què sempre ser així.
3: Aquí, a la plaça Octavià, que és la plaça... com central del monestir de Sant Cugat, la plaça fa bastanta baixada. Llavors, això com ho salveu?
7: Sí, totes les places del món casteller, diguéssim, fan pendent per inclinar l'aigua quan plou, eh?
3: Vale.
7: Però la veritat és que la nostra especialment sí que fa força baixada. Jo, abans de fer una altra, comuniquem a les altres colles que més o menys sàpiguen aquesta diferència d'alçada. I el que he dit, tots els locals d'assaig de les colles castelleres són a peu pla, evidentment són edificis, per tant no tenen inclinació.
3: Clar.
7: I tu, quan els vas assajant, sí que veus que alguna de les rengles és possible que et quedi més alta. O no només que quedi més alçada, sinó també pots veure com es treballa el castell. I si veus el castell sobre una de les rengles, doncs aquesta no la posis a la baixada. Posar la pujada en facilita la feina.
3: Vale, però no és que posis llavors els més alts a la baixada i els més baixets a la part de la pujada com perquè quedin igualats, sinó que...
7: Sí, es nota, eh? Aquesta pendent es nota durant la realització del castell. No només per les alçades, com dic, sinó per la força. O sigui, si el castell veus... Depèn molt del castell i de la situació, eh? Però si veus que el castell sí que pateix únicament per al tema d'aquesta alçada, doncs sí que ficaràs les persones més... les rengles que queden més altes a la part baixa de la plaça.
3: Vale.
7: I les rengles que queden més baixetes a la part alta.
3: Vale.
7: Perquè el que digui, quan més recta, millor. Però no només ho decideixes amb això, sinó si veus que una de les rengles està patint i que la seva manera de treballar és tirant-se cap enrere... Doncs aquesta la fiques a la part alta.
3: Vale.
7: De tota manera que tingui la sensació que amb això la pinya li queda cobert.
3: Ostres, déu-n'hi-do. Quan es fan les fotos aèries aquestes zenitals, són molt geomètriques. Suposo que tu, sent arquitecte, també... O sigui, és quasi artístic, no?
7: Sí, també té una part artística, sí. Però bueno, això, la gran dificultat és fer-li entendre a tothom on ha d'anar-hi, que tothom estigui concentrat i tot el disseny. I sí que és molt important a l'hora de quan comences a fer el castell, quan comences a quadrar els baixos i tota cada una de les rengles, que tot això quedi bastant encarat al mil·límetre. O sigui que hi ha diverses persones col·locades en cada una al final de les rengles que diuen a tothom si ha de fer un mínim passet a la dreta o a l'esquerra o endavant o enrere, perquè quedi tot molt recte.
3: I això, alguna cosa més matemàtica que hi hagi que nosaltres no haguem detectat, que ens puguis explicar?
7: Matemàtiques, la veritat és que hi ha moltíssimes en el món dels castells. És una cosa tan ampla que, que segur que ens podem trobar. És que per mi la gran dificultat que té fer castells és la capacitat de moure gent. Constantment estem mirant números i constantment estem mirant esforços.
3: Doncs moltes gràcies.
7: De res.
2: I quan les xifres s'utilitzen per manipular el relat polític?
3: Clar, aquí és on entren les mates com a eina de transparència. Per això és important saber com es compta. I, de fet, el criteri que s'ha utilitzat estaria bé que en mitjans el diguessin. Com hem comptat tants metres quadrats perquè tenim aquesta foto i veiem que està ple i hem comptat tantes persones per metre quadrat perquè tenim aquesta altra foto que ho podem demostrar. O sigui, contra més transparents siguem en l'explicació d'on traiem els números, més criteri també li dones al ciutadà. Quan diuen, quan llencen el número de 10.000, passa com l'altre dia que vam acabar anant a buscar algú que mesurés el mateix que ens havia donat, no? Clar, què són 10.000 persones? Hi ha gent que no s'ho sap imaginar. Què és, la plaça Catalunya plena o la plaça d'aquí de petita del poble plena? 10.000 persones, ostres, llavors hi ha vegades que hi ha gent que se sap quantes cadires hi ha al Camp Nou. Llavors tenen una dada, jo ara, per exemple, no ho sé.
2: Sí, de fet, és una referència molt, molt comuna, en periodisme. Exacte. De dir tanta gent com tants Camps Nous o com tants estadis de futbol.
3: El Palau Sant Jordi, sí. O, no? De dades que són ja conegudes i que són la nova referència per tu per establir, doncs, els nous aprenentatges que vas fent. I aquí la gràcia és anar fent-te un castell tu en el teu cap a mida de, al llarg de la teva vida, d'anar tenint experiències i aprenentatges i anar sumant i contra més referències tinguis, millor. I més, millor podràs deduir les noves coses que et plantegis.
2: Clar, perquè sense això, una xifra és com un titular que pot enganyar.
3: Exacte, i això és el que diem sempre de tenir sentit numèric. O sigui, saber fer moltes operacions molt ràpid i treure dades, ok, però després un bon matemàtic, una persona que és competent matemàticament, és aquella que aquell número del resultat li sap donar un valor, li sap donar un sentit, el sap interpretar dintre del context que està parlant. Per tancar així un resum ràpid, per comptar una manifestació, una de les coses primeres que hem de saber és la superfície total que ocupa. I després, quan ja tinguem això, estimar una mica la densitat de quantes persones per metre quadrat podem comptar, que potser, a més, no és uniforme i va a zones, eh? Per tant, això també s'haurà de tenir en compte. I podríem dir, tipus, que si estan molt holgats, doncs una o dues persones per metre quadrat, però que si realment estan molt atapeïts, es podria fins i tot comptar 10 persones o 12 per metre quadrat. Després s'han de fer els càlculs de multiplicar la superfície per la d'aquesta densitat i llavors aquí trobaríem l'estimació de quantes persones hi hauria, tant si és una manifestació com si és una trobada castellera o un concert al Palau Sant Jordi, és igual. Uh-huh. I després, clar, o sigui, després aquí, un cop tens la dada, a part de buscar referències de coses que et facin comparar si és molt o poc, també pots fer preguntes divertides per anar més enllà. Per exemple, pensar, ostres, doncs tota aquesta gent, si en comptes d'estar aquí aglomerada en una plaça, la poséssim en fila, què? Sortirien, creuarien Barcelona? O hi ha vegades dades d'aquestes que és com d'aquí a la Lluna i és com, uau, que bèstia, no? De posar tota aquesta gent en fila o estirada al terra.
2: Clar, quants quilòmetres ocuparien,
3: exacte,
2: no?
3: Totes aquestes preguntes les podem deixar obertes. Ara vosaltres, oients, també ara a casa, picar-vos a buscar alguna.
2: Això està tot per avui. Som la Cristina Mur,
4: l'Albert Saumell
3: i la Laura Morera, qui et recorda que els números no menteixen, però les persones de vegades sí.
8: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
9: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur. Després que hagin tornat les pluges, que s'han omplert els embassaments, es fa realment difícil parlar de sequera i de tornar-nos a imaginar que d'aquí a més o menys temps tornarem a patir. Però tampoc ens enganyem. La història es repetirà i estem convençuts que el moment és ara. Amb la panxa plena parlarem d'escassetat, o si més no, de com fer-hi front. I és que una vegada passada aquesta fase d'urgència, el context sí que ens afavoreix a un debat profund, tranquil, sobre com afrontar el repte i mentre durin aquests anys de bonança, preparar-nos per quan deixi de ploure. I així pretenem caminar en aquest espai. Ens pengem la motxilla a l'esquena i ens equipem, perquè farem quilòmetres. Aquest no és un podcast estàtic. Aquí volem navegar en un aiguabarreig d'opinions, escoltar-les i, si podem, convidar-vos a reflexionar.
2: Quatre gotes.
1: Va, arrenquem amb una pregunta. Quan obris l'aixeta, sempre sortirà aigua? Sembla evident que sí, ho donem per suposat, però darrere d'aquest gest hi ha un gran esforç de recursos i energies perquè sigui així, perquè l'aigua estigui sempre garantida. I com que a títol individual, aquí en aquest racó del món on som, no ens suposa un treball extra, no hi donem una excessiva importància. Com també, per exemple, ens passa amb l'energia, tampoc som conscients de com depenem de l'aigua fins que ens falte. Imagineu-vos un o dos dies sense ni una sola gota. I abans d'aquest escenari, que ha estat real, el fet de no tenir aigua a casa, ara n'escoltarem un testimoni. Abans de tot això, la sequera té moltes altres derivades, com l'econòmica o l'ambiental. Totes aquestes també estaran en el nostre punt de mira. Però per començar, l'impacte més directe. No hi ha aigua per tothom i un dia l'aixeta deix de rajar.
3: Són les 9 de la nit, ja no hi ha aigua i comença l'espectacle que dic jo, no? Perquè és com, ara estem acostumats al final, no? Però hem acabat de sopar. La primera cosa que no puc fer és passar-li una aigua als plats, que passaria si els hagués de posar el rentaplats. Després, clar, els nens hauran de rentar les dents. Per sort, també els hi tinc l'aigua que hem guardat abans. Rentarem les dents i tot, farem el pipi. I quan acabem pipi és, qui és l'últim? Llavors, l'últim que va al lavabo és el que podrà utilitzar la galleta. 8 del matí, nens aixecats, esmorzem, renta les dents i cara. Torna a fer servir aquesta aigua. I sobretot, que moltes vegades ens passa, no?, d'aixeques l'aigua, ostres, no tinc aigua, tanques. Però hi ha vegades que l'aixeques, volen dir, bueno, ara quan s'aixeca... No, és que fins a les 10 no arribarà aquesta aigua.
1: Escoltàvem el testimoni d'una de les moltes cases de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, que durant 2 anys patien nits seques, ni una gota d'aigua al llarg de 10, 12 o 14 hores. L'exemple de la Mireia Díaz també el podem trobar en altres poblacions del país. I és que els camions cisterna, per exemple, no havien treballat mai tant. Ens hi tornarem a trobar? Els responsables polítics diuen que no, que tindrem eines per fer-hi front. Sabrem com s'atacarà aquesta qüestió? De seguida li preguntem al director de l'Agència Catalana de l'Aigua. I d'altra banda, els experts també confien en que es faci aquesta feina. Però ja us avancem una cosa. El punt de trobada de totes les veus que escoltarem aquí al Quatre Gotes és que el clima no ens ho posarà gens fàcil i, per tant, ens cal fer tots aquests deures. Doncs bé, abans d'anar cap a la seu de l'ACA, marquem el punt de partida. Ho fem amb la radiografia dels consums i la distribució de l'aigua a Catalunya en l'actualitat.
2: A Catalunya, el 72% d'aigua es destina a usos agrícoles. El 19% cobreix les necessitats urbanes, és a dir, el que consumeixen les cases, els pobles i ciutats. I el 9% restant és l'aigua que utilitza la indústria. De mitjana, cada habitant de Catalunya consumeix 112 litres diaris. Per exemple, en higiene, per beure o per cuinar. Ara bé, la seva petjada hídrica va molt més enllà perquè hi hauríem de sumar tots els litres d'aigua que s'utilitzen per aconseguir els productes i serveis que consumim.
4: Quatre gotes.
1: Comencem l'aventura del Quatre Gotes des de la seu central de l'Agència Catalana de l'Aigua, a Barcelona, avui per conversar amb el seu director, Josep Lluís Armenter. Benvingut al Quatre Gotes i gràcies per obrir-nos les portes d'aquesta institució.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Comencem d'entrada amb aquesta perspectiva de cara al futur de les sequeres que vindran, però sí que mirant enrere tot el que hem viscut, que podríem dir que ja hem superat la pantalla, l'hem passat com a societat, com a país, aquesta sequera, però què ens ha ensenyat? Què n'hem après d'aquesta sequera prolongada, podríem dir, en més de 2, fins i tot 3 anys?
5: Doncs ens ha ensenyat que bueno, que tenim una vulnerabilitat, que havíem fet una sèrie, teníem un full de ruta per superar aquesta crisi i que, per tant, tornarem aquestes anem a dir, sequeres meteorològiques tornaran a venir. El que passa que no ens ha d'agafar, anem a dir, ens ha d'agafar amb els deures fets. Per tant, aquest full de ruta que ara mateix comentava, el que hem de fer és completar-ho, fer-ho, i per tant, que si tenim una altra sequera, doncs que no tinguem, anem a dir, no els problemes, perquè no van... A la Catalunya hi ha hagut moltes, anem a dir, casuístiques, no? En la regió metropolitana de Barcelona, doncs, anem a dir, no hi ha hagut restriccions. Sí que hi ha hagut, doncs, comarques, poblacions, zones que sí que han patit, però que han patit la sequera i han tingut restriccions, però el que necessitem nosaltres és que tot el país tenir la suficient, anem a dir, resiliència com per evitar, doncs, aquests episodis, no?
1: I a dia d'avui tenim un model de país d'acord amb la disponibilitat d'aigua? És a dir, Catalunya està ben orquestrada, ben planificada en aquest sentit?
5: Treballem per això, o sigui... necessitem més recursos, tenim un dèficit estructural, i això s'ha demostrat no amb aquesta sequera ja, sinó amb les anteriors que vam tenir ja des de finals dels anys 90, principis dels 2000. Vam tenir una sequera molt greu l'any 2008, i ara, bé, doncs ara hem pogut, anem a dir, passar de punteta sobre aquesta sequera del 2021, 2020, 2025, no? Per tant, cal fer els deures, i per tant, dintre d'uns anys, amb l'horitzó 2030, anem a dir, jo crec que això ja serà també una pantalla passada.
1: Clar, ara, sense la urgència, podríem dir que és el moment de planificar. El fet que no hi hagi aquesta situació de sequera permet fer-ho amb calma, per això també aquestes converses del Quatre Gotes. I en aquest sentit, en quin punt de partida l'Agència Catalana de l'Aigua planifica les estratègies de futur?
5: A veure, per fer-ho una mica il·lustratiu, en aquesta sequera, en els pitjors moments d'aquesta sequera, l'any 2023, principis del 2024, quan teníem pràcticament un 14% de les reserves embassades als embassaments de conques internes a Catalunya, l'aigua, anem a dir, d'origen natural, d'embassaments, de rius, d'aquífers, que era la font de subministrament, sobretot estic parlant de la regió metropolitana de Catalunya per la quantitat, pel percentatge de població que conté, doncs era aproximadament un 70% de tot el recurs, de tota la demanda. I un 30% provenia de fonts no convencionals. Quines fonts? Doncs estem parlant d'aigua desalinitzada i d'aigua regenerada. De què ens hem adonat? Doncs que aquesta relació 70-30, doncs, no ha estat suficient, perquè si la sequera s'hagués perllongat, doncs hauríem tingut problemes. Per tant, en què estem treballant? Precisament en aquest horitzó que dèiem 2030, en donar la volta, doncs, en aquest percentatge, que depenguem un 30% del que són els recursos naturals, però en canvi tinguem disponibles un 70% de recursos no convencionals, aigua regenerada i aigua desalinitzada.
1: I els consums, en aquest sentit, s'han de reduir. Ara hem fet aquesta primera lectura de quina disponibilitat d'aigua podem tenir, però després ve l'altra, no? La demanda. Com s'ha de gestionar aquesta demanda?
5: A nivell de demanda, a veure, jo diria... cadascuna d'aquestes sequeres que hem anat patint, no? Al llarg de, com deia, finals dels anys 90, han anat consolidant uns hàbits. Per tant, anem a dir que la demanda a nivell domèstic, a nivell industrial, a nivell agrícola potser hi ha més recorregut, no direm que no, però anem a dir que s'han fet uns consums eficients. A nivell domèstic estem, anem a dir, a mínims del consum del que recomana l'Organització Mundial de la Salut en molts municipis de Catalunya, no? A nivell industrial s'han fet també moltes actuacions per ser més eficients i, per tant, fer un ús eficient de l'aigua dels processos industrials. Per tant, anem a dir que des del punt de vista de la demanda, els deures estan bastant, bastant ben fets.
1: En qualsevol cas, vostès, que són els responsables de l'aigua, pel que fa al creixement d'aquesta demanda, caldria vigilar com creix la població, com creix la indústria, com creix el turisme, com creixen també les extensions de regadiu?
5: Sí, sens dubte. Vull dir, bé, clar, és un equilibri, no? La demanda l'hem crescut en pocs anys, hem passat de 6 milions a 8 milions d'habitants a Catalunya, no? Per tant, això és un aspecte més a tenir en compte, quina és la prognosi a futur per poder també adequar les instal·lacions futures en aquesta demanda, no? Per satisfer la demanda que tinguin.
1: Aturem-nos aquí un segon. Ara tornarem amb l'actual director de l'Agència Catalana de l'Aigua, però mesos enrere vam retrobar-nos amb el seu antecessor, en Samuel Reyes. De fet, ell va ser qui va haver de fer front als moments més complicats del darrer episodi de sequera. Ja des de la distància li vam demanar diverses reflexions. Per exemple, què hagués volgut diferent en aquell context?
6: Que tots els grups polítics s'haguessin associat per buscar solucions i no busquessin la confrontació. I això ho dic no només a nivell de Parlament, sinó dic també a nivell de consells comarcals, de diputacions, d'ajuntaments. Com a director, què hagués fet diferent? A vegades protegim molt a la ciutadania, crec que vam fer molta comunicació, però potser ens va faltar explicar quina situació de risc estàvem vivint. És a dir, a la regió metropolitana, quan quedaven menys de 100 hectòmetres, en els embassaments la situació era molt crítica. I ho dèiem, però com envies un missatge d'alarma, d'alerta, si us plau, fem bonus de l'aigua, però estem treballant per solucionar-ho, no? Són dos cares de la mateixa moneda, una mica difícils d'explicar, no? Llavors, potser, però sense espantar, però potser haver explicat més la situació crítica.
1: I també li vam traslladar un altre interrogant. Hi ha aigua per tothom?
6: En situació normal la tenim. En situació de sequera estem treballant per tenir-la. Reduint consum i ficant nova oferta. Aquest és l'equilibri. Hem de pensar també quin país volem. El dels 10 milions, els dels 12 milions, amb quanta activitat econòmica, quina activitat econòmica, i això és la feina del govern, decidir com vol que sigui Catalunya, quina és la capacitat de càrrega del territori i quines necessitats té d'aigua.
1: Doncs aquestes eren reflexions de l'anterior director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes. Reprenem ara el fil de la conversa que manteníem amb l'actual responsable d'aquest organisme català.
2: Quatre gotes.
1: I aquesta nova aigua sí que el que serà és més cara, perquè s'haurà de fabricar o s'haurà de regenerar?
5: Bé, per això dèiem totes aquestes actuacions, que estem parlant de l'horitzó 2030, estem parlant d'aquests 2.000 milions d'euros que caldrà invertir, i evidentment, si o sigui, l'aigua, jo crec que ha d'haver-hi també un canvi de paradigma, eh? Vull dir, el que és la tarificació de l'aigua. L'aigua costarà diners, l'aigua més cara és la que no es té. Vull dir, per tant, hem de dir que totes aquestes actuacions, al final, la tarifa les hauran de suportar. Per tant, bé, vull dir, de mica en mica, la progressió que es segui, caldrà adequar la tarifa per poder tenir aquesta disponibilitat en aigua, en disponibilitat i en qualitat també.
1: El 2008, que abans també ho citava vostè, ens trobàvem en una situació similar, d'haver patit una qüestió de sequera prou greu, que també va posar damunt la taula certes inversions, es va fer feina, però algunes sí que van quedar als calaixos. Perquè això no torni a passar, quines garanties tenim ara que una vegada superada aquesta sequera no tornarà a succeir més del mateix?
5: Doncs precisament això, tenir una poder satisfer una demanda amb una aigua, anem a dir, amb una aigua nova, amb una aigua que no depengui de climatologia. Si tenim unes instal·lacions que en continu ens poden donar aigua de mar, en principi tenim una reserva infinita, no? L'aigua regenerada és l'aigua que utilitzem, doncs la tornarem a utilitzar. Per tant, hi ha un percentatge molt gran d'aquesta demanda que la podrem satisfer amb aquesta aigua nova, amb aquest recurs no convencional. I sí que necessitarem una petita part, per això parlàvem d'aquest 30%, que entenem que serà aigua que sempre tindrem a través dels recursos naturals, perquè poc o molt, bueno, potser en els rius tenim aigua, en els embassaments tenim aigua i en els aqüífers també tenim aigua, no?
1: L'objectiu a futur, o en aquest pla 2030, també és que tot el país pugui estar connectat pel que fa a aquestes xarxes d'aigua?
5: Bé, la interconnexió, ara per ara, jo el que li he de dir és que no és una interconnexió. Els estar connectats amb altres xarxes, i entenc que potser hem estat comentant el tema del que s'ha parlat molts anys, la interconnexió amb l'Ebre o molts anys enrere la interconnexió amb el Roine, això en principi no està, anem a dir, sobre el paper, aquest govern no el té sobre el paper, no? Sinó que aquí el que s'ha plantejat és una gestió a nivell de diversificar els recursos a través d'aigua no convencional, provenients de la desalinització, provenients de la regeneració, i no perdem de vista també en ser més eficients. Tenim unes xarxes que malauradament doncs, tenen un rendiment hidràulic en molts casos doncs, que és deficient, i això cal fer un esforç també. És aigua que es perd, aigua que no vull dir que es tracta, que té, que acaba tenint un cost en forma de fuites no, que no plouen a la superfície, i etcètera. No? I, per tant, aquí cal fer un esforç, sobretot els ajuntaments com a titulars del SERAI. I aquí l'ACA sí que també voldria dir que ha fet un esforç també extraordinari en aquest sentit, perquè tot i no ser una competència directa de l'Agència Catalana de l'Aigua, les xarxes de distribució en baixa, i sí que s'ha fet un esforç amb una línia de subvenció molt important des de l'any 23 i que, a més, s'han acollit doncs, pràcticament més de 700 municipis d'arreu de Catalunya per poder millorar les seves xarxes en baixa. Renovació de xarxa, millora dels impermeabilització dels dipòsits, sistema implantació de sistemes de telelectura. Per tant, hem de dir que també l'eficiència és un altre vector important a tenir en compte.
1: I per últim, quan tornem a patir una nova sequera, com s'imagina vostè que s'haurà de gestionar? Com s'ho farà el país?
5: No, jo crec que no es preocuparà. És a dir, serà una qüestió superada. Per tant, vull dir, no sé que tenim la sequera, que no, perquè vull dir, tindrem el recurs garantit. Per tant, serà un problema que no serà tal, no? Vull dir, per tant, tal dia farà un any, no? Tal dia farà, no dic això, però bueno, dins de 5 anys sí que hem de lluitar i de vetllar perquè això sigui història, no? I la situació que hem passat ara sigui història. Per tant, jo crec que el que hauria de ser més, el que hauria de passar és que, malgrat hi hagi la sequera meteorològica, des del dia a dia no ens hauria de preocupar.
1: Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, gràcies per rebre'ns, per marcar aquest punt de partida en el nostre trajecte cap a la gestió de l'aigua del futur, amb aquesta mirada que comencem a fer ara aquí al Quatre Gotes.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: En uns instants, aquí al Quatre Gotes, l'aigua de pluja com a aliada de les sequeres, però què passa quan no plou? Abans, però, posem xifres als plans del govern.
2: Per reduir la dependència de la pluja, el govern té previst invertir 2.300 milions d'euros en l'horitzó 2040 per disposar de més aigua. En concret, es preveuen sumar 280 hectòmetres cúbics addicionals que provindran de la dessalinització, la regeneració i el millor aprofitament de les aigües. S'han previst 290 milions d'euros per ampliar la dessalinitzadora de la Tordera, 280 per construir la del Foix i 200 milions més per la nova dessalinitzadora de la Costa Brava Nord. En l'ordre de grans apostes, també destaca l'estació de regeneració d'aigua del Besòs, on s'hi dedicaran 260 milions d'euros, mentre que també es mobilitzaran 300 milions per augmentar l'aportació d'aigua residual tractada des del Besòs fins al Llobregat.
4: Quatre Gotes, el podcast sobre la sequera.
1: Anem cap a Vilafranca per conversar amb el físic, meteoròleg i divulgador Toni Mestres. Ens espera a casa seva. La ubicació és important perquè ens hem citat allà perquè es tracta d'un habitatge sostenible, sense gas, autosuficient energèticament gràcies a l'energia solar, i el que és més rellevant per nosaltres doncs, és que està desconnectat de la xarxa d'abastament d'aigua pública i també de clavegueram. Volem conèixer el seu projecte, no perquè sigui més o menys vàlid, sinó perquè estem convençuts que la seva visió pot ser interessant i tenim moltes ganes d'escoltar-lo.
2: Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
1: Doncs ja ens trobem a Vilafranca del Penedès, aquí amb el físic i divulgador Toni Mestres. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
7: Gràcies a vosaltres per venir.
1: Ja ens hi referíem anteriorment, que a casa vostra doncs, esteu desconnectats pel que fa a la xarxa de distribució d'aigua, com també la de clavegueram, i per tant la primera pregunta seria aquesta, no? Com us ho feu per garantir-vos durant tot l'any aquesta aigua només comptant amb la pluja?
7: Doncs com ho fèiem els nostres avantpassats, no? No hi ha cap secret amb això. Clar, primer de tot, el que vam calcular és quanta pluja cau de mitjana aquí, a la comarca, i en concret a Vilafranca. I, clar, mirant les mitjanes, fas un càlcul. És un càlcul estimatiu, perquè hi ha anys que la mitjana ni ens hi acostem, quedem per sota, altres que supera. Però vaja, amb la mitjana fas un càlcul. Nosaltres, quan vam venir i vam construir la casa, érem 5 de família, 3 petits, i calculant uns 100 litres de consum per persona, vam calcular doncs, quina superfície necessitàvem per tenir l'aigua suficient per abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia al llarg de 365 dies a l'any, doncs el volum d'aigua. I la pluja, amb la parcel·la que teníem, que això és les condicions, clar, no vam poder comprar una parcel·la molt gran. Llavors vam comprar una parcel·la que teníem amb la parcel·la aquesta que no arriba als 500 metres quadrats. Si fas uns càlculs amb un poc més de, o menys de 500 litres de precipitació de mitjana anual multiplicats per 500 metres quadrats et dona un volum d'aigua que no ens arribava. Ostres, si no ens arriba, què fem? Doncs busques informació i la informació que trobes és molt senzilla. En el consum d'una casa, gairebé una tercera part de l'aigua es tira cap als lavabos. Cada cop que vas a orinar o defecar, tires la cadena, doncs gairebé és un terç. Doncs vam buscar un sistema que fos sanitàriament possible i còmode en què reduíssim això, que és un vàter sec. Aconseguint el vàter sec vam arribar a una xifra que ens donava i llavors ho vam tirar endavant. I en tirar endavant què vol dir? Recollir l'aigua de pluja, conservar-la i aprofitar-la. Però aprofitar-la, com et dic, per tot, eh? Primer, sobretot, per beure i després per rentar-nos i al final de tot el que tinguéssim per l'hort, que és el que tenim aquí al voltant de la casa.
1: Els anys en què plou menys, entenc que llavors patiu més. Quina experiència teniu de l'acumulació d'aquests anys amb precipitació molt per sota de la mitjana? Com ho heu viscut, per exemple, quan s'han acumulat aquests diversos anys amb precipitacions baixes?
7: No, com et dic, és racionalitzar, no? No, quan et vas a dutxar, què fas? Pues no t'hi podràs estar 10 minuts. Et mulles un minut, et ensabones i t'esbaldeixes. L'hort, aquell any no hi ha hort. Mira, Vilafranca, com et deia, amb aquesta llarga sèrie pluviomètrica, l'any en què ha plogut menys de tota aquesta llarga sèrie va ser justament el 2023. Ara fa 2 anys. Però, vaja, una cosa increïble, perquè no van créixer ni brots als camps, estaven completament secs. Una cosa desastrosa. Tot i que, curiosament, 100 anys abans encara va donar registres pluviomètrics més baix, aquí a Vilafranca, però com que era l'època de la filoxera que se'n va anar a Norris tot el camp, no em va quedar tanta referència. Vull dir que ja havien passat d'aquestes. Com ho van fer-ho fa 2 anys? Doncs res, senzillament, no van fer hort, no va haver-hi res a l'hort, no van regar absolutament res, per tant, que això que era l'últim de l'aigua, ja no en vam gastar. Vam netejar la casa, sí, normal, l'únic que comptes de molta aigua, doncs menys, les rentadores en fas menys o les acumules, i les dutxes les reduïm. I amb això que vam tenir, doncs teníem, perquè et facis una idea o que la gent es pugui fer una idea, teníem més reserves en proporció a nosaltres que les que tenia els embassaments de Sau i Susqueda en proporció a la població catalana.
1: El vostre és un cas de convicció personal. Ens deies aquesta reflexió que ja teníeu quan vau plantejar la casa, que volíeu que fos així. Aquesta consciència, però, en general, és escassa. La nostra generació no existeix, no hi ha una sensibilitat tan gran en relació amb l'aigua com sí que potser podien tenir, per exemple, els nostres avis, els besavis, que sí que tenien aquest coneixement, aquesta cultura de l'aigua i que utilitzaven una tecnologia força similar a la vostra.
7: Jo no crec que sigui sensibilitat. També és necessitat, no? Els nostres avis no eren sensibles amb això, no és que fossin més ecològics, tenien la supernecessitat de que l'aigua és vital. La necessites per beure, fonamentalment, i després per rentar-te i altres usos. Per tant, amb manca d'aigua s'espavilava la gent com per obtenir-la. I en comptes de portar l'aigua d'una canalització de desenes i desenes o centenars de quilòmetres, la recollien del seu entorn i aprofitaven al màxim. Són més sensibles, fixa't que et diré. No són més sensibles. És increïble com fa 10 o 15 anys l'energia, l'electricitat que gasten les cases i que tothom necessitava l'energia, tothom la treia de la xarxa. El sistema tecnològic i l'economia ha permès que molta gent es pugui instal·lar plaques fotovoltaiques i autogestionar-se energèticament. I ho fa d'on? De les teulades. És que són més sensibles. Home, en part sí que ho deuen ser, però l'altra part és que econòmicament els hi permet. I ara la pregunta és, i també me la faig jo, com és que no ho fan amb l'aigua? Que és una cosa tan vital. Doncs no hi ha conscienciació ni necessitat, perquè si tu des de casa teva cada cop que obres l'aixeta et surt aigua, fins i tot en les èpoques més seques, encara que te la puguin pujar el preu, no li dones importància, amb el fàcil que és, obres l'aixeta i et surt. El que potser no sap la gent és que quan obres aquella aixeta i et surt aquella aigua, gran part d'aquesta aigua que surt, per exemple, aquí a Vilafranca, prové d'un lloc que està a més de 100 quilòmetres de distància, que han hagut de bloquejar un riu, que han hagut de transportar-la amb unes canonades, que l'han hagut de rebombejar, que aquesta aigua no en sap realment quina qualitat té. Però has de fer 10.000 coses quan dius

0: per les canonades i ens arriba la xata, és una aigua que està contaminada. I quan dic contaminada, no m'entenguis en el sentit de que és una contaminació que ens matarà. No, ja està calculat perquè no ens mati. Al llarg de la nostra vida està contaminada, però la podem suportar. És més, per fer-la, entre cometes, saludable, o per fer-la garantir que sigui una aigua de qualitat, encara es contamina més. Se li posa un producte químic que és molt tòxic, que és el clor, amb unes dosis molt baixes que al llarg de la nostra vida no ens afectarà, per matar qualsevol bitxo. I on penses, per què li has de fer totes aquestes coses si et cau una aigua del cel que és superdepurada? I on pensarà, no, que entre el sostre de casa teva i els núvols pot haver-hi contaminació, d'acord. Però un cop fa el baldeig, els primers litros de pluja, la resta és la millor aigua que pot haver-hi. I aquesta aigua, per tant, no l'aprofites. Doncs des del meu punt de vista, és molt més important aprofitar aquesta aigua que tu te la puguis beure, que no pas tinga que agafar una aigua que ve a centenars a molta distància i que li fan tots uns processos dels quals tu no en controles res.
1: En qualsevol cas, la infraestructura que tens a casa no és reproduïble al 100% a totes les llars del país.
0: Coi, per què no?
1: Bé, no tothom té una teulada d'aquestes característiques, no tothom té una infraestructura. Per exemple, pensant en un bloc de pisos, és molt difícil que aquest bloc de pisos es pugui abastir tot només amb aquesta aigua de pluja de la seva teulada.
0: Tot no, però una part. Però podem reduir. Per exemple, el de beure, per descomptat. En tots els blocs de pisos, si tu tens una teulada suficientment àmplia, tu pots recollir aigua d'alta qualitat per beure'n. Per tots els usos, potser no, per un bloc de pisos. Però tothom que té una casa té una teulada o té un terrat. Per tant, té una superfície que pot agafar-hi. Bé, ja ho estan fent. Tothom que pot es posa plaques fotovoltaiques per agafar l'energia solar, perquè no l'aigua. Quina infraestructura? És una infraestructura, entre cometes, ínfima. Però, com et diríem, ara fa 50 anys, a la dècada dels 60, dels 70 del segle passat, si tu li diguessis a la gent has de fer grans dipòsits sota casa teva per guardar el cotxe, què hagués dit la gent? Tu estàs tocant de l'ala, guardar el cotxe, però si es posa al carrer. No, hi ha hagut tants cotxes que han sortit normatives urbanes que obliguen a, quan construeixes un bloc de pisos, a fer un dipòsit a sota. Per guardar què? Els cotxes. Tu no creus que podríem fer un dipòsit per guardar l'aigua que és de molta més qualitat? Ah, no, això de moment no se'ls acudeix la gent. Bé, no és que no se'ls acudeixi la gent, ja se'ls ha acudit. I les grans infraestructures del nostre territori s'han fet grans dipòsits per temes d'aigua. Però no petits dipòsits com tu t'estàs dient, que és una infraestructura molt difícil fer sota terra un dipòsit, sinó que amb grans ciutats com Barcelona s'han fet dipòsits terribles per guardar l'aigua. Però terribles, que vol dir? Que poden entrar-hi a dintre esglésies senceres amb aquests dipòsits. I la gent diràs, no, això ho entès. Barcelona té, ara no et diria el número exacte, però té, jo diria que més de 10 dipòsits en els quals hi poden guardar-hi esglésies a dintre. I per què? Doncs són dipòsits per recollir l'aigua. Però, ai las, quina aigua! Doncs són dipòsits per recollir l'aigua de la claveguera. Perquè quan hi ha pluges molt fortes a Barcelona i les clavegueres no donen abast per no saturar la depuradora, el que fan és grans dipòsits de retenció d'aquesta aigua residual que omplen el dipòsit i després, quan passa la tempesta, al cap d'uns quants dies la van deixant poc a poc. I on pensa? S'han gastat milions i milions per guardar l'aigua de la claveguera. I tu no creus que podíem guardar l'aigua de pluja que és de més bona qualitat? Doncs sembla que no. Els tècnics encara no han arribat a això. Ja suposo que arribaran, però no han arribat a això. Però tecnològicament se'n poden fer, i de molt més grosses. El que es necessita no és tan sols la sensibilitat, sinó també la informació, la divulgació, i que, entre cometes, econòmicament, això també acabi resultant.
1: Doncs veurem si finalment es produeix aquest canvi, si hi ha un canvi de xip i tornem a confiar en aquesta aigua de pluja. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Antoni Mestres ens

0: planteja un gran interrogant. Per què Barcelona no utilitza l'aigua de pluja si la reté en grans dipòsits? De fet, n'hi ha 13 amb una capacitat total de 500.000 metres cúbics. La funció, però, que tenen és per evitar inundacions i per impedir que aquesta aigua bruta arribi al mar. Se'n podria arribar a treure profit? O, girant la pregunta, amb quina aigua es neteja ara mateix la via pública a la capital catalana? O amb quina aigua reguen les zones verdes? Després de la conversa amb el Toni, m'hi fixo en tornar a trepitjar a Barcelona. Sortint, de fet, de l'estació de França, observo un vehicle de la neteja. Un rètol capta la meva atenció. Els carrers i places de la ciutat es netegen amb aigua freàtica. En veure aquest cartell, contacto amb el director de projectes i obres de Barcelona Cicle de l'Aigua, l'Alejandro Ortiz, perquè ens ho expliqui.
1: Aquesta aigua prové del subsol, perquè és aigua freàtica i està, d'alguna forma, no? Està emmagatzemada en el subsol de Barcelona, té un sistema de recarga natural, d'alguna forma, per tant és un recurs hídric alternatiu, i Barcelona, doncs, és capdavantera en les polítiques d'aprofitament d'aquesta aigua per a usos que no requereixen una qualitat d'aigua de boca, de consum humà.
0: Ara mateix es destina 1 milió de metres cúbics l'any d'aquesta aigua del subsol de Barcelona, la neteja i el rec. L'Alejandro Ortiz també ens explica que els estudis indiquen que el potencial de l'aqüífer ronda els 8 milions de metres cúbics, 8 hectòmetres. Per tant, ens afegeix que la concessió podria augmentar fins als 4 hectòmetres. Hi ha marge per créixer i, sobretot, pel que fa al sistema de regadiu.
1: Però actualment no tenim cobertura total. Podem tenir una cobertura que pot ir entorn al 20% de les necessitats de rec, perquè les necessitats del rec són molt, molt importants, no? Però que podria en un futur arribar a percentatges o quotes molt més elevades i inclús a la totalitat, sí, jo crec que hi ha potencial. Els estudis ens diuen que hi ha un potencial d'aigua en l'aqüífer suficient com per poder fer front, no?
0: I anem a la reflexió del Toni. Deixant de banda aquestes aigües freàtiques, per què no se li dona una sortida a l'aigua de pluja?
1: Una vegada l'aigua ja no s'ha aprofitat en el seu origen i ja entra, no?, en l'escolament de la ciutat i s'integra al sistema de drenatge urbà, clar, ja entra d'alguna forma en el sistema de clavegram. I una vegada es barreja l'aigua de clavegram amb l'aigua de pluja dels vials, que ja per si arrossega tot un seguit de contaminants, i s'integra en el conjunt de dipòsits d'antinundació de la ciutat, aquesta aigua ja està molt, molt contaminada. Per tant, l'aprofitament d'aquesta aigua seria insostenible des d'un punt de vista d'esforços i de recursos. Tenint en compte que hi ha un aqüífer, no? Que hi ha un aqüífer amb un volum molt alt, molt alt, i que té un recurs que és, bueno, és finit, però que actualment no estem consumint només una vuitena part, no? de tot el potencial. Per tant, jo penso que és més raonable i més intel·ligent i més sostenible, doncs, aprofitar aquest aigua freàtic, i una vegada haguem arribat, no? al 100% del seu potencial, doncs, bueno, es poden explorar altres vies, però la mateixa, aquesta via és la que ens diu que és la millor, que és la més adequada i la més sostenible.
0: Ortiz alhora ens explica que en les estratègies de futur també hi entra el drenatge urbà sostenible de les aigües pluvials. Com? Doncs a través de parterres que infiltrarien l'aigua.
1: De forma controlada infiltren l'aigua en el subsol i ajuden a recargar l'aqüífer també, i eviten també que col·lapsi el sistema de clavegram.
0: L'aigua de pluja, per tant, és una opció, però de moment es pensa en altres alternatives. Seguirem fixant-nos aquí al Quatre Gotes en l'aigua del subsol. En quin estat es troben els aqüífers de Catalunya? Hem de comptar amb ells per al futur? De fet, en el 2050, quina quantitat d'aigua es preveu que necessitarem? I per quants habitants? D'aquí a 25 anys, quants catalans i catalanes serem? Doncs bé, en el pròxim capítol, la nova aigua, la nova Catalunya i també l'aigua de tota la vida, aquella que trobaven i encara avui en dia cerquen els saurins. De fet, ja us ho diem, nosaltres també traurem el pèndol.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a

0: La sincronicitat és un concepte introduït pel psicòleg Carl Jung, que descriu l'ocurrència de dos esdeveniments o més que no tenen una relació casual evident, però que semblen estar significativament relacionats. És com quan penses en algú i de cop i volta aquesta persona et contacta, o quan veus un número repetit en moments inesperats. Un exemple fascinant de sincronicitat és la història de Jung amb un pacient escèptic. Durant una sessió, el pacient estava descrivint el somni en què algú li donava un escarabat daurat. En aquell precís moment, un escarabat reial, semblant al del somni, va xocar contra la finestra del consultori. Aquest esdeveniment inesperat va ajudar el pacient a obrir-se més en el procés terapèutic, demostrant com les coincidències poden tenir un profund impacte psicològic. Jung argumentava que aquests esdeveniments no són meres coincidències aleatòries, sinó que reflecteixen un principi de connexió més profund a l'univers, una mena de causalitat. Sosté que les nostres ments estan entrellaçades amb el món exterior de maneres que la ciència encara no comprèn completament. La sincronicitat, per tant, no només desafia la nostra percepció de la causalitat, sinó que també suggereix que hi ha una dimensió significativa i misteriosa a la vida que va més enllà del que podem explicar amb la lògica convencional.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La importància d'una bona higiene dental en els infants.
4: La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, brioixeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
2: Salut activa.
5: Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental, és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que als nens i als adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

Amigues i amics, hola, molt bon dia. Aquí Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada, començant un nou programa de La Tenora, programa que cada dia dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Us parla Pere Païssa. Avui començarem escoltant a la cobla La Principal de la Bisbal, una sardana que es diu Collsacreu. És de Rossend Martori i l'escoltarem amb la versió de 7 tirades.

Acabem d'escoltar la sardana Coll Sa Creu, de Rossend Martori, amb la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, i continuem també amb La Principal de la Bisbal, amb una sardana del mestre Artur Rimbau. Es diu L'Aplec Llevantí, i és una sardana que Rimbau va dedicar a l'Aplec de Calella, però de Calella del Maresme. Escoltem, doncs, L'Aplec Llevantí.

Acabem d'escoltar la cobla La Principal de la Bisbal amb aquesta sardana del mestre Artur Rimbau, que es diu L'Aplec Llevantí. Bé, i ara canviarem de cobla. I ara escoltarem unes quantes sardanes enregistrades per la cobla La Principal de Llobregat, i són sardanes dedicades a gent o a la població de Sant Celoni. Ara escoltem la primera, Inspiració, una sardana molt antiga, ja que és de l'any 1935, que és del compositor Emili Figueres, i després Pensant en Sant Celoni, una sardana de Lluís Buscarons. Són sardanes, doncs, interpretades per la cobla La Principal del Llobregat.

Bé, acabem d'escoltar per la cobla La Principal del Llobregat, les sardanes Inspiració d'Emili Figueres i després Pensant en Sant Celoni de Lluís Boscarons. Bé, i en aquests moments estan escoltant vostès la sardana estrenada l'any 2002 que es diu Empenta, és del compositor Xavier Molina i també l'escoltarem amb la cobla La Principal del Llobregat.

La cobla, la principal del Llobregat, ens acaba d'oferir la sardana Empenta, sardana estrenada l'any 2002 i és del compositor Xavier Molina. Bé, i d'aquí un moment escoltarem una sardana que es considera obligada de Fiscorn i de Tible. És de l'any 1933, es diu Sogra i Nora i és del mestre Josep Ferrer. I després escoltarem l'Amic Julià d'Emili Joanals, les dues també interpretades per la cobla, la principal del Llobregat.

Acabem d'escoltar a la cobla la principal de Llobregat, que ens ofert dues sardanes dedicades a Sant Celoni, Sogra i Nora, sardana de Josep Ferrer, i després l'amic Julià, d'Emili Junals. Bé, i ara escoltarem dues darreres sardanes per avui dedicades a Sant Celoni. La primera que escoltarem ara es diu Vila de Sant Celoni i és de la compositora Pepita Llunyell. I després una bonica, balladora, alegre sardana, força coneguda, la Rectoria Vella del mestre Ramon Vilà. Són sardanes, també, aquestes interpretades per la cobla La Principal del Llobregat.

Bé, això s'ha animat. Acabem d'escoltar Vila de Sant Celoni, de Pepita Llunyell, i després aquesta balladora sardana que es diu La Rectoria Vella, de Ramon Vilà, amb la copla La Principal del Llobregat. Bé, i ara escoltarem una altra sardana molt bonica, molt antiga, és de l'any 1927 i força coneguda, crec. Es diu Sardana de Carrer. És del mestre Enric Casals, que va ser germà de Pau Casals, i l'escoltarem per la Copla de Cambra de Catalunya. Escoltem, doncs, Sardana de Carrer.

Hem pogut escoltar a la Cobla de Cambra de Catalunya, que ens ha ofert Sardana de Carrer d'Enric Casals. Bé, i ara, amigues i amics, ja per acabar, una darrera sardana. Serà cantada. Es diu Palamós, Vila Bonica, és del mestre Josep Viader i ens la canta el grup d'Havaneres Terra Endins. I d'aquesta manera, em despedeixo de tots vostès fins demà. Demà, si volen, amb un nou programa de La Tenora. Bon dia i bona hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, encara ara, situació tranquil·la a les carreteres, amb una avaria a la P7 a Montmeló que deixa un vehicle al voral, també una altra avaria a la B20, direcció Nus de Trinitat, deixa un carril tallat en aquest punt. També a circulació intensa als accessos de Barcelona, a la 2 a Cornellà de Llobregat, a la P7 a Barberà i, finalment, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha obert una porta a impulsar la col·laboració amb el Vietnam per formar futbolistes després de reunir-se amb el viceprimer ministre del país. Durant la trobada també han acordat explorar noves vies de cooperació en àmbits com la tecnologia, la logística, l'agricultura i també el turisme, amb l'objectiu d'enfortir els llaços comercials i facilitar l'entrada de les empreses catalanes al sud-est asiàtic.
2: Ha sigut una reunió molt interessant en què hem analitzat els punts de cooperació bàsicament en matèria de tecnologia, de logística, d'indústria agroalimentària i també de cooperació esportiva i cultural. Molt interessats també en aquest àmbit, la cooperació esportiva i cultural. S'està treballant perquè Espanya i Catalunya tinguin un estatus d'associació estratègica amb Vietnam i jo he mostrat també tota la predisposició del govern de Catalunya per fer-ho d'aquesta manera.
1: La trobada servirà, per tant, per obrir oportunitats de col·laboració entre els dos territoris en benefici mutu. I un total de 84 municipis d'11 comarques afronten avui el nivell màxim de risc d'incendi forestal, mentre que 173 estaran en nivell molt alt. Els agents rurals mantenen restringit també l'accés a 6 espais naturals, entre els quals Montsant, Els Ports i Prades, per reduir el risc d'incendi. Paral·lelament, Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del Pla Inuncat després de l'episodi de pluges d'aquest cap de setmana. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i canvis en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel conseller d'Agricultura avui mateix, però el sector avisa que mantindrà aquestes mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no s'acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I un home de 25 anys ha mort ofegat aquest diumenge al riu Segre, a Camarasa, després de llançar-se a l'aigua amb un altre jove que ha pogut sortir amb vida. Els bombers han localitzat el cos al congost del Mu, volíem dir, després d'un ampli dispositiu de recerca, però les maniobres de reanimació no van tenir èxit. És la cinquena víctima mortal per ofegament en aigües interiors des de l'inici de la campanya de bany. I pel que fa al temps, avui les temperatures començaran a pujar de nou, sobretot a l'interior, amb màximes de fins a 35 o 36 graus en punts de ponent i les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: L'Aida, el cinquè, ja està tornant a cridar la seva dona.
2: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Puntsiat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Puntsie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

Hola, joves! Ja ho veieu? Semblava que era ahir que us deia adéu, tot desitjant-vos unes felices vacances, i ja tenim aquí una nova temporada en la programació de Ràdio Molins de Rei, que, en arribar al mes de setembre, comença amb més força i empenta que mai, si és que això fos possible. I, com no podia pas ser d'una altra forma, es reprèn igualment i amb molt de gust aquest espai de les restes de sèrie que, com us dic, cada any i mentre el cos i el cap aguantin i la direcció de l'emissora no decideixi una altra cosa, espero seguir confeccionant per a tots vosaltres, tot reconeixent que, en fer-ho, un servidor s'ho passa d'allò més bé. Així doncs, comencem, sense més preàmbuls, l'espai d'avui, que dedicarem a escoltar cançons interpretades per Pere Bonet Mir, conegut professionalment com a Bonet de Sant Pedro i, popularment a Mallorca, com Bonet de Sant Pere. Un home nascut el 27 d'agost de 1917 al Puig de Sant Pere, o simplement Sant Pere, un barri situat al districte centre de la ciutat de Palma, delimitat pel torrent de la Riera i les antigues muralles de la ciutat. De fet, d'aquest lloc on va veure la llum per primer cop li ve l'abans esmentat nom artístic de Bonet de Sant Pedro. Es tracta, com sens dubte sabeu, d'un cantant, compositor, autor i arranjador de música que va ser un dels primers socis de l'ESGAE, la Societat General d'Autors d'Espanya, on té registrades més de 130 cançons, havent-ne popularitzat de country nord-americanes i havent també introduït, amb prudència, elements provenients del jazz. Tot això sense deixar de banda el fet que va ser el primer cantant de l'estat espanyol a fer servir una guitarra elèctrica, de manera que se'l pot considerar precursor de la influència musical anglosaxona entre els cantants populars hispans. Ah, i des del punt de vista social, cal tenir present que va ser la veu del desenvolupament turístic de Mallorca, de la qual va musicar una imatge idíl·lica i romàntica. De fet, Bonet de Sant Pedro va ser la banda sonora dels viatges de nuvis amb destí a Mallorca dels anys 50 a 70 del segle passat, havent estat certament la primera gran estratègia de promoció turística a l'illa. I entrant ja en matèria, musicalment parlant, us proposo iniciar el programa d'avui escoltant el tema El Caimán, obra del compositor colombià José María Peñaranda, i que, segons la llegenda, va ser utilitzada amb una finalitat que aquest no va preveure, atès que, durant un període de la dictadura de Franco, després de la Guerra Civil, el 1939, els espanyols oposats al règim la van convertir en un cant subversiu. Cantaven el cor a manera de consigna contra el dictador. El Caimán era Franco i ells volien que se n'anés. Es diu que, per aquest motiu, la cançó va ser censurada a les emissores del país.

El protagonista del nostre espai d'avui va ser el tercer dels tres fills de Damià Bonet i Margalida Mir, família originària del poble de Santanyí, al sud-est de l'illa de Mallorca. El seu pare, patró de cabotatge, va morir en un naufragi quan en Pere era encara molt petit, de manera que aquest va haver d'ajudar a la seva mare en la venda ambulant d'aliments com ara peixos, ous, llet, etc. Més tard va començar a treballar en el club de regates Sagrera i després va ser ajudant de cambrer a l'Hotel Mediterráneo, inaugurat el 1923 al talús del barri del Terreny, al passeig marítim de la ciutat. I seguint amb la música, escoltarem tot seguit Rascallo, una cançó composta pel mateix Bonet de San Pedro, un dels èxits musicals més grans a Espanya durant la dècada de 1940 i que, amb ritme de foxtrot i amb una base d'indubtable humor negre, relata la història d'un personatge que visita el seu amor finat al cementiri i hi fa amistat amb esquelets diversos, tot preguntant-se què farà una vegada mort, ja que tan sols serà un cadàver.

Des d'infant, Bonet de San Pedro va destacar per la seva passió per la música. La seva mare li va comprar una guitarra a començament dels anys 30 per 7 pessetes. I cal tenir present que un treballador no qualificat als anys 30 guanyava de mitjana entre 100 i 250 pessetes al mes, depenent de la seva ocupació i la regió. I ara toca escoltar el Bolero Fox Bajo el Cielo de Palma, una de les més populars cançons de la seva carrera, amb la que l'home ret homenatge a la seva ciutat natal.

Amb la guitarra que li va comprar la seva mare, Bonet de San Pedro va iniciar la seva activitat musical i artística. Va començar a actuar al Café Born, on els diumenges a la tarda tocava l'orquestra de Tomeu Maians. El 1932, amb només 15 anys, es va integrar en el grup mallorquí Los Transhumantes, amb el que tocava el saxo, el clarinet, la guitarra hawaiana i cantava. Amb aquest grup, el nostre home també actuà a diversos llocs de la península per retornar posteriorment a Mallorca. Us proposo escoltar ara la cançó La Noticia, en la que l'home manifesta haver-se tot just assabentat del fet que la seva estimada es casa amb un altre, deixant clar que, si bé ell, arrel d'aquest esdeveniment, ha cremat les cartes d'ella, hi ha encara uns sentiments que no cremen ni amb la millor de les benzines.

Posteriorment, Bonet de San Pedro va fixar la seva residència a Barcelona, on el 1939 actuava amb l'orquestra Gran Casino de Can Fanga, i el 1941 va ser cantant solista de la Gran Orquestra de Ramon Evaristo. El 1940 va participar per primera vegada en l'enregistrament d'un disc quan va gravar el Tiroliro, peça que em guardo ara com a cirereta per al final del programa. Tot seguit us proposo escoltar Niña Isabel, en la que, atesa la candidesa de l'esmentada Niña Isabel, se l'adverteix que vagi amb compte que «donde hay pasión, hay pecado».

0: lo más fácil es que llore.
1: Esteu escoltant restes de sèrie de Josep Lluís Ravenga.
2: L'1 de setembre de 1942, el protagonista del nostre espai d'avui va crear el seu propi grup, Bonet de San Pedro i Los Siete de Palma, format originalment per ell mateix, que tocava la guitarra, el saxòfon, el clarinet, el vibràfon i era també cantant solista i cap del grup, Josita Tenor, guitarra i veu, Jaume Viles, violí i veu, Miquel Rosselló, guitarra i veu, Joaquín Aza, piano, Ricardo Benedicto, bateria i Jaume Villagrasa, baix. Ara podem escoltar A la pàl·lida luz de la luna, una cançó que, pel que sé, no té res a veure amb la pel·lícula del gènere de la comèdia que, amb el mateix títol, va dirigir l'any 1985 José María González Sinde i van protagonitzar José Sacristán i Fiorella Faltoiano.

El grup Bonet de San Pedro i l'Ocité de Palma va debutar, de fet, el dia 3 d'octubre de 1942 al Saló Rigat de Barcelona, que havia estat inaugurat el 29 de gener del 1941, sent, probablement, el ball més cèntric i elegant de la Barcelona de la postguerra. Un local ubicat als baixos de la Casa Joan Girona, al número 14 de la plaça de Catalunya, just en el lloc on actualment hi ha el Cort Inglés, que disposava d'una àmplia terrassa, sempre molt concorreguda, sobre la vorera de la plaça, on eren habituals les tertúlies i era fàcil trobar-hi personatges de l'època. I a l'interior, la música en viu que s'hi oferia era bàsicament llatina. Antonio Machín, Olga Guillot i Armando Orifice, entre molts altres, hi varen actuar amb notable èxit durant els anys 40 i 50. I pel que he llegit, en els últims anys d'existència, el Rigat acollia també, de manera habitual, festes privades de famílies benestants de l'alta burgesia ciutadana, així com d'empreses i entitats amb els salons del local reservats exclusivament als convidats. A continuació podem escoltar La vestidita de blanco, una cançó que ens parla d'una senyora o senyoreta que, atès que ja té algú que l'estima, mai es canvia de vestit, cosa que personalment crec que diu ben poca cosa en favor de la seva higiene i també del sentit de l'olfacte del seu estimat.

Després de les seves actuacions al Saló Rigat, el grup Bonet de San Pedro i Los Siete de Palma va passar al Club Trèvol, un local que durant els anys de la República havia acollit el Rivoli Club i la pista de patins l'Skating Luna Park, pràcticament a tocar de la Diagonal, el número 118 del carrer Claris, nom aquest que, com a tal, va desaparèixer amb el règim franquista per quedar integrat a la Via Laietana, que ja llavors es deia així. El local, que segons que he llegit, disposava d'un elegant terraza de verano i presentava actuacions diverses i on els matins dels diumenges de les 11 a la 1 oferia també els seus aperitivos danzantes, combinava una tradició catalana, com és la coca de Sant Joan, amb altres clarament madrilenyes, com l'organillo i els xurros. Aquest local va desaparèixer sobtadament l'any 1947. Ara, en la veu principal de l'abans esmentada Josita Tenor, que, com he dit, tocava també la guitarra, podem escoltar la versió que Bonet de San Pedro i Los Siete de Palma va fer de Oh Susana, una cançó estadounidenca del gènere del minstrel show, composta per Stephen Foster i publicada per primer cop a Cincinnati l'any 1948, que, amb el pas del temps, s'ha convertit, de fet, en un símbol dels Estats Units.

Abans de la dissolució del grup Bonet de San Pedro i los Siete de Palma, que va tenir lloc l'any 1946, el nostre home va participar en dues pel·lícules. Una sombra en la ventana, de l'any 1944, escrita i dirigida per Ignacio Iquino, basada en la novel·la homònima de Cecilio Benítez de Castro i protagonitzada en els papers principals per Manuel Luna, Ana Mariscal i Maria Martín, i Viviendo al revés, del 1943, dirigida també per Ignacio Iquino, sent els protagonistes principals Rodolfo Blanca, Fernando Fernán Gómez, Juan Hidalgo, Teresa Idel i Paco Martínez Soria. Posteriorment, Bonet de San Pedro es traslladà a viure a la ciutat nord-africana de Tànger, on actuà en solitari durant 4 anys, fins que el 1951 retornà a l'illa de Mallorca, on va dirigir el muntatge artístic en un iot turístic que feia sortides dins la badia de la ciutat de Palma. Després s'incorporà durant un parell d'anys a la cadena d'hotels Melià, una empresa hotelera amb seu a la ciutat de Palma, fundada el 1956 per Gabriel Escarré Julià i que, el 2010, comptava amb una quota aproximada de 23 milions de visitants i una plantilla de més de 42.000 empleats, havent obtingut un benefici net de poc més de 50 milions d'euros. Us proposo a continuació escoltar Bayao de Ana, una cançó italiana del 1951, també coneguda com El Negro Zumbón, que va ser popularitzada per Silvana Mangano a la pel·lícula Anna d'aquell mateix any, 1951, dirigida per Alberto Latuada i en la que també intervenien Vittorio Gassman i Ralph Ballon en els papers principals.

finals dels anys 70, a l'ombra de la moda camp, que recuperava vells ritmes dels anys 40 i 50, Bonet de San Pedro retrobava la popularitat, actuant amb freqüència a la televisió, compartint programes i actuant conjuntament amb Sara Montiel, Jorge Sepúlveda, Antonio Machín, Lorenzo González, Antonio Molina, Lola Flores, el Duo Dinámico, Enrique Guzmán, Joan Manuel Serrano,

amb traïdoria i nocturnitat a casa d'ella. Diu que per veure els seus cabells al coixí. I vés a saber per fer quines altres coses inconfessables. Ah, la cançó es diu Carpintero, Carpintero, que no sé pas si és amb to d'advertiment a l'esmentat professional de la fusteria.

També en aquesta època de la moda camp, determinades cançons de Bonet de San Pedro es van incloure en algunes pel·lícules, com per exemple No quiero perder la honra de l'any 1975, Pim pam pum fuego, també del 1975, Los secretos inconfesables de un chico bien, del 1976, o El profesor eroticus, de l'any 1981. Ara us proposo gaudir de Solamente una vez, una cançó tipus bolero composta pel cantautor mexicà Agustín Lara, que va ser estrenada per la cantant també mexicana Ana María González a l'Argentina el 1941 i, al seu torn, va generar la pel·lícula argentina Melodies d'Amèrica de l'any 1942. I una dada més que he trobat tot preparant aquest espai d'avui. La cantant mexicana Dora Luz va interpretar aquest tema en anglès a la pel·lícula de Walt Disney Los Tres Caballeros de l'any 1944.

Diversos van ser els homenatges fets al nostre home d'avui, tant a Palma com a Barcelona. I ara, amb tota humilitat, em permeto afegir el d'aquest espai radiofònic, que clourem escoltant, com us havia promès al començament, el Tiroliro, una cançó d'autor desconegut originària de la província portuguesa de Trás-os-Montes que es cantava i ballava als pobles des de molt temps abans del 1940. I ja prou per avui, que per ser el primer dia, déu-n'hi-do. Us deixo, doncs, tot convocant-vos ja des d'ara per al proper programa a les ones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes peces musicals relacionades amb el concepte nom. Tot desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a l'AP7 a Montmeló, deixa un vehicle al voral i provoca fins a 8 quilòmetres de retencions. També una altra a la B20, direcció Nus de Trinitat, deixa en aquest cas un carril tallat. També hi ha un accident a la B10, direcció Nus de Trinitat, amb un altre carril tallat i un altre a la C32 a Alella. A banda, circulació intensa a la 2 a Cornellà de Llobregat, a l'AP7 a Barberà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud poden circular amb retards per una incidència entre Garraf i Sitges. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha obert la porta a impulsar una col·laboració amb el Vietnam per formar futbolistes després de reunir-se amb el viceprimer ministre del país. Durant la trobada també han acordat explorar noves vies de cooperació en àmbits com la tecnologia, la logística, l'agricultura i el turisme sostenible.
2: Ha sigut una reunió molt interessant en què hem analitzat els punts de cooperació, bàsicament en matèria de tecnologia, de logística, d'indústria agroalimentària i també de cooperació esportiva i cultural. Molt interessats també en aquest àmbit, la cooperació esportiva i cultural. S'està treballant perquè Espanya i Catalunya tinguin un estatus d'associació estratègica amb Vietnam i jo he mostrat també tota la predisposició del govern de Catalunya per fer-ho d'aquesta manera.
1: La trobada servirà per enfortir els llaços comercials i facilitar l'entrada de les empreses catalanes al sud-est asiàtic. I un total de 84 municipis d'11 comarques afronten avui el nivell màxim de risc d'incendi forestal, mentre que 173 estaran en nivell molt alt. Els agents rurals mantenen restringit també l'accés a 6 espais naturals, entre els quals Montsant, els Ports i Prades, per reduir el risc d'incendi. Paral·lelament, Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del Pla Inuncat després de l'episodi de pluges d'aquest cap de setmana. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i també canvis en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel conseller d'Agricultura avui mateix, però el sector avisa que mantindrà aquestes mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no s'acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I el menor que havia resultat ferit crític en un accident múltiple el dissabte a Mataró ha mort aquest diumenge a l'Hospital Vall d'Hebron. El sinistre en què es van veure implicats 5 turismes i també una motocicleta va deixar també un altre menor ferit greu i 8 adults amb ferides de diversa consideració. Els Mossos continuen investigant les causes de l'accident. I pel que fa al temps, avui les temperatures començaran a pujar de nou, sobretot a l'interior, a màximes de fins a 35 o 36 graus en punts de Ponent i les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrim per vacances.

0: ja tardava a sonar una cançó dels Rolling Stones a començar el programa, no? No serà l'única, espero, de tot l'estiu, és que ens agraden moltíssim. I'm Free, cançó escrita pels Rolling Stones, però concretament per als dos caps més visibles, no? Mick Jagger i Keith Richards. Això va ser l'any 65, formava part, de fet era l'últim track, l'última cançó de l'àlbum Out of Heads. Després la trobarem bastant fins a la sopa, perquè la discografia dels Rolling Stones ja és això, no? Ja són moltes discos i moltes cançons repetides. En versió acústica l'any 95 amb l'Stripped, o per exemple, més endavant van enregistrar-la en directe en un concert que van fer a Hyde Park a Londres el 69, però que va sortir el disc el 2006. Per tant, maneres d'escoltar I'm Free dels Stones en teniu moltes, fins i tot segur que l'heu sentit o ho sona a través d'anuncis. Clar, una cançó que es diu I'm Free és que s'ha d'utilitzar moltíssim per anuncis de televisió, per publicitat, segur. Potser us passarà com a mi, que jo la vaig conèixer directament a través de la versió que van fer l'any 90 els Sub Dragons, i que era molt ballable, amb una base molt rítmica i discotequera. Això sí, no era mainstream, diguem-ho així, no era de les més conegudes que sonaven a la ràdio tot hora, però sí que era una cançó que va sonar molt per discoteques. Sub Dragons, repesqueu-la, que també té el seu què, l'any 90. De fet, va ser el gran èxit dels Sub Dragons, banda escocesa. Aquí no van ser massa més coneguts, però en aquell moment, amb aquesta versió dels Stones, ho van petar, com se sol dir, a tot el món. Què sabem d'aquesta cançó? Mira, la revista Rolling Stone, que és una mica el déu quan es tracta d'analitzar música, la considera a la llista dels grans èxits dels Rolling Stones la número 78. Clar, jo no sé si això és molt o és poc, a mi em sona molt 78, com a molt avall, però sí que és veritat que tenen moltes cançons. Sí que no és un èxit de primera línia, no és la primera cançó que penses quan penses en Rolling Stones, però vaja. La lletra, què ve a dir? Doncs el Guardian, el diari de referència britànic, la va qualificar d'un desplegament d'arrogància juvenil, perquè és que la lletra és rasa, simple, senzilla. Ve a dir, soc lliure per fer el que vulgui quan jo vulgui. Mireu com aplaudien en aquesta versió en directe que us hem volgut posar, que sempre ens agraden molt les cançons en directe. Doncs de llibertats va avui. De llibertat, a veure, des d'un punt de vista, en aquesta manera, molt, molt aterrat, no? Molt planer. Us preguntem, i ara entrarem en el detall, si us agrada fer vacances planificades o si us agrada anar per lliure. Però què vol dir anar per lliure? Tot és molt relatiu, això d'anar per lliure. Perquè, clar, si ens posem en plan filosòfic, hi ha qui pensa que som responsables i som lliures, i l'ésser humà és responsable de les seves pròpies decisions, perquè les tria lliurement. Però després hi ha l'altra banda filosòfica que diu que en realitat les nostres decisions ens pensem que són lliures, però és una il·lusió. Sempre venen condicionades per alguna qüestió o altra. I això ho veiem cada dia, quan entrem al supermercat a buscar un producte i n'acabem comprant 5. Sí? Per exemple. Doncs vinga, per aterrar-ho, com dèiem, parlem de llibertat o planificació, però pel que fa a les vacances. I ho fem, com sempre, saludant a l'Enric Rubió de Cardedeu. Cardedeu, Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria. Què tal,
0: aquest dilluns? Com esteu per aquí? Que us refresca una miqueta, també, com a nosaltres.
1: Ostres, quin bé de Déu.
0: Sí, no?
1: Sí. Ens va ploure tot una mica dissabte a tarda.
0: Iupi!
1: Sí.
0: Molt bé. Ha regat l'hortet, doncs, el tens mullat igual.
1: Ha regat l'hortet. Mira, dissabte no el vaig haver de regar. Bé, diumenge pel matí, o sigui, molt bé, un dia menys de goteig.
0: Escolta, tu això d'anar-te a l'altura de l'home ho has triat naturalment o què?
1: Vaja, és que jo... És com el jardí de casa, i qualsevol moment dic, què faig aquesta tarda? Dic, va, agafo cotxe i pujo amunt. I sí, la veritat és que tinc el meu raconet en alguna ubicació de per allà i ostres, va bé per pensar i tot.
0: És cotxe, no és teletransportació com hem vist en el vídeo.
1: No. M'agradaria dir que sí, més tenir en compte el preu dels carburants avui en dia, però no, és vehicle, sí.
0: Vinga, doncs un vídeo fantàstic, molt divertit, d'Instagram, que penja sempre l'Enric per proposar-nos el tema del dia. Avui, va, il·lustra'ns, Enric, com hem de fer això i què preguntes exactament?
1: Doncs va, sí, avui doncs ens emplacem a que ens expliqueu si els vostres viatges preferiu que siguin planificats o que siguin, doncs, en aquest cas, completament improvisats. Per tant, entreu a l'Instagram Obert Vacances i deixeu-nos per allà el vostre comentari en aquest mateix reel, o si no, per al mòbil que us adjuntem en la mateixa publicació, doncs ens envieu un àudio que l'escoltarem just a, no sé si la mitja part, però sí entre el primer i el segon bloc de l'Obert per Vacances.
0: Molt bé, doncs això ho farem. Gràcies, Enric. Una abraçada.
1: Una abraçada.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: parlarem d'una iniciativa a Girona per impulsar el periodisme de proximitat i també en català. Coneixerem com ha anat el cap de setmana a nivell casteller, i això vol dir la Diada de les Santes a Mataró. També us explicarem que si aneu a Rubí heu de visitar sí o sí el carrer Sant Jaume. Han estat de festes aquest passat cap de setmana, unes festes brutals, molt lluminoses i divertides, i a més és un carrer que té molta història, el carrer Sant Jaume. I en la última part, una mica d'animalons que també ens ve molt de gust ara a l'estiu. Parlarem de les tortugues del riu Gaià, parlarem dels pops que tenen a l'escala i un projecte com pasturen els pops en el seu, lloc de pastura submarina. I atenció, perquè en el Freaky Time que ens porten des de Vilafant, avui parlarem de gegants i de més coses. Ataca els titans. 9 del matí, 9 minuts, comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La primera parada, com és habitual, la fem a Girona, saludant el Saïd Esbai. Saïd, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: Ens retrobem per parlar, mira, de temps de festivals aquí dalt, que el tret de sortida el dona els Sons del Món a Roses, a l'Alt Empordà.
3: Doncs correcte, i a més ha estat Pablo Alborán qui ha obert aquesta 19a edició, també amb uns Sons del Món de Roses, amb un viatge íntim pels seus èxits de la seva carrera. En aquest cas, el cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina les noves cançons amb himnes també com Quién, Saturno o Solamente Tú. Durant dues hores i davant de 4.800 persones em va, en aquest cas, alternar moments íntims amb el piano, també amb altres de més ritme. El concert, de fet, va donar el tret de sortida a aquesta nova edició, que comença amb 23.000 entrades ja venudes, una de les millors arrencades de la història del festival, segons el seu director, Xavi Pasqual, a qui ja podem escoltar.
4: Sí, exacte. Aquest any, per exemple, a part d'aquestes propostes de temes propis, doncs també hi haurà un concert tribut a Michael Jackson, un concert tribut a ABBA, que l'any passat va ser un superèxit, un concert tribut a Shakira, no?, que ara amb el del Mundial està molt de moda, i després, doncs, això, aquestes festes posteriors, que a part de les que he comentat, doncs hi ha també un Remember Picasso, hi ha una festa Pelicano Party, una festa de Rock You, no? És a dir, sí, o sigui, és veritat que novetats és complicat, perquè el festival està consolidat, però sí que els espais que tenim intentem que, d'alguna manera, la gent que vingui es vagi trobant cosetes, i que al final una mica ho definiria que és com una relació de parella, no?, que no sigui monòtona, no?, que cada vegada hi hagi alguna cosa que t'enganxi, no?, i és això el que intentem, que any a any la gent digui, mira, aquest any hi ha això altre, no?
3: Una edició, en aquest cas dels Sons del Món, que s'allargarà fins al 21 d'agost amb una quinzena de propostes.
0: Doncs seguirem parlant. Si s'ha d'allargar fins al 21 d'agost segur que en tenim més notícies, però ara parlem també d'un sentit homenatge que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Girona.
3: Un centenar de persones que han homenatjat, en aquest cas a Girona, la Carla Fernández, 3 anys després del seu assassinat. L'acte d'enguany, de fet, és més reivindicatiu, o ha estat més reivindicatiu, segons la seva pròpia mare, perquè el cas arribarà a judici aquest mateix octubre.
0: I no marxem gaire lluny, perquè aquesta setmana hauríem de saber com queda el govern de la ciutat ja.
3: Guanyem i Esquerra, que negocien el nou cartipàs de Girona, en aquest cas que tingui 2 noves regidories per als republicans, i també volen agilitzar la contractació municipal i, a més, incorporar un assessor dedicat exclusivament a l'àrea de residus.
0: Fins ara mateix, doncs, Saïd. Ara ens tornem a saludar.
3: Fins ara.
0: Perquè és que Girona FM aquí ens proposa la primera entrevista del dia, però abans hem de conèixer altres notícies, altra actualitat del territori. Connectem amb Paula Iglesias des de Rubí. Paula, bon dia. Paula, ara sí, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, malauradament comencem amb una mala notícia, lamentant la mort d'un menor en un accident de trànsit múltiple. Això passava aquest cap de setmana a Mataró.
5: Doncs sí, Núria, lamentablement el menor que va resultar ferit crític en l'accident de trànsit múltiple d'aquest dissabte a Mataró, com bé deies, va morir ahir a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. 5 turismes i una motocicleta es van veure implicats en un xoc a la via Sèrgia, l'antiga B40, de la capital maresmenca. El sinistre va causar 10 ferits, entre els quals un altre menor que continua en estat greu i està hospitalitzat a Sant Joan de Déu. 8 adults també van resultar ferits, 6 lleus i 2 menys greus. El Servei Català de Trànsit informa que encara s'estan investigant les causes de l'accident, que es va produir al voltant de les 6 de la tarda. Arran del sinistre es van desplaçar dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, 6 dotacions dels bombers de la Generalitat i 13 unitats del sistema d'emergències mèdiques. També es van activar diversos efectius de la policia local de Mataró.
0: I seguim parlant de Rodalies. L'R2 i l'R2 Nord i l'R11 recuperen avui el servei entre Sant Andreu i Montcada.
5: Doncs sí, Núria, el servei es va recuperar diumenge. Recordem que dimecres passat es va interrompre la circulació poc després de 3:45 del migdia per l'esfondrament parcial d'una paret en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Adif va donar per reparat l'esvoranc dissabte i a la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació. Molts dels usuaris que hi agafaven el tren a l'estació de Montcada i Reixac, com en Javier, usuari de l'R2, es mostren satisfets per la represa del servei després de gairebé 4 dies d'interrupció entre Sant Andreu i Montcada.
6: Fue algo que no cumplíamos con nuestro trabajo, por lo que llegábamos tarde y entonces fue algo desesperante. Y entonces ahora que han arreglado creo que a los 5 días, 4 días y entonces estamos contentos con la obra que están haciendo ahora.
5: Malgrat que s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas del tren pel punt on es va produir l'esfondrament, els combois de l'R2, l'R2 Nord i l'R11 van circular i diumenge amb normalitat des de primera hora. Durant el període d'interrupció del servei, molts usuaris també han optat per utilitzar l'R4 per arribar a Barcelona.
0: I l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai va tancar aquest dissabte a la tarda.
5: Ho ha fet arran de les pluges intenses que hi han caigut. Segons ha informat la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, romandrà sense obrir com a mínim fins dimarts 28, fins demà, per risc de despreniments. L'estació del Meteocat més propera a la zona, situada a Sant Llorenç Savall, ha registrat 34,5 litres per metre quadrat de pluja entre 1:45 i les 4 de la tarda, la màxima precipitació registrada al país fins a les 8 del vespre. Sant Miquel del Fai també ha estat tancat al públic diversos dies al llarg de l'últim mes pel risc d'incendi forestal.
0: Moltíssimes gràcies a Paula. Ens retrobem demà. Paula Iglesias de Rubí. Gràcies. La propera connexió ens du cap a Lleida, UAU, i saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
7: Bon dia.
0: Parlem també, comencem amb una malaurada notícia, un jove de 25 anys que va morir aquest diumenge després de ser arrossegat pel corrent del riu Segre. Això passava al Congost del Mu, a Camarasa.
7: Els bombers van localitzar el cos cap a 4:45 de la tarda d'ahir diumenge, després d'un ampli dispositiu de recerca, però les maniobres de reanimació no van poder salvar la vida amb aquest jove de 25 anys. L'avís es va rebre 3:15 de la tarda quan un testimoni va alertar que dues persones havien estat a l'aigua des d'unes roques a la zona de l'antic campament de la Canadenca i que una d'elles havia desaparegut arrossegada per la força del riu. Els bombers van activar un helicòpter amb efectius del grup d'actuacions especials i un metge del SEM, així com 11 dotacions terrestres, entre les quals els equips de rescat subaquàtic. Per tal de facilitar la recerca, també es va demanar aturar les turbines de la central hidroelèctrica de Camarasa per reduir el cabdal del riu. Finalment, els efectius van localitzar el cos atrapat entre unes branques a una 50 de metres del darrer punt on havia estat vist. L'altre jove implicat va poder sortir de l'aigua pels seus propis mitjans i va ser atès pel SEM, tot i que no va caldre traslladar-lo a cap centre sanitari. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació dels fets i amb aquesta ja són 5 les víctimes mortals registrades en aigües interiors de Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat dia 15 de juny.
0: I seguem parlant de la pagesia. La pagesia de Ponent espera que la reunió d'aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, marqui un punt d'inflexió en la lluita contra la sobrepoblació de conills i en la gestió de les zones d'especial protecció per les aus, la ZEPA. Una notícia que ja ve de la setmana passada, de veritat, per fi es reuneixen avui.
7: Correcte, divendres els explicàvem aquestes mobilitzacions que preparaven els pagesos, per tant, d'obstaculitzar el transport cap a la platja i de fer-se sentir. La trobada arriba, com els dèiem, després d'aquestes dues jornades de mobilitzacions, divendres i diumenge, amb talls a la C14 a Tàrrega, impulsats per Unió de Pagesos, Assaig, el Gremi de la Pagesia Catalana, la Plataforma Pagesos o Conills i la Federació de Cooperatives Agràries. Els convocants valoren positivament que aquestes protestes hagin propiciat aquesta reunió, però deixen clar que només donaran per bona la trobada si se'n deriven alguns compromisos concrets. El president d'Assaig a Catalunya, Pere Roquer, assegura que esperen sortir de Montblanc amb un pla d'actuació per tal de reduir la sobrepoblació de conills i amb compensacions pels danys que la fauna provoca als cultius.
8: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat, i dos, de quina manera es compensa totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. És important de que hi hagi la reacció, però la reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
7: La reunió d'aquest dilluns al matí comptarà, entre d'altres, amb la participació del conseller Òscar Ordeig, el director general de Boscos i Gestió del Medi, Jaume Minguell, i el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a Lleida, Jaume Feixa. El sector confia que sigui el primer pas per donar resposta a una problemàtica que considera cada vegada més insostenible i adverteixen també que si no hi ha acords es reprendran les mobilitzacions aquests propers divendres i diumenge, en aquest cas, amb nous talls previstos a la carretera C12 al terme de Maials, al Segrià.
0: Doncs demà esperem notícies de veure com ha anat aquesta reunió. Moltíssimes gràcies, Quim.
7: Adéu, bon dia.
0: Bon dia. Quim Gasó des de UAU Lleida. I tanquem, com sempre, la ronda d'actualitat a casa, a Tarragona. Marina Pertgot, bon dia.
9: Bon dia.
0: Un total de 84 municipis d'11 comarques afrontaran avui amb el perill màxim d'incendi forestal, nivell 4 del Pla Alfa, no?
9: Doncs sí, les restriccions en vigor des de la mitjanit d'aquest diumenge inclouen un perill màxim de focs a municipis de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Què vol dir això? El nivell 4 del Pla Alfa pot restringir l'accés als espais naturals protegits i altres zones forestals d'alta freqüentació, excepte pel veïnat i els serveis essencials. I canviant de tema, Núria, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha estat aquest cap de setmana aquí amb l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, i el president de FGC, Carles Ruiz, i han col·locat ja la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona. Segons Paneque, s'està enllestint les respostes a les al·legacions de l'estudi informatiu i la declaració d'impacte ambiental que preveu que s'aprovi definitivament enguany. Alhora, augura que properament s'aprovi el tercer projecte constructiu del tram camp per licitar les obres al setembre.
10: El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que us connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica.
0: Anava a dir que és tot un col·laborat, ho he dit, tot un col·laborat el del TramCat. Vull dir que si esteu atents a l'Obert per Vacances, a les notícies de Tarragona en sentirem parlar durant aquests mesos, perquè encara la cosa...
9: Sí, sí, va per llarg, va per llarg. Primer, en aquesta primera fase, a aquesta zona, això que ara construiran, podran operar amb 7 tramvies, però està pensat perquè operi amb més de 30 convois, o sigui que veurem com avança. I un apunt en esports, el Nàstic de Tarragona va perdre el seu partit amistós, el primer partit amistós que ha jugat, per 0-2 aquí a Tarragona davant l'Andorra.
0: Mira, quan perdi el Nàstic igual no cal que... Saps? Vull dir, com que podem triar les notícies, no?
9: Ah, d'acord. Ja ho intentaré.
0: A veure si així els incentivem perquè guany.
9: Exacte.
0: Marina, moltíssimes gràcies.
9: Fins a tu, ara. Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Per cert, que parlàvem del Pla Alfa dins la punt d'actualitat que ens portava la Marina. Dijous tenim prevista una entrevista sobre aquest Pla Alfa que afecta cada cop més municipis, per si en voleu esperar, no?, a tenir més informació. Nosaltres ara ens centrem en la primera entrevista de la jornada i de la setmana. De fet, ens la porten des de Girona FM, en Saïd Esbai. Saïd, bon dia de nou.
1: Bon dia i bona hora.
0: I és que avui parlem d'una cosa que ens toca de prop, que ens interpel·la, eh? El periodisme de proximitat és aquell que fem cada dia, aquell que explica la realitat que tenim més a prop, amb rigor, i en aquest cas, periodisme en català.
1: Un tema que no és només gironí, de fet ens interpel·la a tots, als mitjans locals de Catalunya, molts dels quals també ens escolten ara mateix. Tenim avui amb nosaltres el doctor Lluís Costa, director de la càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català, que ja aprofito també per donar la benvinguda aquí a l'Obert per Vacances. Bon dia i bona hora.
2: Hola, molt bon dia.
1: Primer de tot, doctor Costa, comencem pel principi. Què és exactament una càtedra universitària dedicada al periodisme de proximitat i a les revistes en català?
2: Bé, una càtedra, en el cas nostre, i parlaré el cas de la Universitat de Girona, és una organització, un espai, diguem-ne, que procura, doncs, fer atenció, fer recerca, fer difusió d'una temàtica que a nosaltres ens sembla que és important. És una temàtica que doncs té una massa crítica suficient com per poder desenvolupar diverses activitats al voltant d'aquest tema. I en el cas explícit i concret del periodisme i de les revistes en català, doncs òbviament és un món, és un espai, és un recorregut molt llarg per fer.
1: De fet, si no m'equivoco, tenim nou conveni ara amb l'Associació Catalana de Premsa Comarcal.
2: Sí, de fet és això, les càtedres s'estructuren, diguéssim, a partir d'una sèrie d'elements. Un d'ells és el patronat, que són els diversos patrons que ens donen suport, diguem-ne, logístic i econòmic. Tenim en aquests moments 8 patrons, entre ells l'APEC, l'editor de revistes en català, i ara, des d'aquesta setmana, doncs, se'ns ha afegit un nou patró que em fa molta il·lusió, que és aquest, que la notícia potser seria aquesta, la incorporació, doncs, de l'ACPC, Premsa Comarcal, aquesta entitat que aglutina, que agrupa gairebé 180 publicacions periòdiques de revistes locals i comarcals, i per tant que abasta el que podríem entendre gairebé tot el territori de casa nostra.
1: Clar, perquè un mitjà local, per exemple, és tan determinant, posem un exemple, per a la supervivència de la llengua, del català?
2: Bé, perquè seria aquella màxima, diguéssim, que és un espai que si no l'ocupem nosaltres ens l'ocupen, i doncs per tant, en relació a l'idioma català, que hem de reconèixer, jo sempre ho explico així, que des de la transició democràtica, òbviament, l'escola i tot el procés de normalització lingüística ha fet un paper essencial, però sense oblidar, doncs, aquest altre gran actor que ha sigut el dels mitjans de comunicació. I quan parlem de mitjans de comunicació, si ho centrem en uns mitjans que fan atenció a la realitat més propera, com és aquesta, la premsa local i comarcal, que essencialment han publicat i editen en llengua catalana, doncs ens podem fer una idea del paper i del protagonisme que juguen en relació a aquest tema.
1: Clar. T'ho dic perquè sembla una dicotomia, dic, en un món dominat pels grans mitjans globals, per les xarxes socials, vull dir, té més sentit que mai avui dia la premsa comarcal i de proximitat?
2: Bé, el món de la premsa, com tants altres sectors, doncs ha patit crisis periòdiques, crisis infraestructurals de model, en el cas de la comunicació i del periodisme, i que, per exemple, en el moment de l'expansió, diguem-ne, i de la normalització o democratització de lo que seria internet, la gran pregunta que es va formular i va sorgir ja fa més de 3 dècades, doncs era aquella de dir què passarà amb els mitjans locals, si avui dia, en aquells moments també, evidentment, i com a gran novetat, hi havia la possibilitat d'obtenir informació i notícies d'abast mundial, d'abast internacional i a temps real, que dèiem aquell temps, en aquells moments sempre tot havia de ser a temps real, què passaria amb aquesta premsa, en aquesta comunicació de proximitat? I precisament els fets, i ara hi ha una trajectòria històrica i amb una mirada d'una certa llunyania i una experiència, doncs podem mantenir el que jo sempre mantinc, que és que la comunicació més propera, la informació més de proximitat, continua interessant i habitualment és aquella informació que no t'oferiran els grans mitjans. Per tant, si hi ha una necessitat, si hi ha una demanda d'aquest tipus d'informació i no hi ha, diguem-ne, una resposta per part dels grans mitjans, els mitjans locals i comarcals doncs exerceixen una funció i una tasca que no està ocupada per ningú més, i per tant jo sempre, digueu-me excessivament optimista, però jo sempre veig el futur molt més en blanc que en negre.
1: De fet, és una tendència que sembla, no sé si també l'heu pogut observar des de la càtedra, que cada vegada la gent està més interessada pel que li passa al costat de casa seva que no pas a Kuala Lumpur.
2: No, això està claríssim. Jo crec que des del primer moment és molt important, i el que hem d'intentar explicar, i ho expliquem, és que hem de ser capaços, i des de la universitat doncs formar aquests futurs periodistes i aquests futurs comunicadors, que la realitat propera, que la realitat més pròxima al nostre entorn, només l'entendrem, només la podrem explicar amb una mirada general. Per tant, conèixer, diguéssim, l'estructura, l'entorn de la comunicació generalista ens és útil per entendre i explicar fenòmens molt més localitzats. Jo a classe sempre explico el mateix. No entendrem, per exemple, un cas com el molt d'actualitat, com pot ser el tema migratori, no entendrem el fenomen migratori si volem analitzar-lo des d'una òptica local, des de determinats col·lectius que habiten, que viuen en determinades territoris locals, si no tenim aquesta mirada àmplia, i per tant internet ens ha ajudat més que allunyar-nos, més que diguem-ne donant de problemes o obstaculitzant-nos a la recerca, ens han ajudat això, però sempre amb aquesta mirada local.
1: Ara, de fet, parlaves de la universitat, a classe, vull dir, no sé si els joves periodistes que vas coneixent ara, encara tothom somia amb grans redaccions a Barcelona o Madrid, o cada vegada sembla que la cosa s'està recollint una miqueta més?
2: Molt bona pregunta. Això és una feina a fer, diguem-ne. A nivell de la comunicació i del periodisme, vosaltres ho sabeu, els professionals sempre han lluernat moltíssim, diguéssim, les grans figures mediàtiques, els grans mitjans, perquè ens hem pensat, i possiblement en part, doncs, amb una certa raó, que són els que ens expliquen el món, però cada vegada més, i això també ha sigut una tasca que jo no diré de formigueta, però sí del dia a dia, d'intentar fer entendre això, la realitat i la importància de la comunicació local, però també la necessitat que tenen, i aquí potser en aquest espai, allà on ens trobem ara, de Girona FM, de que aquest tipus de comunicació, aquest tipus de periodisme, és també una escola importantíssima, diguéssim, de formació de professionals que en el futur es dedicaran a la comunicació local o no s'hi dedicaran, o es dedicaran a la comunicació generalista, però jo crec que la base aquesta que proporciona les empreses més locals, la informació més local i comarcal, doncs és importantíssima per aquests estudiants que comentes.
1: Clar, ho dic perquè no només a Girona, sinó a Catalunya tenim un ecosistema molt fort, tant de revistes com publicacions en català, que al final és l'especialitat de la càtedra, però també de mitjans de proximitat. Clar, de tota aquesta trajectòria que portem, vull dir, què és el que encara preval? Què és el que encara perdura avui dia?
2: Bueno, aquí és una altra de les coses que a mi m'agrada insistir. Ens trobem en un moment, jo no diré si més o menys dolç, però ens trobem en una realitat indiscutible. La força i la potència d'aquest tipus de periodisme, aquest tipus de comunicació local i comarcal. Això es pot haver improvisat en uns anys? Ha sorgit com un bolet? Efectivament que no. Per què Catalunya, diguéssim, el paradigma d'aquest tipus de comunicació està tan arrelat? Per què, no sé si dir-ne ha triomfat, però com a mínim s'ha desenvolupat de la manera que s'ha desenvolupat a partir de la transició democràtica després de la mort del dictador? Precisament ens hem pogut beneficiar, diguéssim, o obtenir aquesta situació perquè veníem d'una trajectòria històrica importantíssima. Des de finals del segle XIX, les publicacions locals i comarcals en el territori de parla catalana ha sigut importantíssim. El llegat que rebem als anys 80, quan recuperem una certa normalització democràtica, el llegat que rebem des del punt de vista periodístic de l'època d'aquesta, de les últimes dècades del segle XIX i sobretot fins a la Segona República Espanyola, és enorme, i per tant partim amb una certa, diguem-ne, avantatge que ho aprofitem, i crec que això ens diferencia d'altres models territorials en l'estat espanyol o fins i tot a nivell europeu.
0: Mm. Lluís, bon dia. Sí. Una pregunta, bon dia, però com veus ara el que és el prestigi del periodista? Perquè fa l'efecte una mica que al final ens hem convertit tots en multitasques, amb intel·ligències artificials que ens fan la meitat de la feina, que hi ha aquest risc, i per tant, no ho sé, em fa la impressió de que la professió periodística està més desprestigiada que no estava. Ara feies referència amb aquell passat, doncs, lluminós, però avui dia com ho tenim, això? Com ho veus? Tu, a més, que tractes amb estudiants, eh?
2: Sí, i el tema del desprestigi, jo penso que la primera batalla que hem hagut de guanyar, o que estem intentant, doncs, guanyar-la, és aquella que el desprestigi del comunicador, del periodista local, ha de lluitar contra el periodista, diguem-ne, més generalista, perquè sembla que el que fa el bon periodisme, i no, evidentment no és així, és el que fa una informació, un periodisme generalista. És el que diguem, no és que el periodisme serà bo o dolent en funció de si és local o és generalista, és si el periodisme és bo o no és bo. Dit això, i amb la pregunta que em sembla que entendre que me feies, des del punt de vista aquest de les xarxes i de l'entorn que tenim avui dia, crec que hem de reivindicar molt, diguéssim, la professió des del punt de vista de la formació, també. No qualsevol persona, i a vegades això sí que ens ha confós i potser ens ha portat cap a un camí, diguéssim, erroni, no qualsevol persona és, evidentment, periodista, malgrat que tingui al seu abast moltes eines avui dia per difondre una idea o una notícia, fins i tot. I d'altra banda, si el desprestigi ha de venir pel tema de la perversió, diguéssim, informativa, i per tant de les tan malauradament anomenades fake news i tot aquests entorns que s'han produït, doncs sí, és clar, avui dia des d'aquesta mirada està certament desprestigiat l'ofici. Ara també t'he de dir que la comunicació local, el periodisme local, com que és molt més verificable, la notícia és molt més verificable, jo penso que el risc que corrim de que un professional, diguéssim, tingui la temptació, doncs, d'utilitzar una mala praxis i per tal oferir una mala informació, és molt més complicat o és molt més difícil.
1: T'anava a dir, Lluís, ja per últim, molt ràpidament, hi han dues frases que crec que ens han perseguit durant molts i molts anys. La primera és que la ràdio algun dia moriria, i l'altra és que també el paper acabarà morint. Tot això, per exemple, els grans estàndards o els grans baluars són precisament la premsa de proximitat?
2: Sí, això dels grans canvis, diguem-ne, o dels canvis, i en l'àmbit de la comunicació, això és una cosa que s'ha anat produint històricament, de manera periòdica, quan ha emergit una nova plataforma, un nou mitjà, o doncs això, una nova manera de poder fer o oferir comunicació. Jo recordo perfectament, des d'un punt de vista històric, de que quan emergeix, com dius tu, la ràdio, doncs els anys, de manera molt més generalista, dels anys 20-30 del segle XX, doncs en les mateixes pàgines dels diaris hi ha un autèntic debat de quin paper haurà de jugar, diguéssim, la premsa escrita. Fixa't que t'estic explicant una situació de fa un segle ja. Fa un segle aquest debat hi era. Aquest debat que, quan surt la televisió, ens tornaríem a passar el mateix. A l'estat espanyol, als anys 50, cap al final dels anys 50, quan es va de mica en mica popularitzant la televisió, sembla que la ràdio, el fet d'haver de lluitar contra un element que t'oferir imatges, també entra en aquest període, diguéssim, de discussió. I el que passa amb internet, això ho tenim molt més recent, que sembla que quan apareix, doncs, les xarxes, internet i tot el món virtual, sembla que el paper està condemnat a morir. Jo fa molts anys que em dedico a aquests temes, no des d'un punt de vista periodístic, sinó d'historiador, doncs que aquest aquesta pregunta que acabes de fer ara, Saïd, doncs ens l'han anat fent des de fa moltes dècades. Moltes vegades hi ha gent que s'ha atrevit a posar dates de caducitat ja del paper directament, i sortosament o no, jo que sé, ara això seria un altre debat, un altre programa molt més llarg, i podríem entrar a aprofundir en aspectes i en temes molt concrets sobre això, però jo crec que de moment, doncs, allò que dèiem, el prestigi de la professió, el prestigi del paper, jo crec que encara es va mantinguent.
1: Doncs ho seguirem mantenint també, no només ara, sinó també per vacances. Doctor Lluís Costa, director de la Càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest dilluns al matí.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Saïd Esbai, moltíssimes gràcies des de Girona FM. Una abraçada.
1: Igualment.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I el que farem ara serà donar pas al podcast d'actualitat castellera de l'Obert per Vacances. I és que toca conèixer què ha passat aquest cap de setmana en una de les cites més importants de la temporada, la Diada de les Santes, a Mataró. També coneixerem dins aquest podcast una colla que enguany celebra el seu 30è aniversari. Tot plegat ens ho expliquen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosiquet.
4: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
5: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les dies que vindran més endavant, i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies, i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història o una temàtica que ens ajudarà a entendre millor el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
4: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
5: Doncs analitzem el que ha sigut aquest cap de setmana i comencem, sens dubte, amb la Festa Major de les Santes de Mataró. Els grans protagonistes van ser els locals. Destaquem l'actuació dels Cabrossos de Mataró, que descarregaven el 7 de 8, el 5 de 8 i el 4 de 9 en folre, el primer descarregat aquesta temporada d'una forma absolutament èpica. Un 4 de 9 en folre molt emotiu i carregat d'història, ja que fa 20 anys aquest mateix 4 de 9 en folre per les Santes va quedar marcat per la mort de la castellera Mariona Galindo després d'una greu caiguda. Aquest dissabte es va viure un moment èpic descarregant el castell quan just queia un aiguat sobre l'estructura dels capgrossos que miraven i oferien un petó al cel dedicant-li a la Mariona aquesta estructura. Per la seva banda, a la plaça de Santa Anna a Mataró, els castellers de Vilafranca s'apuntaven al primer 3 de 9 en folre i agulla, el primer des de l'any 2019, i apuntaran bàsics de 9 en perspectiva de Castell de Déu a la Diada de les Neus. Finalment, els Minyons de Terrassa destaquem el 2 de 9 en folre i manilles abans de marxar de vacances. També mirem altres places i destaquem sobretot el 5 de 8 dels Xiquets de Reus completat a la Diada de Santa Anna, i qui també va descarregar aquest castell van ser els Marrecs de Sal, que també s'anoten la catedral en la seva Diada de la Festa Major. I finalment, posem èmfasi en la Diada de Vilallonga del Camp del Memorial Pau de Magrinyà, segona diada que celebra en honor al castell de la Colla Vella dels Xiquets de Valls traspassat ara fa 2 anys. Tant Colla Vella com Colla Jove de Tarragona han descarregat la tripleta màgica, és a dir, 3 de 9 en folre, 4 de 9 en folre i 5 de 8, malgrat que la Jove també desmuntava 2 intents de 4 folrat. Un cap de setmana que ha mirat al cel i que ha guardat molts records.
4: Segona ronda, agenda de plaça.
5: En aquesta segona ronda toca agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants per aquest proper cap de setmana. Serà el primer del mes d'agost i hem de posar especial atenció a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. Una diada on haurem d'estar molt atents als castells de Vilafranca, que podrien provar el 3 de 10 amb folre i manilles. Estaran acompanyats a plaça dels Bordegassos de Vilanova, els Nens del Vendrell i la Colla Jove de Tarragona, que també voldrà seguir la línia de portar algun gama extra a la plaça de Vila de Vilanova i la Geltrú. Una diada castellera que podreu seguir en directe per les televisions locals i per la xarxa Més a partir d'aquest dissabte a les 6 de la tarda. I una actuació que també hem de seguir de ben a prop és la Diada de Martyrs Street a Vilafranca del Penedès. Una actuació que hi formaran part els Xicots de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i la Colla Joves Xiquets de Valls. Serà a partir de 7:45 del vespre i es podrà seguir en directe per Televisió de Vilafranca.
4: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
5: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Avui posem la mirada en els capgrossos de Mataró, que celebren enguany el seu 30è aniversari. La colla mataronina va erigir-se a finals de l'any 1995, quan un grup de joves aficionats als castells van prendre la iniciativa de crear una colla castellera a la ciutat de Mataró. Per aconseguir-ho, es va fer una crida als interessats a fer castells a través de cartells publicitaris i també gràcies a la col·laboració de Televisió de Mataró, que va realitzar un programa especial de castells. Un cop constituïda la colla legalment l'any 1996, es van iniciar els assajos el 19 de gener del 96 i per la dia de Sant Jordi es va realitzar un assaig en públic a plaça amb els primers castells de sis. La presentació oficial de la colla no va arribar però fins la Festa Major de les Santes de l'any 1996, descarregant castells com el 5 de 6, el 4 de 6 amb el Pilar i el Pilar de 4 aixecat per sota, portat al balcó. Una de les persones que explica l'evolució dels capgrossos de Mataró és l'actual cap de colla, Àlex Dorda, que recorda com han evolucionat fins aleshores els de la camisa blau marí.
6: Sí, la trajectòria de colla és espectacular, sobretot des dels inicis. Jo el 96 tenia 3 anys i encara no hi vaig entrar, però sí que som una colla que va créixer molt ràpidament. Jo només amb 7 anys que tenia la colla ja feia els primers castells de nou. Una evolució espectacular fins als 15 anys que fem el primer gama extra, no? I a partir d'aquí hem estat 15 anys més, algun any no, algun any sí, amb algun any millor, algun any pitjor, però hem estat allà amb els games extras.
5: I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquí cap de setmana a les places, hem posat la gent de castell els propers dies i hem conegut una mica més una colla castellera de gama extra com són els capgrossos de Mataró. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!

0: Doncs vinga, que seguim endavant amb el programa i avancem continguts que teníem previstos per la segona hora, per exemple, d'aquest programa d'avui dilluns 25 de juliol. Pendents d'una entrevista que ens ha de dur a conèixer al carrer Sant Jaume, aquest carrer tan espectacular que tenen a Rubí, que va celebrar el cap de setmana passat les seves festes. Nosaltres el que fem ara és avançar continguts, però pendents d'aquesta entrevista, i us oferim un ratet, una estoneta de Freaky Time, el temps friki que tots ens mereixem a la vida. A Vilafant en són molt de friquis, els agraden molt, són més que friquis, són otakus, els agrada molt el que és la cultura asiàtica, concretament japonesa, diria jo, i cada setmana ens porten una petita píndola sobre algun manga o algun anime que ens volen recomanar. Avui sembla que és un manga, diria jo, sí, que es diu Atac dels Titans. La veritat que no el conec jo massa, Atac dels Titans, però que ens diuen que és molt més que una història de gegants, que ens parla d'intolerància, de propaganda, de discursos d'odi. En saben molt a Vilafant, d'això de ser friquis.
1: Freaky Time d'estiu.
2: Propaganda, control de la població, prejudicis, por i la necessitat humana o no tan humana, de trobar un culpable. Malauradament, són conceptes que continuen sent de molta actualitat, oi? Doncs tots aquests temes ens els trobem a Atac als Titans. Això és el Freaky Time d'estiu i avui ens posem èpics i reflexius a parts iguals. Dani, benvingut a un dia més al Freaky Time. Tu, quan vas començar a veure aquest anime, pensaves, com em va passar a mi, que anava d'una lluita tipus David contra de Goliat entre humans i monstres, en aquest cas els titans?
3: Bones. En part sí, en part no. Perquè tant després de llegir tant de manga o veure tant d'anime, una de les coses o particularitats que té aquest món és que moltes vegades la història comença molt senzilla, però gairebé sempre té coses amagades, sempre acaba variant, el que donaves per feta no té res a veure després amb el que s'acaba veient en el desenvolupament de la història. En aquest cas, doncs, hi havia molt més amagat, no eren només persones humans lluitant contra aquests titans. Mercè, i tu, quan vas acabar de veure l'anime, continuaves pensant el mateix?
2: Doncs la veritat és que no. Jo, quan vaig començar, com us deia, pensava que seria això, aquesta lluita tan, tan senzilla, com deies tu, i no m'esperava per res del món aquesta reflexió

0: El cercle d'odi és molt difícil de tancar. De fet, ho veiem en el nostre dia a dia, en l'actualitat, no? Estem veient doncs, conflictes, per exemple, a Israel i Palestina, que venen d'un cercle d'odi de fa moltíssims anys. Vull dir que realment aquest anime està molt d'actualitat. I ara no sé si faré algun spoiler o no, però en el cas d'Atac als Titans, precisament veiem com els personatges van canviant i precisament és a causa d'aquest odi i d'aquesta guerra que veiem que personatges que veiem al principi que eren com bons o entre cometes se'ns els presentava com a bons o com que tenien uns valors, no?, de voler explorar, de voler ser lliures i tot això, després veiem que acaben convertint-se en una cosa totalment diferent i no vull explicar gaire res més perquè m'agradaria que els nostres oients de l'Obert per Vacances s'acabin doncs, decidint a veure aquest anime. Penso que és una obra que ens mostra fins a quin punt una idea repetida una vegada rere una altra pot acabar condicionant la manera com veiem els altres, no? És una crítica social d'aquestes idees que a nivell social a vegades ens van repetint i no ens qüestionem i ens acaba calant que ho donem per bo. I és una crítica una mica de la falta de mirada crítica, no? I bé, molts lectors, i jo també m'hi sumo, han vist o han pensat que hi havia molts paral·lelismes amb els camps de concentració nazi i amb el fet aquest de les persones marcades, no? En aquest cas, en el cas del nazisme, doncs amb l'Estrella de David, aquí no és ben bé igual, però és una marca també al braç, vull dir que hi ha molts paral·lelismes, o almenys jo els hi trobo. Jo penso que els titans són una excusa només per parlar-nos de com els discursos d'odi, no? D'acabar odiant a l'altre perquè sí, perquè ja no veiem que sigui una persona humana, que ens acaba deshumanitzant a nosaltres mateixos perquè veiem els altres com a enemic, no? Quan ens plantegen que l'altre té la culpa de tot i és el nostre enemic, acabem sent molt poc humans. Ho veus així, Dani?
1: Sí, més o menys tot això és el que has explicat, és com veiem que evoluciona la història, com hem dit al principi, doncs, que comença molt més senzill, de seguit se'ns comença a presentar un conflicte molt més complicat, on te veus que a causa de la guerra i de les pèrdues de les dues bandes, doncs personatges que veies purs en la seva essència al principi, veus que això els va transformant, veus que la guerra els canvia fins a un punt que alguns s'acaben transformant en els villans, no?
0: En els dolents.
1: En els dolents, i poder aquesta és la clau de l'èxit.
0: I jo crec que caldria llegir l'obra també, a part de veure l'anime. La trobarem en català reeditada amb una edició integral molt xula, en format col·leccionista, a càrrec de Norma Editorial. La teniu en català i la teniu en castellà, per tant, és una lectura d'estiu brutal. Però si us estimeu més veure-ho i gaudir-ho amb una gran banda sonora, trobareu l'anime tant a Crunchyroll com també a Netflix. Al Freaky Time d'estiu tenim aquesta lectura pendent de moment d'aquesta obra. Nosaltres som en Dani.
1: Remarcem.
0: I amb el nostre espai d'estiu acabat doncs ens posem a llegir Atac als Titans o Shingeki no Kyojin en el seu títol en japonès.
2: Doncs mira, no només era un manga, també era un anime. Ara que sort de Norma Editorial, que ens publica un munt de mangas superxulos que d'altra manera potser no arribarien. Dani, Mercè, moltíssimes gràcies des de Vilafant Ràdio. Seguim endavant. Mira, recordeu, amb més música, perquè m'ha quedat un tema molt pendent.

Recordeu, que us deia que una de les versions, de fet, jo crec que l'única que queda documentada, versió de I'm Free, dels Stones, és aquesta dels Subdragons, banda escocesa de l'any 90, i que era molt, molt ballable amb aquestes bases. Mireu.

Segur, segur que us sona dels vostres temps de discoteques. Potser també us sona aquesta altra que ens parla de llibertat i que, en fi, a mi em dona moltes excuses sempre per escoltar George Michael.

0: era l'any 90. Jo no sé què els va agafar l'any 90 concretament per aquestes cançons, aquests temes, no?, que es titulaven això, I'm Free, Freedom, en fi, tot anava per aquí. Saludem de nou l'Enric de Ràdio Cardedeu, perquè m'ha quedat pendent... Jo és que estic indecisa. No sé si viatjar planificadament o fer-ho per lliure, perquè no m'hi acabo de trobar. Enric, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: És la pregunta que formulem, però és que em falta informació, eh?
1: Oi que sí?
0: Sí.
1: Doncs potser fem una mica d'història, no? Què et sembla?
0: Sí, sí, sí.
1: Som-hi. Doncs va, comencem a rebuscar per la història, Núria, ja que ens hem de remuntar al segle XIV abans de Crist, que tot sembla apuntar que els primers vestigis de viatges escrits i gràfics daten de llavors, concretament d'una expedició egípcia al país de Punt, en el que la reina Hatshepsut, no sé si ho he dit gaire bé, va fer aquesta travessa per mar i posteriorment va quedar immortalitzada als relleus del temple de Deir al-Bahari. Dos segles més tard, cap al 12 abans de Crist, un amont de Tebes va dur a terme un viatge literari comercial cap a l'illa de Xipre, el qual va quedar enregistrat en papirs i avui dia és considerat com un dels principals testimonis dels primers viatges de la Mediterrània. I, de fet, un parell de segles més tard, després de Crist, podem trobar les cròniques de viatges i les obres de geògraf i historiadors grecs com Herèdot i Pausànies, referents d'aquestes aventures tan atípiques per l'època pel que fa a viatges per plaer i voluntat. Clar. I és que, Núria, si parlem de desplaçaments més que de viatges, la nostra espècie, l'Homo sapiens sapiens, va dur a terme les primeres migracions fora de l'Àfrica.
0: Sempre te'n vas cap al rinoceront mamut. Sempre,
1: sempre. Sempre. Faré una samarreta i us en envieu una cap aquí a Tarragona, ja t'ho dic.
0: Sí.
1: Doncs, de fet, aquestes primeres migracions fora de l'Àfrica, d'una manera més o menys general, van començar fa 200.000 anys, arribant en primer lloc al Pròxim Orient, i fa uns 70.000 anys, ja d'una manera massiva arreu del continent europeu, empesos per canvis climàtics i la cerca de recursos.
0: Ara t'ho anava a dir, molt de vacances no devien estar aquella gent, tampoc. No, si no viatjaven per ple de vacances, per desconnectar.
1: No, precisament. De fet, aquí ara mateix creu el Mediterrani ho fa per temes força similars, per poder tenir una esperança, de fet. En definitiva, són cosins llunyans que van cap a on els seus predecessors van emigrar fa un bon grapat d'anys, així que abans de voler tancar portes, mirem d'on venim. De fet, cal conèixer la nostra història antiga i recent per no caure en paranys populistes, no?, de l'extrema dreta. De fet, una bona part de Catalunya som descendents de gent d'Andalusia que va venir a terres catalanes el segle passat per poder tenir una vida. De fet, la història de la nostra espècie s'ha forjat viatge rere viatge i emigració rere emigració. Així que, Núria, quedem-nos amb això. Els viatges, planificats o improvisats, sempre per plaer, i les fronteres, va, derrocades, deixa'm dir-ho.
0: Ai, molt bé, molt bé. En aquest cas m'agrada que siguis influencer.
1: Bueno, sempre tiro cap a casa, eh? Tinc molts haters al darrere.
0: Escolta, no desvalem encara, si et sembla, què diuen els oients? Ho deixem per passades les 10 del matí? No sé si tenim àudios.
1: Sí que en tenim, sí.
0: I més que en poden arribar. No em diguis que la Pilar ha tornat a...
1: Mira, la Pilar està caminant per una serra, per una carena, ens ha dit, i la tenim per allà perduda, o sigui, però ens ha enviat un àudio, una crac.
0: Però sí, la Pilar sempre està a la muntanya?
1: Sempre no ho sé, però jo crec que porta una bona temporada per allà, aquells mons de Déu.
0: A més, li coincideix, no? Les hores de l'Obert per vacances l'enganxem allà sempre.
1: Absolutament.
0: Sí, clar, igual a la tarda està a casa tranquil·la. Sí, al matí.
1: Pel que m'ha comentat, a les tardes aprofita per escoltar els programes del dia anterior.
0: Ostres, que mona.
1: Sí.
0: Perfecte. Doncs vinga, ara sabem què ens explica la Pilar i altres oients amb aquesta proposta de tema del dia que us fan avui des de Cardedeu i des de les xarxes, des de l'Instagram de l'Obert, Obert Vacances. Si preferiu viatjar en plan planificat, agència de viatges, o si preferiu, doncs, anar a l'aventura, no?, o planificar-vos vosaltres mateixos. A veure què ens expliquen. Enric, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Una abraçada forta. Fins ara.

0: així tanquem aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. A partir de les 10, més.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: L'aire condicionat, una innovació essencial a la vida moderna, té una història fascinant que va començar a principis del segle XX. Va ser inventat el 1902 per Willis Haviland Carrier, un enginyer nord-americà, per resoldre un problema d'humitat en una impremta a Brooklyn, Nova York. L'alta humitat estava afectant la qualitat del paper i la tinta. I Carrier va desenvolupar una màquina que no només refredava l'aire, sinó que també en controlava la humitat. Aquest primer sistema d'aire condicionat feia servir uns petits tubs refredats amb aigua per deshumidificar l'aire, cosa que millorava considerablement la qualitat d'impressió. L'impacte d'aquesta invenció es va estendre ràpidament més enllà de la indústria de la impressió. A la dècada del 1920, l'aire condicionat va començar a ser utilitzat als cinemes, proporcionant una manera d'atreure els espectadors durant els mesos més calorosos de l'any. Això no només ha augmentat l'assistència a les sales de cinema, sinó que també ha establert la pràctica d'anar al cinema per refrescar-se. La tecnologia de l'aire condicionat va continuar evolucionant i es va tornar més accessible per a llars i oficines. Actualment, els sistemes d'aire condicionat són essencials no només per al confort, sinó també per a la salut i la productivitat, especialment a regions amb climes extremadament càlids. A més, els avenços en eficiència energètica i tecnologies ecològiques fan que els sistemes moderns siguin cada cop més sostenibles.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat es normalitza la circulació a les vies afectades per accidents i avaries d'aquest matí. Per ara, una nova avaria a la CGT a Terrassa deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. També a l'AP7 hi ha retencions encara a Montmeló per un vehicle al voral. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R13, l'R14, R15, R16 i R17 circulen amb retards per una incidència entre Garraf i Sitges. A més, també per un incendi proper a la infraestructura, està interrompuda també la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha obert la porta a impulsar una col·laboració amb el Vietnam per formar futbolistes després de reunir-se amb el viceprimer ministre del país. Durant la trobada també han acordat explorar noves vies de cooperació en àmbits com la tecnologia, la logística, l'agricultura i el turisme sostenible.
2: Ha sigut una reunió molt interessant en què hem analitzat els punts de cooperació, bàsicament en matèria de tecnologia, de logística, d'indústria agroalimentària i també de cooperació esportiva i cultural. Molt interessats també en aquest àmbit, la cooperació esportiva i cultural. S'està treballant perquè Espanya i Catalunya tinguin un estatus d'associació estratègica amb Vietnam i jo he mostrat també tota la predisposició del govern de Catalunya per fer-ho d'aquesta manera.
1: La trobada servirà per enfortir els llaços comercials i facilitar l'entrada de les empreses catalanes al sud-est asiàtic. I un total de 84 municipis d'11 comarques afronten avui el nivell màxim de risc d'incendi forestal, mentre que 173 estaran en nivell molt alt. Els agents rurals mantenen restringit l'accés a 6 espais naturals, entre els quals s'hi troben Montsant, els Ports i Prades, per reduir així el risc d'incendi. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i canvis en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel Consell d'Agricultura avui mateix, però el sector avisa que mantindrà les mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I el menor que havia resultat ferit crític en un accident múltiple el dissabte a Mataró ha acabat morint aquest diumenge a l'Hospital Vall d'Hebron. El sinistre, en què es van veure implicats també 5 turismes i una motocicleta, també va deixar un altre menor ferit greu i 8 adults amb ferides de diversa consideració. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes que es va produir coincidint amb un episodi de forta pluja. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

està content, que tot va bé, diu que està content, que tot va bé.

0: clar, això està bé, eh? Fas nit en un poble i t'hi acabes quedant. Això si és que no tens reserva en cap altre lloc, ni has de ser l'endemà en una hora concreta en lloc més. Això és la llibertat que et dona, viatjar per lliure, però té els seus inconvenients també, eh? Que potser et pots trobar dormint al carrer. En fi, Enric Rubio, de nou. Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què diuen els oients? A veure, que xula aquesta cançó, Els Amics de les Arts, no?
1: Fantàstica, un dels seus grans mites. Qui en algun moment de la vida que hem estat una mica perduts no hem pensat agafar carretera i manta, no? Sí. I anar a voltar, d'alguna manera. Sí, sí. Bé, doncs, mira, els oients ens han enviat àudios i missatges, com sempre. Així que, va, començarem amb algun missatge escrit d'una persona que jo crec que per aquí, les Terres de Tarragona, jo crec que coneixeu. Us sona el nom de Ricard Ferrer Baldric, l'actor?
0: Ai, sí. Sí, i tant, sí.
1: Doncs vinga, és el d'Arribar i ploure, surt en mil sèries i pel·lícules,
0: sí, exacte, sí.
1: Actua molt amb l'Enric Cambray a Dones Sàvies. Doncs m'ha dit improvisat i amb tu, perquè ets a dir que és un bon amic, així que ens ha enviat aquest missatge des d'aquí, Ricard, sempre que vulguis, on vulguis, ja ho saps que si ets...
0: Improvisat i amb tu, clar. Això d'improvisat està molt bé si vas sol o vas amb algú que et dona confiança. Però improvisat amb algú així a lo boig que no saps per on te sortirà... Mala cosa, no?
1: Sí. De fet, tenim un viatge pendent, plegats, així que des d'aquí ja et dic que l'acabarem fent. Sí.
0: I ja sabeu on anireu o també fins i tot la destinació és d'última
1: hora?
0: Doncs
1: anirem amb la furgoneta i segurament el portaré alguns d'aquests raconets secrets que acostumo anar jo amb la camper. Per tant, li faré descobrir llocs que possiblement no coneix.
0: Així lideraràs tu el viatge,
1: sí, amb la camper, sí. Aquí suposo
0: clar,
1: que sí.
0: Clar, aquí sí. Deixaré... El Ricard, deixa't portar. Sí.
1: Exacte. Deixaré que ell porti el vi per quan arribem.
0: Ah, mira. Sí, també és bon pla.
1: Després tenim la Mònica, que ens diu: jo sóc més a planificar els viatges, tot i que quan marxo amb la furgui a vegades no pots complir el plàning i has d'improvisar a última hora. Gràcies a això he arribat a despertar-me a llocs amb vistes impressionants.
0: Que guai.
1: Sí.
0: Ah, i... clar, és que és el que té, no? Si vas en furgoneta et dona molta més llibertat, perquè ja saps que tindràs un lloc on, no?, un aixopluc. Ja saps que tindràs
1: correcte,
0: un lloc on quedar-te.
1: Sí, sí.
0: I això,
1: com
0: clar...
1: un cargol.
0: Sí.
1: La casa a l'esquena, sí, allò on vulguis. A més, com a emergència, a males, doncs pots fer-hi nit i tens la teva microcaseta, sí. I, escolta, Núria, hem parlat de la Pilar d'Espinavell, no?
0: Home, la Pilar, sí.
1: Anem a veure què ens diu. Va, som-hi.
2: Bon dia, obert per vacances. Avui estic carenant entre el Vallespí i el Ripollès. Avui no fa tanta calor, eh? El meu millor viatge va ser agafar la motxilla, anar al port de Barcelona i comprar un bitllet per a l'illa de Sardenya. Va ser molt bonic, el millor viatge de la meva vida. Improvisat total.
1: T'haig de dir que m'ha explicat que la Pilar té 72 anys i aquest viatge el va fer quan tenia 19, que aquella època era molt atípic
0: i
1: una noia, no?, en aquells llavors, doncs que les famílies els deixessin anar. Ella va fer una mica d'engany per poder anar, va dir que anava amb amics, però se'n va anar amb un amic que no haguessin vist massa bé, així que aventurera des del principi, pel que m'ha dit.
0: Se'n va anar sola amb un amic.
1: I estem parlant dels 60, vull dir que a moltes famílies no era ben vist això, eh? I ella, va liar-se a manta al cap i cap a Sardenya a motxilla, sí.
0: Fantàstic. Ostres, que xulo. I segur que recorda aquell viatge, vamos, com lo més de la vida.
1: Sí,
0: normal.
1: Sí, ens explica fora d'àudio que sí, que realment ho té molt present. I mira, si vols acabem amb els àudios, amb la Susana, que ens explica això.
3: A veure, jo normalment quan viatjo és un viatge planificat que dona molt marge per la improvisació. O diguéssim que és un viatge improvisat amb algunes coses planificades, bàsicament. Sobretot perquè normalment amb qui viatjo doncs, no s'han de planificar molt les coses o no acabem quadrant res. Aleshores, tenim com una mica clar on volem anar i per on volem passar i anem fent les reserves una mica sobre la marxa i després ens anem fluctuant segons el que ens vingui de gust o estigui disponible.
0: Clar, sí. O estigui disponible, aquest és un altre, però van fluint.
1: Exacte, tot el que es pugui.
0: Està bé. A veure, avui dia també amb internet ho posen fàcil, perquè busques alguna pàgina d'aquelles de recomanacions, dius, ai, on dinem? Ah, anem a mirar, no?
1: Sí, i acabes trobant molta, massa, més coses del que es voldria a vegades, eh? Però sí, tenim una sobreinformació.
0: Sí, potser està bé també l'exercici aquest de viatjar així per lliure i sense internet, no?
1: Sí, mira, jo recomano, va haver una vegada, a vegades quan he agafat la furgoneta, he començat a tirar sense saber on i he dit, va, Vaig a fer 5 trencalls esquerra, 5 dreta, 5 esquerra i la fenecia, a veure on em porta. I és espectacular, va. Us ho recomano que ho preu algun dia.
0: No t'ha passat mai res, que no te'n penedeixes, vaja, quan ho has fet,
1: eh? No, mai. Val. També és cert que jo amb la furgoneta, si tirem una línia des del Delta de l'Ebre fins al Cap de Creus, jo tot el que queda tocant el mar no acostumo anar-hi, perquè a més ciutats a vegades poden haver més problemes. No dic que n'hi hagin, però a vegades hi ha més massificació. Sí. En canvi, tota la meitat de dalt, doncs, en principi, és una zona molt segura i que, bé, amb tots els anys que porto dedicant-me al món camper, mai he tingut problemes. Així, però, això sí, molt sentit comú, anem a llocs que es pugui i que quan tornem no es notim mai on hem anat.
0: I sobretot anar molt en compte aquests dies, que estem en plans alfa i tot
1: sí,
0: això.
1: Sí, respectem, intentem donar parts naturals, intentem donar zones boscoses i, per suposat, bé, no fer cap tipus de conducta de risc a tu tens al cap i que no hauríem fer cap moment de l'any, no només ara.
0: Mira, dono feina, Enric, jo tinc moltes ganes de saber, no cal que sigui demà, però on està Espinavell i com és Espinavell?
1: Home,
0: jo he de saber.
1: Fantàstic.
0: Tu doncs coneixes Espinavell, no? Jo no.
1: Ho conec bé.
0: Bé, sí, doncs s'ha de saber això, perquè la Pilar ronda per allà
1: i tant.
0: I estaria bé.
1: Us portarem una bona explicació del lloc, de l'indret.
0: Molt bé. Fins ara, Enric. Sabeu que podeu continuar participant. Necessitem més àudios i més propostes i que ara a les 11 del matí, abans de tancar programa, acabarem d'escoltar-ho tot. Gràcies.
1: Salut, fins ara. Que no te l'acabes, que la nit sempre
0: surt a fumar i pensa... Com sempre, us donem més opcions, necessitem més informació per acabar de triar i, bàsicament, més opcions. En aquest cas, l'opció que es porten des de delta.cat és anar cap al Delta de l'Ebre. És una destinació cada cop més valorada, tenen una miqueta de tot i volem saber si el Delta s'hi ha d'anar planificat o per lliure.

0: Ha arribat l'estiu, fa calor, els dies s'allarguen i arriba aquell moment de l'any en què molts comencem a pensar en escapar-nos, fer la maleta, agafar el cotxe o un vol i desconnectar. Però hi ha una pregunta clau. Som de planificar-ho tot al detall o de decidir-ho a última hora? Nosaltres hem sortit al carrer a preguntar-ho.
1: Jo prefereixo els viatges improvisats.
2: Jo prefereixo fer un viatge improvisat.
3: Jo prefereixo viatges organitzats.
4: Jo prefereixo els viatges organitzats.
5: Per a mi, els millors són els viatges improvisats.
6: Jo prefereixo els viatges organitzats.
7: Jo prefereixo els viatges planejats.
8: Prefereixo els viatges organitzats.
9: A mi m'agraden més les vacances improvisades.
0: Hi ha qui necessita tenir-ho tot lligat, però també n'hi ha qui viu millor amb l'aventura d'improvisar. Però siga com siga, hi ha una cosa clara. No cal anar gaire lluny per trobar un bon destí de vacances, perquè què tenim més a prop que el Delta de l'Ebre? De fet, este estiu arrenca amb bones perspectives turístiques al territori. Ho hem parlat amb Daniel Braser, secretari general de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme.
10: Com els darrers anys, comencem amb optimisme i amb calor. La temporada es presenta amb optimisme, les previsions són bones, tot i que depenem també de la situació mundial, que també ens afecta, i en funció d'això pot ser millor o encara millor.
0: Optimisme i bones previsions, tot i que amb matisos, perquè com passa amb molts viatges, encara hi ha qui s'espera fins a última hora.
10: El que passa és que molta gent sempre s'espera fins a darrera hora per fer les reserves i veure on la situació anarà i també, bueno, el que deia, que també la conjuntura mundial i la conjuntura econòmica, l'economia de cada casa també mana, no? Però sí, la idea és que la previsió que hi ha és que sigui el mateix que en les temporades anteriors.
0: Una tendència que encaixa perfectament amb el que hem sentit al carrer. Cada cop més gent improvisa. Però aquest estiu el Delta té un reclam especial.
10: Aquest any tenim un fet que no ha passat fins ara, que era el tema de l'eclipsi, i el tema de l'eclipsi també està mobilitzant molta gent cap aquí a Terres de l'Ebre, donat que serà un dels llocs on serà un dels punts d'observatori on es podrà veure millor l'eclipsi solar. Per tant, a part de la temporada, tenim fets aquests tants puntuals que són extraordinaris, que també ens ajudaran a acabar de fer la temporada. I si hi havia gent que no coneixia el Delta, doncs a través de l'eclipsi, doncs l'acabarà coneixent i segur que l'acabarà enamorant.
0: Un fenomen únic que portarà visitants d'arreu i que potser farà que més d'un viatge sí que estiga planificat amb temps.
10: Vindrà gent de tota Espanya i d'Europa, doncs per poder-ho veure, perquè, torno a dir, són els llocs de visualització millors que hi haurà. Aquestes reserves ja des del primer moment que van començar a sortir les dades de quins serien els punts d'observació més adients per veure i tal, doncs ja la gent es va començar a mobilitzar una miqueta per sorpresa del sector, perquè molta gent no tenia previst això, i va ser el resultat de que, bueno, que de començar a treballar el tema de la crisi, que van donar compte de que mira quina sort que tenim aquí a Terres de l'Ebre de ser punt d'observació. És a dir, la gent va avançar-se, sobretot la gent que com deies tu, els caçadors d'eclipsis, o la gent que el tema de l'astronomia doncs és una apassionada, doncs aquests s'han mogut abans de que sortís el boom de l'eclipsi.
0: Més enllà d'aquest esdeveniment puntual, el Delta continua consolidant-se com una destinació ideal, sobretot per a famílies.
10: Ens arriben, sobretot és un turisme familiar, que ve a gaudir de les platges, de la gastronomia, del patrimoni, de la cultura que tenim aquí a Terres de l'Ebre, però sobretot, com ho dic, és familiar. O sigui, és un turisme eminentment amb criatures, les platges ajuden, la sorra també ajuda que puguin espallar-se i córrer, i tenim al voltant doncs, activitats al riu, o activitats de muntanya, és a dir, al final no té un ventall tan ampli que no poden recordar-se.
0: Platges, natura, gastronomia i tranquil·litat. Ingredients que molts busquen, tant si han planificat el viatge com si l'han decidit a última hora. I no només visitants de proximitat.
10: Al final aquí el que ve no només és en època d'observació de daus, que ve un perfil molt tècnic de gent que amb el ho treballen des del punt de vista científic, però a més són apassionats d'aquest tipus d'activitats d'observació, sinó que quan acaba aquest moment venen famílies perquè, com ja ho coneixen, una cosa és venir per temes de feina o de hobbies i l'altra cosa és venir amb la família. I a més altres ho comparteixen. Continuen anant amb la família i a més doncs poden desenvolupar el seu hobby. Llavors tenim des de famílies franceses, italianes, gent que ve d'Aragó, gent que ve de la propietat de Catalunya, moltíssima gent que es desplaça cap aquí.
0: Un territori que, especialment després de la pandèmia, molta gent ha descobert. També hi ha noves maneres de viatjar, més lliures, més flexibles, com per exemple les autocaravanes.
10: Al final, l'autocaravana el que busca és llibertat, poders de moviments, i després que estiguin les zones d'autocaravana estiguin identificades i s'hi pugui arribar fàcilment i facilitin tots els serveis. Jo crec que aquí s'hi està treballant molt tot el que és a Terres de l'Ebre per poder-ho fer. Moltes comarques arreu de Catalunya s'estan posant les piles creant aquests camps o aquests pàrquings d'autocaravanes, perquè és una manera de facilitar ja que quan vas amb família i et desplaces és bastant complicat a vegades també doncs, trobar allotjament per quantitat de gent i amb les dates amb les que es troben. I a més, també l'autocaravana també és un tema d'últim recurs, no? Quan estàs decidint, bueno, i què fem avui? Doncs ens podem anar aquí. Doncs mira, avui estic aquí i demà estic allà. També és una miqueta el sentit de llibertat que donen les autocaravanes.
0: Una manera de viatjar que encaixa perfectament amb els qui prefereixen improvisar. Tot i això, no tots són facilitats. El creixement del turisme també posa sobre la taula alguns reptes importants.
10: I en aquest cas, nosaltres ja tenim un problema greu amb el tema de la mobilitat. Al final, tenim les autopistes que les tenim col·lapsades, tenim les nacionals que estan com estan, i després tenim unes línies de tren que, quan funciona i quan no funciona. El bo seria que es poguessin desplaçar, les gent es pogués desplaçar a través de mitjans d'esport públics, però malauradament això no pot ser. I això el que fa és que cada vegada hi hagi més cotxes, amb conseqüents conseqüències del punt de vista de la sostenibilitat. I això és el que hem de treballar.
0: La mobilitat és ara mateix un dels grans desafiaments del territori, especialment si es vol mantenir un model sostenible dins d'un entorn natural com el Delta de l'Ebre.
10: Estem dintre d'un parc natural, que és el parc natural del Delta de l'Ebre, i això és el que hem de posar. Ha de ser el nostre pal de paller. No? Hem de treballar perquè tot el turisme i tota la mobilitat no malmeti doncs, aquest bé que és el parc natural de Terres de l'Ebre.
0: Perquè al final el que atrau també s'ha de preservar. I tornant a la pregunta inicial, al Delta hi ha espai per a tot, des de qui reserva mesos d'antelació fins a qui decideix el mateix dia. Sigui com sigui, planificat o improvisat, el que està clar és que aquest estiu el Delta continua sent una aposta segura.
11: Des de Delta.cat ens arribava aquest reportatge de Cel Prieto sobre el Delta de l'Ebre i una mica els viatges, si els hem de fer planificats o els podem improvisar. Sembla que el Delta ens dona opció per a tot. Vinga, va, que passem. Ens quedem encara a les comarques d'aquí del sud de Catalunya. En aquest cas, marxem cap a Altafulla. Volem saber l'Eduard Virgili on és i què fa.

0: Avui l'Eduard Virgili el trobem a tocar de l'aigua i el bosc, però atenció perquè el protagonista no serà el paisatge, sinó un animal discret i extraordinari que per aquí comencem a conèixer molt. Als propers minuts parlarem sobre la tortuga mediterrània, una espècie autòctona protegida i catalogada en perill d'extinció a Catalunya. Des de fa anys que diverses entitats treballen perquè torni a ocupar els seus hàbitats naturals i el nostre company d'Altafulla és amb una d'elles, amb una tortuga. Eduard Virgili, estàs amb una tortuga? Bon dia.
1: Bon dia, Núria. No sóc en una tortuga. Sóc amb algú que coneix molt bé les tortugues i, atenció, n'ha alliberat desenes o centenars aquests últims mesos o aquests últims anys.
0: És que expliquem-ho, no sé si això passa a tot Catalunya, però darrerament aquí a les platges tarragonines venen a niuar les tortugues.
1: Sí, però en aquest cas parlem de les tortugues babaues i nosaltres avui parlem de la tortuga mediterrània o la tortuga de... la tortuga de terra. Ara de seguida entrarem a detall. Sí. Mira, t'he de confessar, primer de tot, que he canviat els estudis per un escenari immillorable. Som a la resclosa del Catllà, a tocar del riu Gaià, envoltats de bosc de ribera i d'aigua. Val a dir que just aquí al darrere també hi ha unes pistes de tennis i potser en algun moment o altre sentiu les raquetes i les pilotes, o per exemple ara passa un cotxe perquè hi ha doncs una pista forestal aquí just al banc on seiem, però tot i així les vistes són immillorables. Mira, aquest és un dels espais on l'Associació Mediambiental La Sínia treballa des de fa un temps per recuperar la biodiversitat del riu i protegir espècies tan valuoses com, ara dèiem, la tortuga mediterrània, que és una joia de la nostra fauna que malauradament es troba en greu perill d'extinció. I justament aquesta entitat ecologista que ens atén ha alliberat moltíssims exemplars de tortuga a tota la conca del Gaià i en fa el seguiment per garantir-ne la supervivència. L'Héctor Hernández és el coordinador de La Sínia. Héctor, bon dia. Què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia. Com dius tu, en un lloc molt bonic i molt xulo, és veritat.
1: Escolta, fa un momentet teníeu les desbrossadores engegades. Jo he hagut de cridar fins i tot d'una banda a l'altra de riu en el moment perquè dic vaig quedar amb l'Héctor i ja veuràs com aquí es va animant amb la desbrossadora i no em sent. Però què estàveu fent?
2: Doncs mira, ha canviat el pla alfa aquí en aquesta zona i ens ha permès obrir un petit espai d'accés cap a l'aigua, perquè a vegades també, clar, s'ha d'anar fent treballs de gestió forestal i en aquell lloc concret d'aquí, com veus, hem desbrossat a tocar de l'aigua perquè sigui més fàcil pels animals doncs poder baixar, i per això estàvem fent soroll, però res, t'he sentit de seguida i parat.
1: Escolta, deies que això ho podíeu fer avui perquè el nivell de pla d'alfa ha baixat, entenem, però que a partir d'aquesta hora, ara que el sol comença a picar, que és més fort, aquestes feines les heu d'aturar com qualsevol altra persona o qualsevol altra empresa que es dediqui a la gestió forestal.
2: Exacte, és superimportant anar seguint el que diu el pla alfa. Mira, ahir, per exemple, aquí estàvem a nivell 3, per tant, prohibit totalment fer treballs forestals. S'ha de demanar un permís per fer això. Llavors, agents rurals estaven avisant, ara sí, ara no. Aquí estem al Catllà a nivell 2 i, per tant, a les primeres hores del matí podem fer, amb extintors i demés, però nosaltres decidim això quan són normalment a primera hora del matí, ens hem posat ben d'hora, que diria aquell, i quan ja comença a fer una mica calor, parem maquinària per evitar qualsevol problema.
1: Per cert, vosaltres que treballeu en tota la conca del Gaià, Núria, si m'ho permets, em salto una miqueta el guió per preguntar preguntar per l'actualitat, no?
0: Sí, perfecte.
1: Aquests incendis forestals que ara mateix doncs estan causant estralls en algunes parts de l'estat espanyol. En tot cas, ja que treballeu a la conca del Gaià i aquest arrencada a l'estiu, n'hi han hagut diversos a tocar d'aigua Múrcia, Querol, on vosaltres també hi teniu programes de voluntariat i acords de custòdia. Va córrer la informació de que aquests incendis podrien haver estat provocats per alguna persona piròmana. En sabeu res? Com ha quedat tot això?
2: Doncs mira, la veritat és que no se sap massa res d'això, però sí que et puc dir que la gent està molt preocupada i la setmana passada podies parlar amb gent, sobretot del que dius tu, del municipi de Querol, que viuen en aquelles organitzacions d'allà al darrere, i la veritat és que la gent estava espantada. Allà hi ha una massa forestal molt important, estem a l'Espai Natural Protegit Sistema Prelitoral Central, on hi ha uns boscos molt bonics, però que, clar, quan tens la casa a costat, doncs fa basarda. I la gent, la veritat, és que molt espantada, molt assustada, i entenc que qualsevol cosa estranya que vegis et pugui portar a pensar això. De moment sabem que Mossos i demés hi estan treballant, però les informacions és que de moment no hi ha res.
1: Bé, si hi ha notícies ja ho explicarem, com no pot ser d'una altra manera. Va, ara sí, parlem de la tortuga mediterrània, d'aquesta tortuga terrestre autòctona. Qui és exactament aquest personatge?
2: Doncs mira, és un animal que viu a terra, com bé dius tu. A Catalunya doncs, tenim diversos tipus de tortugues. Tenim la de rierol, la d'estany. Com bé deia la companya, des de fa no gaire, aquestes tortugues marines que van arribant a les nostres platges a Niuà. I després tenim la tortuga mediterrània, que és aquesta tortuga de terra que viu a l'àmbit forestal del país i que, malauradament, sobretot per incendis forestals, pressió del senglar, l'home i demés, quasi a la península Ibèrica havia quedat arraconada amb una única població natural a l'Albera i poca cosa més.
0: Escolta,
2: i realment per això... Digues, perdona.
0: Sí, no, us volia preguntar la mida que fa. Com ens l'hem d'imaginar físicament? Perdona, Joan.
2: Doncs mira, aquesta tortuga, un pam aproximadament. Les femelles potser una miqueta més, els mascles una mica més petits. Doncs un pam, depèn de com el tinguis, però més o menys això, uns 20 i escaig centímetres.
0: Et cap a la mà.
1: L'entorn... I en l'entorn on som ara es podria veure? És a dir, som en un bosc de ribera, en un entorn amb molta humitat. Aquesta tortuga hi tindria presència o ja faríem referència a la tortuga de rierol?
2: Aquí a dintre del riu, o sigui, el que és a l'aigua, viu la tortuga de rierol i la tortuga mediterrània viu en àmbits més forestals. Actualment, com s'està repoblant tota aquesta zona d'aquí dalt amb aquestes zones forestals, sí que és cert que la tortuga, encara que li agrada aquest espai, té tendència a anar buscant noves zones. I aquí al Catllà mateix, aquí dalt, en aquest camp tan xulo que hi ha aquí dalt, se n'han vist. Per tant, podria ser que tu i jo ara sentats aquí de cop i volta en veiem una. No seria el més normal, però podria ser.
0: Que té la closca com a groguenca.
1: Perdona,
0: és directe.
2: Sí.
0: Té la closca groguenca. Pot ser, estic veient fotografies.
2: Ah, exacte, molt bé. La tortuga
0: curiosa
2: mediterrània té aquesta coloració entre negra i groguenca que passa molt inadvertida, doncs això, quan està caminant pel bosc. I t'he de dir que és una de les experiències, no només alliberar-les, sinó que quan ja viu en el bosc, anar caminant per ell i de cop i volta sentir un petit sorollet i de cop i volta veus de la vegetació que et surt una tortuga i creu el camí. Jo crec que és de les experiències així a nivell de fauna més xules que podem tenir si passegem per aquesta zona.
1: Escolta, a mi m'ha passat això, caminar per un camí, per una pista forestal i veure-la. El que passa és que veure-la enmig no em va fer gaire gràcia. Vaig parlar amb una persona que domina aquest àmbit i em va dir, si la pots apartar i posar-la just al costadet, molt millor, però vigila que mosseguen.
2: No, són herbívores, no mosseguen, no? Pateixis
1: no?
2: Que no mosseguen. La vas veure a prop de casa teva, potser?
1: Sí.
2: Ah, perquè aquí a l'Eduard, aquí on el veieu, viu més a prop que quasi ningú dels que estem aquí de la tortuga mediterrània. Té un, viu en un poble en el qual la població de tortuga l'hem anat recuperant i ara sí que és de les zones més fàcils on potser trobar-te'n una.
1: Què hem de fer si en veiem una? Per exemple, com jo la vaig veure en què hi havia el perill que, per exemple, si passava un tractor, ja que són uns senders pels quals doncs, la maquinària agrícola hi freqüenta, què s'ha de fer en cas de veure'n una i suposar que està en perill?
2: Clar, sempre que vegis fauna, sempre 112 agents rurals. Intentem sempre no manipular ni tocar res. Això és sempre i amb tota la fauna. A partir d'aquí, en el projecte aquest més local, com bé saps, hem anat a parlar amb els veïns i veïnes de tots els pobles, pagesos i demés. Hem explicat aquesta nova situació, perquè això estem parlant de fa 5 anys que vam fer la primera reintroducció d'aquest animal, i per tant que era una espècie que la gent del territori no coneixia, no? Llavors hem tingut de parlar amb ells, explicar-los, i com tu bé dius, si et trobes una tortuga doncs, que intenta travessar una carretera, per tant que està en una zona perillosa, doncs que menys que acompanyar-la, deixar-la a l'altre costat, ja està. Però així com en general genèric, si mai veus un animal, un ocell a terra i demés, el millor és 112 sempre.
1: Quantes heu deixat anar vosaltres de tortugues?
2: Doncs mira, en el marc d'aquest projecte que fem conjuntament amb Generalitat de Catalunya, que és qui realment té les competències amb aquestes espècies, i el CRARC, que és el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils, que és qui gestiona, doncs mira, se n'han alliberat unes 6.400...
1: Ostres, això són moltíssimes.
2: Moltes tortugues, sí. De fet, el tema de la tortuga mediterrània, el problema és que és aquesta espècie, això, que estàvem dient ara, que te la pots trobar per un camí, i malauradament molta gent les ha agafat no d'aquí, sinó d'arreu, i les té a casa. Hem de dir que és una espècie que està protegida i en perill, i per tant que la seva tinença a casa està totalment prohibida. Llavors, els homes hem sigut uns dels que hem tingut aquesta tendència. El que està passant ara és que la gent està prenent consciència, moltes d'aquestes tortugues estan anant cap als centres de fauna altra vegada, i per tant aquest animal, que curiosament està en perill d'extinció a la natura, no està en extinció a les cases de molta gent. Llavors, el que s'està fent és aquestes campanyes d'explicar-ho, i als centres de fauna cada any arriben milers de tortugues. Llavors, són part d'aquestes tortugues que es reincorporen altra vegada a la natura.
1: I com sabeu si sobreviuen, si la gent no les agafa, com ara bé ens explicaves? Com feu tot aquest control i seguiment d'aquesta fauna que heu alliberat?
2: Bona pregunta. Això no ho pots saber en tots els casos, però sí que el que es fa és des del punt quan tu alliberes aquesta població, cada vegada quan fem aquests alliberaments s'alliberen 400-500 de cop, i llavors el que es fa és fer uns seguiments posteriors a aquests animals, la closca, se'ls hi fa unes petites marques per identificar-les. I sabem cadascuna d'aquestes tortugues com pesava, quina llargada feien, i per tant estan molt ben controlades. Cada any tornem a diverses zones que ja tenim identificades i es fa un seguiment, que això vol dir que es passes diverses hores pel camp, i a mesura que les vas trobant, mires la codificació, el pes i demés, i podem saber com la població ha anat evolucionant. Evidentment, no les tenim controlades, les 6.000.
1: T'anava a dir això, i les trobeu totes quan aneu pel de fora controlant?
2: Per sort, poquetes.
1: De microxip, com sí que passa amb altres espècies animals, això ho feu?
2: En alguns casos es podria fer. Per exemple, amb la tortuga de Rierol ho vam fer a la primeria. Aquí no es fa, perquè la zona la tenim molt ben pautada, i llavors el que sí que es fa és això, és controls en diversos punts, i van sortint tortugues. Evidentment, no les 6.400, però sí, vas veient tortugues de les que vas alliberar els primers anys, i clar, és una passada veure com aquella tortuga ha crescut. I encara és més xulo el dia que vam trobar els primers nius de tortuga, i per tant vam poder constatar que la tortuga s'està reproduint en aquest ambient, que tu ja saps que quan una espècie es reprodueix vol dir que es troba com a casa, mai més ben dit.
1: Quin és el temps que hauria de passar per dir que almenys a la Conca del Gaià, on vosaltres esteu treballant, aquesta tortuga ja no es troba en perill d'extinció? Sabem que aquests són uns termes molt més amplis, però què us faria pensar que la feina dona els seus fruits?
2: Doncs mira, necessitaríem segurament uns 20 anys per poder valorar i dir que la població de tortuga està ben establerta. A més, també, allò que et deia abans, la tasca aquesta de no només la tortuga que s'hagi assentat bé, sinó que la població local, la població autòctona, camini pels camins i sigui conscient d'això, de que no s'ha d'agafar la tortuga, sinó que el que hem de fer és gaudir-la, fer-li fotografies si volem, sense desvetllar on l'has fet la fotografia, però que hi hagi aquesta relació, aquesta comunió. De fet, això passa a l'illa de Menorca, que allà hi ha tortuga també des de fa molt de temps, i la gent conviu amb la tortuga. Per tant, hem de donar-li aquests 15 anys més, en el nostre cas, perquè puguem dir que ja el considerem com una espècie d'aquí que realment s'ha establert bé.
0: Héctor, i quina és l'avantatge? Per què és tan important que la tortuga mediterrània es reintrodueixi? Quina és la interrelació que té amb tot l'ecosistema?
2: Doncs mira, és una espècie herbívora que en molts casos fa també aquesta tasca, no t'imagines una ovella, no pastura, però sí que va menjant. I sobretot, el que és més important a nivell de país és recuperar la biodiversitat. Els nostres espais forestals, riberencs, en molts casos, tenen mancança de diverses espècies, i això fa que la cadena alimentària, que les xarxes tròfiques no funcionin bé, i és quan realment tenim problemes a nivell d'espècies, de bosc i de més. Per tant, la crida és anar recuperant totes aquestes espècies i tindrà el màxim de biodiversitat possible en el nostre entorn natural.
0: Fa respecte que sigui groga, eh? Un es pensa que pot ser verinosa, no? El groc és un color de verí a la natura, però no.
2: Generalment sí, però els estudis diuen que aproximadament és un 80% d'espècies que sí i un 20% d'espècies que no, que n'hi ha unes quantes que van a remolc d'aquestes altres que dius perilloses. Bueno,
0: se fan les perilloses, no?
2: Exacte, molt bé.
0: en aquest cas seria
2: segurament més tema de camuflatge, perquè si mires aquesta foto... Mira, jo a la tardor que realment vivim en uns boscos que no són massa caducifolis, però així tot, que tot agafa aquestes coloracions més terroses, la tortuga amb aquestes coloracions passa molt inadvertida. A vegades és difícil i tot de veure-les.
0: Que guai.
1: On les podem veure? Es mouen gaire? O romanen més en aquest entorn on les acabeu alliberant?
2: Doncs mira, són unes bèsties que caminen i caminen més del que ens podríem pensar.
1: Sí, allò de que la tortuga és lenta, res de res, doncs.
2: Res de res. Quan se li fot el cap que ha de caminar, tira milles. De fet, des del punt, els punts d'alliberament, anem fent seguiment de com se's van escampant i hem trobat mascles, que sobretot són els que tiren més milles, a 6-7 quilòmetres del lloc d'alliberament. De fet, elles el que fan és anar-se buscant la vida, anar buscant llocs on poder viure. També, i això és molt important, li agrada zones forestals obertes. Per tant, això vol dir que en això de la gestió forestal, amb el tema de la prevenció d'incendis i demés, quan ens imaginem obrir espais per evitar incendis forestals, també obrir espais vol dir a facilitar llocs on la biodiversitat, no només les tortugues, papallones i demés, trobin espais on poder-se alimentar. Per tant, aquesta crida que ja s'està començant a fer a fer gestió forestal, doncs que també tinguem en ment que va molt bé per espècies com la tortuga.
1: Héctor, una última pregunta, perquè estem gairebé fora de temps. Enguany, precisament, heu renovat el conveni de custòdia fluvial amb l'Agència Catalana de l'Aigua per continuar treballant a tota la conca. Entenc que aquesta renovació té un futur amb molta esperança per les tortugues i per altres espècies, també.
2: Sí, el tema de la custòdia del territori per a les entitats ambientals és bàsic. Amb l'Agència Catalana de l'Aigua, per sort, doncs, fa anys que ja estem treballant, i en el cas de la Sínia ja hem pogut renovar aquests vots, si li vols dir així, que res significa simplement que la societat civil pot participar activament en la gestió i conservació dels rius, no? I jo crec que per a les entitats ambientals això és un punt important, i això permet, per exemple, doncs, que el voluntariat pugui ser actiu i ens pugui ajudar amb tots els processos de conservació dels rius.
1: Héctor Hernández, gràcies per compartir aquesta zona amb nosaltres, com sempre, un plaer.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Ai. Recordem, Núria, sí, hem de protegir la tortuga mediterrània, que això vol dir també conservar l'ecosistema i recuperar tot aquest patrimoni natural, com ara estava fent l'Héctor, i suposo que continuarà fent, bé, ara ja no amb la desbrossadora, però sí amb altres mitjans.
0: Molt bé, i és que tenim una fauna extraordinària aquí al tombar de casa. Hem de tornar a l'hort de la Sínia, que sempre ens expliquen coses molt interessants. Gràcies, Eduard Virgili, i Altafulla.
1: Que vagi bé, a reveure.
0: I ara ens deia l'Héctor, no us imagineu la tortuga com si fos una ovelleta, pasturant, però vaja, que mengen l'herbeta. Doncs mira, un altre animal, una altra espècie que pastura també, en un altre ordre de coses, és el pop. I allà a l'escala, els pops, els hi han planificat o els hi estan cuidant una praderia, tot un prat de gram. Ens ho expliquen des de Ràdio L'Escala, el Sergi Corral, en aquest espai que anomenem Mar a Mar.
3: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
4: Sota les badies de Roses i de Pals s'estén un dels ecosistemes marins amb més biodiversitat de la Mediterrània, la praderia de Gram, una fanerògama marina que els científics han batejat com a Cimodocea nodosa, un paratge submarí conegut des de fa temps pels pescadors locals i per qui passejava per les plages després d'una llevantada, però que fa pocs anys s'ha donat a conèixer gràcies a una nova cartografia submarina i també a projectes com el projecte Sèpia i el projecte Pop de Gram. Però què és el gram? Ens ho explica en Boris Weissman, biòleg marí i un dels principals coneixedors, investigadors i divulgadors de les praderies de gram a l'Empordà.
5: El gram és, com vam escriure en el llibre aquest, una planta sota el mar. És una planta, com si fos una planta terrestre, però que viu a sota l'aigua, sota el mar, i que fa praderies, fa uns serveis. És com si anessis caminant pel Pirineu o aquells prats, pues el mateix, però sota l'aigua. És una planta superior que té les seves fulles, les seves flors, les seves arrels, i creix a ciments tous. És a dir, la Bahia de Roses, amb tota la seva sorra i gra fi, és perfecta perquè aquesta planta creixi i fixi tot el fons marí que hi ha entre l'Escala i Roses.
4: La Costa Brava Nord conserva una de les praderies de gram més importants del litoral peninsular i mediterrani. Un autèntic pulmó verd a la Badia de Roses, que inclús es pot veure des de l'aire. Aquesta planta superior, amb arrel, tija, fruit, flors i llavors, és una gran productora d'oxigen i un refugi per a més de 200 espècies de flora i de fauna mediterrània.
5: Mira, en la Bahia de Roses, a part de ser una de les bahies més boniques del món, això a part, a sota amaga un tresor. I aquest tresor, de sobre és conegut pels pescadors, però no tant per la gent normal, i és que hi ha una pradera de 800 hectàrees. T'imagines 800 camps de futbol? Pues això, 800 hectàrees que hi ha quasi bé contínuo entre l'Escala i Roses, entre uns 8 metres de fondària i uns 18 metres de fondària, més o menys. Sí? I aquest pues, fa tota una pradera fixa al sediment i que té una importància ecològica molt gran. No és tan robusta i tan grossa com la Posidònia, vindria a ser com la cosina petita de la Posidònia, però igualment de gran importància ecològica i, a més, protegida. Les fanerògames es consideren unes espècies enginyeres. Què vol dir una espècie enginyera? Vol dir una espècie que transforma el medi i crea un ecosistema per si sola. O sigui, aquestes espècies són a la vegada una comunitat, un hàbitat, i que dins d'aquest hàbitat pues, hi viuen moltes altres espècies, des de peixos a crustacis o cefalòpodes.
4: Dins d'aquest immens prat marí, i entre les més de 200 espècies, ens hem fixat en el pop, un cefalòpode, molt preuat també pels pescadors, que troba just en aquest entorn un hàbitat ideal.
5: Les fanerògames el que fan és que fixen el sediment i creen un hàbitat en tres dimensions. Tu imagina't que la sorra és un hàbitat en dues dimensions. Si vius a la sorra, o bé t'enterres, o bé et desplaces ràpidament, perquè si no, no tens on amagar-te. Pues les fanerògames creen un hàbitat en tres dimensions i creen llocs on amagar-se, llocs on trobar aliment, llocs on poder-se reproduir. Mueven la pelota, diguem-ne, creen juego. No? I això fa que els cefalòpodes, en aquest cas concret els pops, pues, trobin un bon lloc on hi ha aliment, que ja parlem després de quin és l'aliment que tenen, i també un lloc on amagar-se, i a més, si tenen sort, podran trobar llocs on reproduir-se molt més fàcil que no pas en una pradera, en un sorral pla, que no hi ha on amagar-se.
4: Els científics tenien clar que al Gram hi vivien pops, els pescadors n'havien pescat, però com el treball de la ciència és anar més enllà, els tècnics del projecte, com en Boris, van iniciar l'any 2022 un projecte per estudiar-lo més a fons. Un projecte anomenat Un Pop de Gram.
5: Aquest projecte ha estat engegat per la Fundació Alive i té el seu origen en el projecte Sèpia. Perquè quan fèiem el projecte Sèpia, els pescadors ens deien, escolta'm, i pel pop no podíem fer alguna cosa que també està en regressió i es paga bé? I estàvem molt interessats en que féssim alguna cosa amb el pop. I aleshores vam engegar el projecte que va anomenar Un Pop de Gram, i no perquè pesi un gram, sinó perquè viu el gram. És un joc de paraules, que ens agrada tant aquest joc de paraules. I amb l'ajuda del GALP, que ens va, en el 2022 ens va pagar aquest experiment, pues vam posar una corda, seguint la filosofia del projecte Sèpia, i en aquesta corda, en el fons del mar, vam fixar 20 caducs. Els caducs són un art de pesca que fan servir els pescadors per pescar els pops, justament. És un art fixa que queda en el fons del mar, és una mena d'olla, que els pops fan servir de cau, viuen a dintre, surten a menjar i se fica a dintre. I nosaltres vam fer una cosa similar. Vam posar una corda amb unes olles de terrissa que li vam fer en un ceramista de Fonteta, que a més és professor de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, el Josep Matés, i aquest va fer una investigació molt xula perquè va investigar quina era la forma original dels caducs aquí a l'Empordà. A més, va fer servir terrissa negra, que es dona més resistència i és típica d'aquesta zona, i van fer 20 caducs de terrissa, de ceràmica, i els van fixar al fons. Aquesta vegada van quedar ben fixats perquè ningú no els pogués aixecar, i d'aquesta forma ja no és un art de pesca, sinó que és un sistema d'estudi científic. Per què? Perquè els pops fessin de jo casa seva i poder-los estudiar d'una manera metodològica.
4: Som en una zona plenament turística. Les badies de Roses i de Pals són zones amb molta circulació d'embarcacions i per això els tècnics han hagut de marcar el lloc on tenen calats els catúfols, allà on viu el pop de gra.
5: Però en aquest any el Parc Natural del Montgrí i Medes i Baixter ha aconseguit uns diners de Next Generation i a la vegada que s'ha senyalitzat totes les boies del Cap de Creus, les boies dels parcs naturals dels Aiguamolls i altres coses, pues també s'ha aprofitat i s'ha senyalitzat el projecte POP i s'han posat dues boies a la bahia de Roses i dues boies a la bahia de Pals. Aquestes són boies grosses amb un llum que s'il·lumina la nit. Això ha estat un requisit de capitania per seguretat i això quedarà marcat a les cartes. I allà sota pues, tenim l'experiment científic que no deixa de ser un seguiment ambiental, en el qual tenim les olles de ceràmica en la qual esperem que els pops s'instal·lin i poder-los estudiar.
4: Ja s'han complert 4 anys d'aquest experiment. Les immersions han ajudat a descobrir moltes particularitats del comportament del pop. Algunes ja es coneixen, però d'altres han sorprès totalment a l'equip.
5: Bueno, ens ha sorprès moltes coses. Bueno, primer de tot, a nivell científic, pues, hem pogut analitzar quina és la seva dieta, què és el que menja a les badies de Pals i de Roses. Això és un indicatiu de quin recurs alimentici hi ha a la badia, que és el que existeix allà perquè el pop pugui menjar. Ens ha donat una idea de la seva fenologia, és a dir, què és el que està fent al llarg del temps, com es reprodueix, perquè hem trobat algunes femelles amb ous, i després, a nivell ja més etològic, a nivell ja més de comportament, hem vist una cosa ben curiosa, i és que cada pop té un caràcter i una personalitat pròpia. ¿Vale? Hi ha alguns pops que prefereixen uns certs cadups, i altres que van movent, i fins i tot hi ha alguns, hi havia un pop, per exemple, això en el 2022, quan vam fer l'estudi, que li vam posar un nom, li vam donar el nom d'Octavi, perquè com que té 8 potes, Octavi, vam pensar que era un bon nom, i tenia un caràcter molt curiós, i és que quan ens veia venir, es posava a sol el caduc i com si ens esperés i ens volgués saludar. Tenia un caràcter molt... Mentre que els altres potser eren més feréstecs i fugissers, aquest no, aquest sortia a saludar-nos. I era molt curiós perquè cada pop, com bé diu aquest documental, no?, el que el pulpo m'ensenyó, cada pop té el seu caràcter i té la seva reacció davant dels submarinistes.
4: Vet aquí la història d'un prat submarí de més de 800 hectàrees, el pulmó verd d'una de les badies més belles del món.

0: Des de Ràdio L'Escala amb Sergi Corral, aquest podcast Mar a Mar que arriba cada dilluns al voltant d'això, a la segona hora, bàsicament, de l'Obert per Vacances. Vinga, va, que anem tancant programa i ho fem en connexió amb Ràdio Ciutat de Tarragona. Volem saber quina agenda d'activitats tenim per avui. Lídia Porta, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mira, parlem d'una trobada d'acordionistes del Pirineu, a la Seu d'Urgell, no? Que em sembla que és una cita per qui toca l'acordió, d'aquelles marcadíssimes al calendari.
1: Sí, sí, com bé comentaves, és superimportant. És un dels festivals de música popular i tradicionals més antics de Catalunya i considerat una peça clau del Festival d'Acordió Diatònic d'Europa. I això, avui mateix acaba aquesta 50a edició de la trobada d'acordionistes del Pirineu i que durant 4 dies doncs, intèrprets d'arreu de països d'Europa i americans han ofert concerts, activitats en una part molt, molt important. Així que si no us ho voleu perdre, avui és l'últim dia que podreu gaudir.
0: I d'últims dies va la cosa, perquè avui també es tanca el concurs internacional de focs d'artifici a la Costa Brava, no? A Blanes.
1: Avui, des de l'últim dia, tenim l'actuació de pirotècnia xinesa Jinli Fireworks, que, com bé deies, doncs, és a l'últim dia. La celebració està dintre del que és les festes majors de Blanes. I als micròfons de Ràdio Tordera ha parlat en Quique Pérez, que és el regidor de Fires i Festes, per explicar una miqueta com ha anat la cosa.
2: És una empresa xinesa que ja des de l'any passat està interessat en vindre. Vam estar agafant informacions, té una fàbrica de 15.000 treballadors. Vam estar mirant inclús per la web les fotos que tenen i és una, no sé, a mi és més gran la fàbrica que el nostre poble mateix. I pensem que, bueno, és una bona aposta per poder acabar el concurs.
1: A part d'aquesta pirotècnia xinesa, hi ha hagut pirotècnies de l'estat espanyol i Portugal.
0: I tanquem l'agenda, sempre acostumeu a portar-nos tres recomanacions, amb un nou festival de música molt xulo a Salou.
1: Un estiu més, dintre de la programació d'estiu a Salou, arriba la gira als 40 Summer Live, amb un cartell que combina artistes consolidats i noves promeses musicals. I aquest any hi actuaran Álvaro de Luna, Leire Martínez, que va estar allà al Festival també, segona vegada que passa per aquí, per Terres de Salou, Marlon, De Paul, Vico, Lola Turi, Daniela Blasco, Piquete, Marcos, que també és d'aquí de Terres de Tarragona, i Siderland. I el concert és avui. Us ho recordo, dia 27 de juliol, a les 10 de la nit, a l'alpassar les comunitats autònomes, al passeig Jaume I de Salou, i és gratuït. Així que podeu gaudir sense cap tipus de problema.
0: Doncs mira, i això que només és dilluns, i déu-n'hi-do, com tenim l'agenda ja d'activitats carregadeta.
1: Ben plena, ben plena.
0: Sí, sí, això està molt bé, és estiu. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, moltes gràcies.
1: Adéu, fins demà.
0: Fins demà.

0: Viatjarem cap a Mallorca amb el Joan Montaner, amb aquesta proposta amb els Changuito. Però de moment ens quedem a Cardedeu, que crec que és més a prop. Enric, què tal?
1: I no a l'altre costat del Toll.
0: Vaja, vaja, almenys és més sec anar cap a Cardedeu que anar cap a Mallorca.
1: Sí, tot i que diu-ne l'aixafogó que tenim ara, eh?
0: Sí, ja comença un altre cop. Jo és que com que estic aquí dintre amb l'aire condicionat, jo he entrat i ja no sé què més ha passat fora.
1: Mira, es queda un dia i mig de marge. O sigui, aprofiteu, mainada, aprofiteu.
0: Un dia i mig, què vols dir?
1: Que d'aquí un dia i mig tornem a estar amb onada de calor. Bueno, onada no, però sí que tenim pujat temperatures d'aquí un dia i mig, un parell de dies, així que agafem-nos
0: sols. Sí, no m'agraden aquestes notícies que em dones.
1: No, però no. Te'n dono moltes de bones, també.
0: Sí, sí, sí. Vinga, és culpa teva, pobra. Vinga, què diuen els oients? Què hem de fer, viatjar planificadament o viatjar a lo loco?
1: Doncs mira, en Francisco

0: Francisco ens diu planificar el lloc on anar i fer el que et roti quan hi ets.
1: Ah, mira, doncs també està bé.
0: Sí, sí, molta gent es està explicant en aquesta línia, de planificar, però després un cop estàs allà, escolta, tu tira milles. Sí. També no ens ha fet un comentari, però sí que ens ha fet molts aplaudiments l'editorial Alpina perquè surten al Riel, que és un dels mapes, així que des d'aquí salutacions pels que ens ajuden a fer tan bones rutes amb mapes i guies d'editorial Alpina. També el Piolet, que els teniu per la vostra zona, que toca més cap al sud, Piolet, així que salutacions per aquests cartògrafs de primera que tenim al nostre país.
1: Molt bé.
0: I mira, també tenim a la Maria, que ens diu, serà cosa de l'edat que cada cop els necessito més organitzats?
1: Ah, pot ser. Pot ser. Tot i que, mira, és que avui dia, quan dius organitzat, tampoc no cal que vagis a la cosa estricta d'una agència de viatges, no? Tu pots muntar individualment. Que això és un altre tema, que les agències de viatges ho deuen patir d'alguna manera o altra.
0: Els viatges, mira, i les rutes, jo sempre dic amb els meus amics de muntanya, dic, es gaudeixen tres vegades. La primera quan les prepares, la segona quan els fas i el tercer quan ho gaudeixes quan arribes a casa mirant fotografies. O sigui, la preparació, encara que després facis el que vulguis, és molt maca anar somiant on aniràs, què faràs, aquests dies que te'n vas a dormir al llit i penses com serà el viatge. Ostres, això és una part maca també.
1: Està bé aquest híbrid, Jo crec que la gent és molt assenyada, no? I tiren cap a l'híbrid de mig planificat, però deixar-se portar. És que si no acaben sent vacances que cansen més, no? Acabes més cansat si has de complir tot el que vols fer, que no pas si et deixes una mica portar. Perquè, clar, a vegades vols visitar, vols veure tantes coses, ja que estàs en el lloc, i dius, ei, tranquil·litat.
0: Sí, i aquí faria dos matisos, una cosa són vacances i l'altra viatges, no? La meva parella sempre diu, les vacances és quan me'n vaig a un lloc i em puc despreocupar de tot i que m'ho facin. El viatge, després és l'aventura, ni millor ni pitjor, diferents, però cal anar a vegades una mica de les dues, al llarg de l'estiu.
1: Sí, és veritat, doncs mira, també és una reflexió molt sàvia, la teva parella, molt bé, molt bé, molt bé. En fi, ens quedem amb que amb una campera és tot més fàcil, però, eh?
0: Sí, sempre. Bueno, com per meva aquests dies, com bruca pa casa, com sempre, ja ho saps.
1: Molt bé. Enric, alguna cosinha més que diguin els oients, el tema de demà...
0: Sí, el tema de demà, sí, el tenim aquí. I mira, segueix una mica amb la línia música de viatge. Dic jo que demà vinc amb freaky time, podríem dir.
1: Faràs un mix.
0: Sí, ja veureu que el Reel és una mica freaky pels que els agradi... Bé, ja ho veureu. A veure si reconeixeu les cançons.
1: Ai, que xulo. Vinga, doncs estarem pendents d'Instagram, de les xarxes. Aquesta tarda sabrem com ho escenifica a nivell de Reel la pregunta del dia. Molt bé. Enric, una abraçada forta des de Cardedeu.
0: Salut, bon dia, fins demà.

Doncs fins aquí el programa d'avui. Així hem començat la setmana, l'Obert per Vacances. Demà, entre d'altres qüestions, moltes altres, passarem per la verema, que ja estan fent la verema més temprana de Catalunya, a Raïmat. I també us explicarem què és el Dia Internacional contra la Hepatitis. Per tant, parlarem d'aquest òrgan tan vital que és el fetge, entre moltes altres coses. Fins demà, que passeu bon dilluns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. En mobilitat es normalitza la circulació a les vies afectades per accidents i avaries d'aquest matí. Tot i això, una nova avaria a la C-16 a Terrassa deixa un carril tallat i provoca retencions. També encara ara, a la P-7, hi ha retencions a Montmeló per un vehicle que ocupa el voral. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17 circulen amb retards per una incidència entre Garraf i Sitges. Hi ha més un incendi proper a la infraestructura està interrompent la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès. I en clau política, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran, per tant, vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre des de Vietnam, on és de viatge oficial. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat el seu suport a la consellera. El president ha remarcat que s'investigarà que ha passat, però que no es tracta de penjar la llufa a ningú, una expressió que significa atribuir falsament a algú les reprovables.
2: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú, aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
1: Per la seva banda, Sílvia Paneque, també portaveu del govern, ha demanat als partits que escoltin les declaracions de Niubó d'aquesta tarda abans de demanar la seva dimissió. I un total de 84 municipis, 11 comarques, afronten avui el nivell màxim de risc d'incendi forestal, mentre que 173 estaran en nivell molt alt. Els agents rurals mantenen restringit l'accés a 6 espais naturals, entre els quals s'hi troben Montsant, els Ports i Prades, per reduir el risc d'incendi. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C-14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i també canvis en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel conseller d'Agricultura avui, però el sector avisa que mantindrà les mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no s'acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I el menor que havia resultat ferit crític en un accident múltiple el dissabte a Mataró ha acabat morint aquest diumenge a l'Hospital Vall d'Hebron. El sinistre en què es van veure implicats, volíem dir 5 turismes i també una motocicleta, va deixar també un altre menor ferit greu i 8 adults amb ferides de diversa consideració. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes d'aquest accident. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
3: Avui dilluns l'equip de govern fa una nova reunió per presentar el pressupost d'aquest any i les inversions que es faran al barri Pont de la Cadena. És una convocatòria pel veïnatge de la zona per trobar-se amb els responsables municipals, que els donaran aquestes explicacions i evidentment també els podran plantejar dubtes o preguntes. La trobada és avui a les 7 de la tarda a l'Espai Jove, a la carretera l'Avinguda València 21-23. Tot és a punt per la 47a cursa popular de Sant Miquel, que es durà a terme el diumenge 20 de setembre, com és habitual dins de la programació de la Festa Major. Hi ha 5 curses, la sortida és al passeig del Terraplè des de davant de la plaça de la Llibertat, com és habitual, i les curses són la de 10 quilòmetres, la de relleus per parelles, la cursa popular de 3 quilòmetres i mig, la infantil d'un quilòmetre i mig i la familiar d'un quilòmetre. La informació i les inscripcions les podeu fer al web de la cursa, que és cursasantmiquel.cat, o al poliesportiu municipal de dilluns a divendres de 9 a 2. Per altra banda, també recordem que fins al 15 de setembre hi ha temps per apuntar-se per celebrar de forma col·lectiva les noces d'or. Aquelles parelles que fa 50 anys que estan casades o que estan juntes poden apuntar-s'hi i l'Ajuntament els convidarà a dinar al restaurant Samarang el 24 d'octubre. La inscripció s'ha de fer a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. En cas de matrimoni heu de dur el llibre de família o el certificat de casament i en cas de 50 anys de convivència un certificat de convivència. A més, també una fotografia de la parella. Fins al 15 de setembre hi ha temps a apuntar-ho, sí. I també recordem que s'ha obert el termini per participar a la 28a edició dels Premis Clic de Fotografia que organitza l'Ajuntament i el SEM. Hi ha temps fins al desembre encara per presentar les fotos. Hi ha la modalitat de tema lliure, Molins de Rei i esports de muntanya d'aventura i com a tema excepcional aquest any, esports de competició a Molins de Rei. Hi ha un primer premi de 500 euros i un accèssit de 230 per les tres categories habituals i, pel tema excepcional, esports de competició en Molins de Rei, un únic premi de 500 euros. Trobareu les bases i la informació al web molinsderrei.cat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la Xuclà, que està al carrer Major, número 100.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
2: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

Bon dia, molinenques i molinencs. Comencem, com cada any a l'estiu, el programa Vine a la Festa. Estarem amb vosaltres durant aquesta setmana del 27 al 31 de juliol, cada dia de 11 a 2. Oferim-vos entreteniment i bona música. L'Eli Arjona estarà a les vies de so i un servidor, en Ferran Cardona, davant del micro per tot el que faci falta. Tindrem el pack cultural, com cada any, que consisteix en un llibre, un CD i un DVD, que sortejarem al final del programa. També tindrem el concurs Cançons amb nom de dona, això és novedós aquest any, que també sortejarem al final del programa, i dir que 5 comerços de la nostra vila ens regalaran un producte del seu establiment. Després us ho explico més a fons. I sense més preàmbuls, va, comencem el Vine a la Festa d'avui, 27 de juliol de 2026. Som-hi, Eli.

Bé, doncs una vegada escoltada Clara, us dono el telèfon de Ràdio Molins de Rei, que la majoria ja el sabeu, però és el 93-668-6161, per trucar pel PAC Cultural i també pel concurs aquest de cançons amb nom de dona, eh? Ja el Manolo ja ha acertat Clara i ara tenim una segona que és d'un grup del Vendrell. Només us dic això, Bé, repassarem altra vegada el que és el PAC Cultural. Tenim la guia del National Geographic de Nova York. Tenim el disc de Temptation, que és un grup de soul, La Eli ens ha posat algo d'ells. Veus? Una miqueta més amunt, Eli. Que se senti bé, el baix aquest. Després hi arribaran les veus, I llavors us dic també que la pel·lícula o DVD és Gladiator, del Ridley Scott, gran pel·lícula amb el Russell Crowe. Bé, també us haig de dir doncs, que això del concurs amb nom de dona, hi ha una sèrie d'establiments que ens han ofert per tota la setmana, us ho repassaré. El dilluns tenim CRM Botigues, Centre de Recàrrecs Molins. L'Anna ens dona un pendrive de 128 gigas i està l'Anna al carrer Doctor Barraquer, davant mateix del mercat, segur que ho heu vist. El dimarts, el lliure de gluten, el Bernat Segura, que està al carrer Carril 29, un pack de 6 canelons i un pack amb 6 croquetes. Això ja vindrà demà, Després, el dimecres, les palmarines, l'Edgar i l'Alícia ens ofereixen dos menús. El dijous, al Forn del Pont, el Josep i la Montse ens ofereixen una ensaïmada gran, de crema o xocolata. Un parell de dies abans heu d'avisar amb el Josep perquè ell us ho preparà i ho tindrà el dia que li digueu. Parell de dies abans, per tenir-ho perfecte. I el divendres, a Cal Mingú, al carrer Esperanto número 7, un esmorzar de forquilla, val? A la millor us acompanya el Ferran i tot, val? D'acord. Vinga, seguim amb més música, Eli. Ara podríem seguir amb el trio anomenat Amèrica i el seu tema Lonely People, gent solista.

Bé, ja hem acabat amb Amèrica i ens anarem amb Amaral. És un duet de Saragossa format per Eva Amaral i Juan Aguirre i ens canten Sin ti no soy nada.

93 668 61 61, eh? El telèfon de Ràdio Molins de Rei per trucar pel tema del PAC Cultural i també el concurs Cançons amb nom de dona. Va, que, Eli, en posarem una altra, a veure si s'animen, perquè ja és un grup, com he dit abans, del Vendrell, L'Ex en Bustó.

0: Diu l'Eli que tenim trucada, hola.
1: Hola.
0: Hola, què tal?
1: No, Ferran, soc la Paqui.
0: La?
1: Paqui.
0: Ah, la Paqui. La Paqui.
1: Que sortia a la ràdio.
0: Ah, sí. Molt bé. Paqui,
1: Ortuño.
0: Ah, la Ortuño, molt bé. Molt bé, Paqui. Que... A veure, com que ja t'han fet la cançó aquesta del nom de dona, de, sí, del concurs aquest, sí, ja has escoltat quin nom diu?
1: Júlia.
0: Ah, molt bé, molt bé. Nom maquíssim, també, vale, eh? Bé, doncs tens el número 2, eh? Per, pel, vale, sorteig de, del pendrive d'aquí de l'Ani. I llavors també hi ha el pack cultural, que no sé si has escoltat el que hi havia, hi ha una guia de National Geographic de Nova York, el disc és de Temptation i la pel·lícula és Gladiator, eh? La pel·lícula del Ridley Scott i del Russell Crowe, gran pel·lícula. Tu em diràs que t'agradaria que et toqués al final del programa.
1: El disco.
0: El disco, eh? Val. Doncs llavors tens el número 2 pel disc, ok? Posem una miqueta més de Júlia. Doncs gràcies, per trucar. Que vagi molt bé. Demà també pots trucar, eh? Farem
1: demà
0: una cosa...
1: Estic de viatge.
0: Doncs vinga, que vagi molt bé el viatge. Que gaudeixis del viatge.
1: Gràcies.
0: Adéu. Adéu.
1: Adéu.

I ara seguim amb Neil Diamond, cantant, compositor, guitarrista, actor i productor. Pot ser més coses, aquest senyor? Molt carismàtic i famós per la veu perfectament modulada que li permet interpretar tota mena de gèneres. Ens canta Sweet Caroline, i és Neil Diamond.

Bé, anem doncs amb les frases de la primera hora d'avui i del primer programa. Els nostres boscos necessiten més cabres i menys cabrons. Si la gent parla malament de tu sense conèixer-te, recorda, els gossos sempre aborden quan no coneixen la gent. Allunya't de la gent gris, els encanta robar-nos els colors. No t'esforcis en ser perfecte, sinó feliç. La gent diu que tindríem que deixar un planeta millor pels nostres fills. La veritat és que tindríem que deixar uns fills millors pel nostre planeta. Els hi diuen gordos i tots es posen a dieta. Els hi diuen ignorants i ningú es posa a llegir. No confonguis tenir un títol universitari amb tenir una educació. El primer és un paper penjat a la paret. El segon és un estil de vida. Equivocar-se és un defecte de tots. Demanar disculpes és una virtut de pocs. A la segona hora, més, Eli?

Bé, i ara fem com abans, va, del concurs aquest de cançons amb nom de dona, a veure si endevineu quin nom sona aquí a la cançó.

0: Em diu l'Eli que tenim trucada. Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, què tal?
1: Bon dia, Ferran.
0: Què
1: bon
0: tal,
1: dia,
0: Nati?
1: Maco. El Salvador et diu bon dia, maco.
0: Bon dia, Salvador.
1: Calla, que ara ens hem fet un embolic tots dos aquí.
0: Sí, per què?
1: Perquè l'Eli m'ha preguntat quina cançó volia.
0: Sí.
1: I jo deia el nom de la que tenia que dir ara. Ell m'ha dit la cançó que volia i ara no sé quina de les dues.
0: Clar, que si pots dir...
1: Aquesta és Glòria, oi?
0: Aquesta és Glòria, sí.
1: Sí.
0: O sigui, que ja ho tens clar, sí. Que tens el...
1: I el Salvador diu que vol la Roberta, que no sé qui és.
2: La Roberta, la veïna, la Roberta.
0: Roberta Maldini, o no sé com es diu. És que jo...
1: Jo què sé.
2: Roberta, el Pepino de Caprio. No?
0: Ah, la Roberta... Bueno, però aquesta... Escolta, ja la tinc preparada jo, però està per allà el número 20. Si tu la vols escoltar, no hi ha cap problema. Jo te la poso, eh?
1: Vale, no passa res.
0: L'oient mana aquí, tu.
1: Oh, és que no ho sé de com està, li he enganxat.

0: així una mica.
1: Hi ha Gemma, també.
0: Gemma.
2: Sí, també, també. N'hi ha moltes, sí. Pensa que tota la setmana hi haurà noms de dona. No és per avui, no, ho tinc per tota la setmana.
0: Vale, pues ja està.
2: Vull dir que, si tu vols escoltar Roberta... Roberta, jo te la poso.
0: No, Gemma m'agrada més.
2: Ah, Gemma?
0: El que passa és que no sabia de què anava.
2: A la Gemma és el Joan Baptista Humet, és el mateix que ha fet Clara.
0: Vale.
2: El Joan Baptista Humet va fer dues cançons amb nom de dona. Una era Clara, que és la que hem posat al principi, i després hi ha Gemma.
0: Sí, també m'agrada la Clara.
2: Bueno, la Clara ja l'hem posat, que és la primera que hem posat nosaltres. I la Gemma, si vols ja te la poso. La Gemma te la poso.
0: Vale. La Roberta a mi no m'agrada aquest nom, però bueno, ai, si algú se'n
2: diu. Ah, canta aquell italià que canta tan bé, eh? No va desencaminat, no, però sonarà, aquesta setmana sonarà la Roberta.
0: Escolta'm, Salvador, no saps cap nom més maco que Roberta?
1: Ah, un nom més maco?
0: De dona.
2: Maria. Diu que l'Eli ha trobat la Gemma, Maria. L'Eli ha trobat la Gemma.
0: Vale.
2: Us posarem la Gemma, va.
0: Gemma.
2: Sí, que és molt maco el nom i molt maca la cançó.
0: Vale.
2: Llavors, disc, llibre o DVD, què voleu?
0: Ai, és que no sé el que hi ha.
2: Ah, doncs mira, el llibre és una guia de Nova York.
0: No m'agrada llegir.
2: No, però és una guia de Nova York, és del National Geographic.
0: Ah, ja la tinc.
2: Ja la tens? Molt bé. El disc és de Temptation, que això segur que el Salvador ho coneix. Temptation, els coneixes o no?
0: Ves allà a la ràdio, carinyo. Però quin diàleg que tenim aquí.
2: Sí, ja ho veig. Teniu el pis massa gran, que ha d'anar d'un cantó a l'altre.
0: Ha fet costat a la ràdio.
2: Dic que, Salvador, els Temptation, els coneixes, no? Pues aquests són el disc d'avui és de Temptation. I després hi ha la pel·lícula Gladiator, que és del Ridley Scott, el director, i el Russell Crowe, que és el principal actor. Ara ja us ho he dit tot, trieu.
0: Aquesta, diu. La música.
2: Temptation, eh?
0: Sí.
2: Val, doncs el número 3 pels Temptation, val?
0: Molt bé.
2: Bueno, doncs ja està. I ara també et posarem, que ja la Eli ja ho ha trobat, Gemma, d'acord? Molt maca la cançó, ja veureu.
0: Bueno, tot l'estiu, tota la setmana estarà.
2: Sí, tota la setmana. Si esteu per aquí, podeu trucar cada dia, tu.
0: Ara me la poso. Ai, em sembla que la calor ens fa ballar el cap.
2: Què t'ha posat, el Temptation?
1: No, la Roberta.
2: Ah, la Roberta. Perdona-m'hi, no?
0: Sí.
2: Vinga, va, doncs us posem Gemma, eh? I gràcies per trucar.
0: Gemma, m'agrada més que Roberta, no m'agrada Roberta.
2: Molt bé, que vagi bé.
0: Vale, maco.
2: Adéu. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a posar sobre la taula la necessitat del pacte d'estat per combatre l'emergència climàtica. En un moment on els grans incendis d'Àvila, Toledo i la Vall d'Uixó cremen sense control, Sánchez ha tornat a insistir en aquesta necessitat des del govern central.
2: La emergència climàtica mata i per això no basta con atender les conseqüències, que lo hacemos. Lo que tenemos que hacer es reducir sus causas, anticiparnos a sus efectos y, en consecuencia, preparar mejor a nuestro país para proteger la vida de la gente.
1: El cap de l'executiu espanyol ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 150.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i més de 3.800 persones han mort per culpa també de les altes temperatures. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització i els resultats no seran, per tant, vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre des del Vietnam, on és de viatge oficial. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat tot el seu suport a la consellera. Ha remarcat que s'investigarà què ha passat, però que no es tracta de penjar la llufa a ningú, una expressió que significa atribuir falsament alguns fets reprovables. I per la seva banda, Sílvia Paneque, també portaveu del govern, ha demanat als partits que escoltin les declaracions de Niubó abans de demanar la seva dimissió. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Granollers deixa dos carrers tallats i un altre a la Roca del Vallès, que deixa la via completament tallada. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17 circulen encara amb retards per una incidència ja resolta entre Garraf i Sitges. A més, també restablerta la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès, que ha estat afectada per un incendi proper a la infraestructura. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i canvis també en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel conseller d'Agricultura avui mateix, però el sector avisa que mantindrà les mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no s'acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts en gairebé la meitat en el cas de les dones i en una quarta part en els homes. El programa postinfart funciona a l'Hospital de Bellvitge des del 2022 i consisteix en controlar des de la primària si compleixen el tractament i segueixen un estil de vida saludable.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
3: Aquest divendres continua la programació Viu l'Estiu als Parcs, que organitza l'Ajuntament per tal d'oferir activitats de lleure, de cultura pels caps de setmana, del que queda de juliol, el proper, i el mes d'agost. En aquest cas, divendres que ve, hi ha concert d'estiu roque al Parc Pont de la Cadena a partir de les 9 del vespre. I ja a l'agost, durant 3 caps de setmana, tots menys el del 15 d'agost, hi haurà ball. El dia 8, el 22 i 29 d'agost, ball a diferents punts. El dia 8 d'agost al Pati de Can Ametller, el 22 d'agost a la plaça Vicenç Fernández i el dia 29 a la Federació Obrera. De moment, aquest divendres a les 9 del vespre, al Parc Pont de la Cadena, concert d'estiu roque. També recordem els refugis climàtics que hi ha a la vila. Per una banda, el Casal d'Avis, 1 de maig, que obre de dilluns a divendres, de 10 a 1, i també a la tarda de 3 a 6, a l'agost obriran a les 4. La Biblioteca del Molí obre en el seu horari habitual i tancarà del 3 al 16 d'agost. També hi ha refugi climàtic a l'aula d'estudi del Molí Jove, en aquest cas és l'únic que està obert de dilluns a diumenge, matí i tarda, i també podeu anar als matins de dilluns a divendres a la sala d'actes a Can Ametller i a l'oficina d'atenció ciutadana, espais per refrescar-vos, refugi climàtic que habilita l'Ajuntament. I també de cara al mes d'agost, el Mercat Municipal té horaris especials, obren de dilluns a dissabtes als matins, l'horari és els dilluns de 8 a 1, dimarts, dimecres, dijous i dissabte de 7 del matí a 2 del migdia i el divendres tanquen a les 3 de la tarda, de 7 a 3 de la tarda. I els encants també amb horari especial d'estiu fins al 28 d'agost. Les parades ja comencen a funcionar a les 8 del matí i a 2:15 ja pleguen les parades dels encants del mercat ambulant fins a finals del mes d'agost. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Xuclam, que està al carrer Major, número 100.

0: Hola.
1: Hola.
2: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
2: La que escriu.
5: I la que parla.
6: I la que parla.
2: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquest hola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
7: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
8: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
7: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
9: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
7: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
10: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
7: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.
11: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
12: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
11: A la nostra edat estem fets uns tequis.
13: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Bé, són les 12:08, i comencem la segona hora ja del programa Vine a la Festa. Ara seguirem, estàvem comentant aquí amb l'Eli, un grup de Ses Illes, concretament de Palma de Mallorca, on trobem el grup que s'anomena Antònia Font, que ens canten Alegria.

0: Bé, tenim trucada. Hola.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, Teresa? Com estàs?
1: Mira, bé, escoltant-se una miqueta.
0: Bueno, pues, aquí amb bona música, sí. I concursos, i som-hi, endavant. Què vols escoltar, Teresa?
1: Pues mira, del Serrat.
0: Sí.
1: El pare.
0: Ah, molt bé. És una cançó que està molt de boga ara, perquè
1: sí,
0: diem el perquè, no? Aquests incendis als boscos,
1: sí,
0: els mars estan com estan, els rius, ja ho saps, i parla de tot això, eh? Serrat enrere ja ho veia,
1: sí.
0: Això, eh?
1: I tant, que sí.
0: Molt bé, doncs tema demanat. Llavors, el Pac Cultural tenim, em sembla que no sé si ho has escoltat, la guia de Nova York del National Geographic. Tenim un disc dels Temptation, que és un grup de soul, i tenim la pel·lícula Gladiator, eh?
1: La pel·lícula,
0: eh?
1: Sí.
0: Val, doncs no té ningú la pel·lícula, per tant, tu tens el número 1 per la pel·lícula.
1: Doncs molt bé.
0: Ara et posarem la cançó, seguirem amb aquest concurs que fem ara, de cançons amb nom de dona, i te la posarà la Eli, i a veure a quin nom de dona escoltes tu aquí. Ok?
1: Sí.
0: Mira.
1: Vinga. Gràcies.

0: Mònica, no? Molt bé. Molt bé, ho diuen ben clar, eh? Només al començar la cançó. Doncs vinga.
1: Doncs hem equivocat, no?
0: No, per això. No, saps què passa? Que això dels concursos... L'any passat vaig fer un de bandes sonores de televisió, de sèries sí. de televisió, i va ser una mica complicat, i algú m'ho va dir, escolta, vols dir que no? És massa complicat. Dic, doncs l'any que ve el fotré ben fàcil, tu, perquè tothom ho adivini.
1: Fàcil ha sigut molt, aquesta.
0: Per això, i la teva encara més.
1: Sí, ja ho veig, perquè ha sigut un comportament.
0: Això va com va. Hi ha gent que comença la cançó ja amb el nom, i n'hi ha que espera la meitat de la cançó, saps?
1: Per això. Meitat, sí.
0: Però, bueno, la Eli la deixarà una miqueta més, eh? Oi?
1: Va,
0: és un,
1: sí,
0: tema,
1: sí.
0: Un tema molt maco.
1: Molt bé.
0: Bueno, doncs tens el número 4 pel pendrive de... de la...
1: Ani, eh?
0: Sí, eh? El pendrive que ens regala l'Ani, Teinos, i bueno, pues, al final del programa, ja saps, sorteig, i el CRM Botigues, ara no ho trobava, eh? CRM Botigues, centre de recàrregues Molins, que està davant de del mercat, eh? De la plaça del mercat.
1: Molt
0: I
1: bé.
0: Està el doctor Barraquer 21. Eh? Llavors, si tu tens pel sorteig aquest el número 4, demà hi haurà més coses, eh? Pensa que hi haurà el llibre de gluten, les palmarines, el forn del pont, cada dia hi ha coses.
1: Vale.
0: Només has d'adivinar quin nom és el que...
1: El
0: de la cançó. Quin nom de dona surt a la cançó, eh? Mira que és fàcil.
1: Molt bé.
0: Doncs vinga, tu tens el número 1 també per la pel·lícula, eh? El Gladiator.
1: Molt bé.
0: Que hi hagi sort.
1: Vinga, fins demà.
0: Fins demà, que vagi bé.

A principis dels anys 60 va sorgir a Barcelona un grup de rock and roll anomenat Los Gatos Negros i ens canten el tema Cadillac.

0: Bé, diu l'Eli que hi ha trucada. Hola.
1: Hola.
0: Què tal?
1: Cristian.
0: Hola, Cristian. Què tal? Com estàs?
1: Bé.
0: Sí? Doncs vinga.
1: Bé, fent... Com per, també per aquí, felicitats pel programa, de nou.
0: Val. Molt bé, gràcies, Cristian, eh? Ets un detallista. I què? Què vols escoltar, Cristian?
1: Mira, vull escoltar la cançó El fill del rei, de la Ludwig Band, una banda que va sorgir fa uns anyets, però que últimament aquest any ho han petat amb el programa de la Renaixença i han estat varis...
0: Sí.
1: I les seves cançons, doncs...
0: Què fan, Cristian? Tu que hi entens tant de música, què fan? Tipo música medieval?
1: Bueno, és un folk, pop-rock català,
0: sí.
1: amb essències de la E-Street Band, i,
0: val,
1: però sobretot
0: val.
1: De música catalana, perquè fan servir bastant l'ukelele, la guitarra acústica, sonen molt bé, la veritat.
0: Molt bé, molt bé. Doncs vinga, t'apuntem, la Eli, t'ho ha apuntat ja això?
1: Jo crec que sí.
0: Vale,
1: sí, sí.
0: Vale, doncs així sí, ja ho té apuntat. Ara te la posarem. I llavors tu, no sé si pots entrar o no als concursos i això. Sí? Vinga, va. Anem, diem que sí, va, Christian. A veure, què vols? La guia de Nova York National Geographic, Temptation o Gladiator? Això del pack cultural, eh?
1: Ah, doncs mira, la guia de Nova York m'agrada.
0: T'agrada, eh?
1: Un dia sí vaig a Manhattan...
0: Bueno, pues eso...
1: I em trobo amb el Woody Allen.
0: Ah, pues mira, la millor tocant el clarinet en algun local, eh?
1: Sí.
0: I ja saps que aquest li encanta tocar el clarinet. Ha vingut aquí a Barcelona diverses vegades i el tio se'n va a tocar el clarinet, eh? En una sala. Vull dir, és un fan d'estir el clarinet, tio. I moltes bandes sonores de les seves pel·lícules, precisament Manhattan...
1: Sí.
0: La banda sonora és d'ell.
1: De fet, l'esperit de Nova York ho porta molt Woody Allen, eh?
0: I tant, home, i tant. Ha fet moltes pel·lícules bones i rodades allà, eh?
1: Sí.
0: També em va rodar una aquí a Barcelona, eh? S'ha de dir.
1: També, també.
0: A Roma, a Donosti. Vull dir, és un paio que té la marinera, tu. Bueno, i llavors, a veure, et posarem una cançó, a veure si el nom de dona... Adivines quin és, eh? Eli, tira-ho.

0: L'Ona.
1: L'Ona no, eh? Escolta-ho bé. Escolta-ho bé perquè ho diu diverses vegades. Seguim amb la cançó.

0: Què?
1: Lola, no, diu.
0: Lola, hombre. Cristian, molt bé. Molt bé, molt bé. Doncs vinga, tens el número 5, pel sorteig del CRM Botigues, que sí, ens regala un pendrive de 128 gigas, ok?
1: Però gràcies.
0: N'hi ha 5 bueno, que estan aquí pel sorteig d'última hora, que ens farà la Eli, ok?
1: D'acord.
0: Doncs bueno, nano, una abraçada i ara et posem el tema aquest que has demanat.
1: D'acord, merci.
0: Una abraçada, cuida't, Cristian.
1: Lament.
0: Adéu.

Bé, anem amb una tanda d'acudits, eh? Que endrecis l'habitació, et dic. No puc, mare, necessito temps. Temps per què? El temps s'encarregarà de posar-ho tot al seu lloc. Ha vist passar la meva dona per aquí? No la conec. No li he preguntat si la coneix, sinó si l'ha vist passar. Hola, Miquel, com has canviat? Abans eres baixet i gras, i ara ets alt i prim. Abans eres castany i ara ets ros. Abans, perdoni, jo no sóc el Miquel, jo sóc l'Ernest. Vaja, fins i tot has canviat de nom. I tu què estudies? Enginyeria de camins. I per què no fas enginyeria de dreceres i acabaràs abans? Mira, els meus pantalons nous. Què et semblen? Són italians i fets a mida. Tinc males notícies. Ah, encara gràcies que estic assegut. Acabo de pintar la cadira. I fins aquí, els acudits d'avui. I seguim amb la música, que és una de les parts importants del programa, eh? Tenim la Tina Turner, l'afroamericana, que ens interpreta The Best, el millor.

Bé, seguim doncs altra vegada amb lo de cançons amb nom de dona i a veure si endevineu quina és aquest tema, quin nom de dona porta aquest tema del Joan Manuel Serrat.

Bé, la deixarem, doncs, per la propera trucada, eh? Ja ho ha dit un parell o tres de cops durant la cançó, però us donem l'oportunitat, doncs, que quan truqueu per demanar el vostre tema i, bueno, i jugar pel pack cultural i tal, doncs també jugaríem amb cançons amb nom de dona. I posarem aquesta, ok? 93-668-6161, eh? Ràdio Molins de Rei, per si no us en recordeu. I ara, Eli, una miqueta de marxeta, perquè amb el Serrat també moltes vegades fas alguna capcinada, no? Doncs vinga, va, tornem a casa nostra amb el grup festiu barceloní Charango, que ens canta Una lluna a l'aigua.

Bé, seguim amb Fórmula Quinta. Va ser un grup que va existir entre el 1967 i el 1975, o sigui, van durar 8 anys. I ara han tornat, només amb el cantant Paco Pastor, i tot el grup és nou. Teniu possibilitats de veure'ls a Terrassa, a la Factoria, el 24 d'octubre, i a Barcelona, al Tívoli, el 10 de novembre, i ens canten Cuéntame.

Bé, ara anem amb frases amb contingut la segona hora, eh? No és que visqui per sobre de les meves possibilitats, és que cobro per sota de les meves necessitats. Necessitem líders que no estiguin enamorats dels diners, sinó de la justícia. Que no estiguin enamorats de la publicitat, sinó de la humanitat. No existeix res més perillós que ser feliç davant d'un envejós. Després dels 60, la gent ja no vol ser perfecta. La gent vol ser feliç. La ciència hauria de deixar d'analitzar la intel·ligència animal i començar a estudiar l'estupidesa humana. Salvatge no és qui viu en la naturalesa. Salvatge és qui la destrueix. Tenim una prova ara, Eli. No importa si tens estil, fama o diners. Si no tens un bon cor i humilitat, no vals per res.

I anem amb Neil Young, que és un músic i cantautor canadenc, membre dels grups Buffalo Springfield, Crosby, Stills, Nash and Young. Va néixer fa 80 anys a Toronto.

Bé, l'Eli m'ha posat dels Temptation, My Girl, que és un dels temes que hi ha al pack cultural, que el disc és de Temptations. Tenim la Guia National Geographic de Nova York com a llibre i com a pel·lícula tenim Gladiator, del Ridley Scott, interpretada per Russell Crowe. O sigui que hem repetit això perquè, bueno, si voleu trucar ja ho sabeu, 93-668-6161. Nosaltres ara ja deixarem la segona hora i bueno, d'aquí 5 o 6 minutets tornem de

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a posar sobre la taula la necessitat del pacte d'estat per combatre l'emergència climàtica. En un moment on els grans incendis d'Àvila, Toledo i la Vall d'Uixó cremen sense control, Sánchez ha tornat a insistir en aquesta necessitat.
2: La emergència climàtica mata i per això no basta con atender les conseqüències, que lo hacemos. Lo que tenemos que hacer es reducir sus causas, anticiparnos a sus efectos y, en consecuencia, preparar mejor a nuestro país para proteger la vida de la gente.
1: El cap de l'executiu ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 150.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i més de 3.800 persones han mort també per culpa de les altes temperatures. I el Departament d'Agricultura impulsarà un nou pla de xoc durant el mes d'agost per reduir la sobrepoblació de conills del Segrià i l'Urgell. Després de reunir-se amb les organitzacions agràries, el conseller Òscar Ordeig ha assegurat que es treballarà de manera continuada fins a controlar la plaga i també s'ha compromès a estudiar compensacions pels pagesos i una flexibilització d'algunes restriccions de les zones ZEPA. El sector decidirà aquest vespre si desconvoca o no les mobilitzacions previstes. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà també aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització i els resultats, per tant, no seran vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat tot el suport a la conselleria, mentre que Sílvia Paneque, la portaveu del govern, ha demanat també als partits que escoltin primer les declaracions de Niubó abans de demanar la seva dimissió. I en mobilitat, un accident a l'AP7 a Granollers deixa dos carrils tallats i també un altre a la Roca del Vallès, que deixa completament la via tallada. A banda, pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17 continuen encara amb retards per una incidència ja resolta entre Garraf i Sitges i també s'ha restablert la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès. I la Guàrdia Civil investiga un resident de Tarragona per la coneguda com a estafa dels likes, un frau que utilitza faltes ofertes de feina per captar víctimes. En aquest cas, una persona de Saragossa va acabar ingressant més de 2.000 euros en una falsa plataforma d'inversió després de ser enganyada amb la promesa de guanyar diners fent accions senzilles a les xarxes socials. La investigació ha permès identificar el presumpte autor i el cas ja està en mans del jutjat de Tarragona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
3: Avui dilluns l'equip de govern fa una nova reunió per presentar el pressupost d'aquest any i les inversions que es faran al barri Pont de la Cadena. És una convocatòria pel veïnatge de la zona per trobar-se amb els responsables municipals, que els donaran aquestes explicacions i, evidentment, també els podran plantejar dubtes o preguntes. La trobada és avui a les 7 de la tarda a l'Espai Jove, a la carretera l'Avinguda València 21-23. Tot és a punt per la 47a Cursa Popular de Sant Miquel, que es durà a terme el diumenge 20 de setembre, com és habitual dins de la programació de la Festa Major. Hi ha 5 curses, la sortida és al Passeig del Terraplè des de davant de la plaça de la Llibertat, com és habitual, i les curses són la de 10 quilòmetres, la de relleus per parelles, la cursa popular de 3 quilòmetres i mig, la infantil d'un quilòmetre i mig i la familiar d'un quilòmetre. La informació i les inscripcions les podeu fer al web de la cursa, que és cursasantmiquel.cat, o al poliesportiu municipal de dilluns a divendres de 9 a 2. Per altra banda, també recordem que fins al 15 de setembre hi ha temps per apuntar-se per celebrar de forma col·lectiva les noces d'or. Aquelles parelles que fa 50 anys que estan casades o que estan juntes poden apuntar-s'hi i l'Ajuntament els convidarà a dinar al restaurant Samarang el 24 d'octubre. La inscripció s'ha de fer a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. En cas de matrimoni heu de dur el llibre de família o el certificat de casament i en cas de 50 anys de convivència un certificat de convivència. A més, també una fotografia de la parella. Fins al 15 de setembre hi ha temps a apuntar-ho, sí. I també recordem que s'ha obert el termini per participar a la 28a edició dels Premis Clic de Fotografia que organitza l'Ajuntament i el SEM. Hi ha temps fins al desembre encara per presentar les fotos. Hi ha la modalitat de tema lliure, Molins de Rei i esports de muntanya d'aventura i com a tema excepcional aquest any, esports de competició a Molins de Rei. Hi ha un primer premi de 500 euros i un accèssit de 230 per les tres categories habituals i, pel tema excepcional, esports de competició en Molins de Rei, un únic premi de 500 euros. Trobareu les bases i la informació al web molinsderei.cat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la Xuclà, que està al carrer Major, número 100.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
2: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
1: Ah, sí?
2: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
1: Així tot va més de pressa.
2: Sí, i tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
1: Molt bé.
3: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.

18 minuts ja, eh? I han passat 2 hores, eh? Que ràpid passa això. Amb bona música sempre, Eli. Doncs bé, podríem posar, parlant de bona música, el Joan Jubosch, que si no el coneixeu, escolteu el tema i com canta aquest noi. El Joan Jubosch és un cantautor empordanès de Figueres, concretament, que ens canta el tema Bon Camí.

Veig que no li heu fet cas a la Marta, del Serrat. I ara us en posaré una altra, que també és un nom molt bonic, a veure si doncs adivineu quin nom és. I és el Julián Granados, ja us ho dic tot, Vull dir, és molt fàcil. Això és pel concurs, que ja sabeu que és cançons amb nom de dona.

Bé, ara canviem d'estil totalment, eh? Ens n'anem amb el grup de rock nord-americà Bon Jovi, que ens canta un dels seus grans temes, com és Living on a Prayer, vivint d'una pregària.

Bé, anem amb la segona tanda d'acudits, eh? I què diu la llei del mínim esforç? Encara està per redactar. M'he quedat sense internet unes hores i he conegut unes persones ben curioses. Diuen que són la meva família. Amor, dóna'm el nadó. Espera que plori. Que plori per què? És que ara no sé on l'he deixat. Des que el meu dietista em va dir que només podia menjar una porció de pizza, ja no la tallo. És l'aniversari de la meva dona i fa dies que tot de revistes de joieria escampades pel menjador. Li regalaré un porta-revistes. Si tots els drets estan reservats, llavors què passa amb els asseguts? Mai l'últim. La meva xicota m'ha deixat per garrepa. Però tu ja n'has parlat amb ella? Encara no. Li he fet una trucada perduda. Però no me l'ha tornat.

Va, aquesta hora ens ve de gust una baladeta, eh? Una baladeta de les que ballàvem els guateques. Recordo aquest Lucky Man d'Emerson Lake amb Palmer.

I tornem amb el Soul, amb el grup Temptation i el tema Get Ready, de la Robinson, la va fer. Això és perquè us diré ja, quasi per última vegada, perquè són les 1:26, lo del pack cultural, eh? Això, Temptation, és el disc que tenim avui. Pel pack cultural tenim la guia de Nova York, de National Geographic, també, molt ben editada, i tenim la pel·lícula del Ridley Scott amb el Russell Crowe com Gladiator. Són els tres, el que tenim amb el pack cultural. Llibre, disc i DVD. Per això us hem posat això, el Get Ready, amb bon ritme, eh?

això sí que és sesentero, eh? Sesentero, setentero, principis, eh? És el Dani Daniel, és un cantant asturià de Gijón que cantava temes romàntics com aquest, Por el amor de una mujer.

parlant de discos, Eli, eh? Doncs estàvem parlant de discoteques ara. Doncs mira, anem cap a la disco, amb un dels grups dels anys 70, com va ser Boney M, i ens interpreten el seu èxit Daddy Cool.

I de les discos de Barcelona ens n'anem cap a Osona. Quedem rodolí tot. Amb el Pep Sala, que ens interpreta el tema La taverna d'en Jorn.

Bé, anem amb Janet, d'origen britànic i nacionalitat espanyola, eh? Ens interpreta Por qué te vas, que també va ser banda sonora de la pel·lícula Cría Cuervos. És, sona això amb Cría Cuervos. I vull dir que la Janet va tocar amb el grup Picnic, fundat aquí a Barcelona, i sempre que passo per la pista del moment me'n recordo que la vaig veure aquí. Vaig veure els Picnic, eh? Aquest escenari que tenim aquí al darrere, Eli.

0: La Janet deia, ¿por qué te vas? No, no marxem encara, eh? Falta un quart d'hora. I ara venen, és l'hora dels sortejos, eh? La Eli, doncs, ja està aquí amb aquella maneta tan petita i tan bonica que té, ja ens té el dau preparat per tirar-lo i farem, perquè, és clar, hem de dir que el pack cultural, el llibre és pel Christian, perquè només ha demanat ell i punt. El DVD és per la Teresa Márquez, que també ho ha demanat només ella. I llavors tenim el disc o CD que l'ha demanat el Manolo López, la Paqui Ortuño i la Nati Campos. I aquí és on ha de fer el primer sorteig. Tira el dau, Eli.
1: Bon dia.
0: Ui, bueno, ui.
1: Tinc una veu una mica.
0: La Eli està una mica fotudeta, eh?
1: Sí.
0: Està bé, però l'únic la veu, eh?
1: Sí, només la veu. Vinga, som-hi. Som-hi. Anem a fer el pack. El 2.
0: El 2. És per la Paqui Ortuño, eh?
1: Molt bé. Li posarem el... uns aplaudiments a la Nati.
0: Vinga, Paqui, per tu.
1: Molt bé.
0: I ja ho trobaràs aquí a l'estanteria, com sempre ja, que ha vingut a buscar premis.
1: La Paqui.
0: La Paqui,
1: que
0: eh?
1: Jo he dit Nati, no, jo he dit Nati, m'he equivocat.
0: Has dit el 2, no?
1: Sí,
0: tu?
1: el 2.
0: El 2 és la Paqui, la Nati tenia el 3.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Vale. I ara anem pel concurs aquest de cançons amb nom de dona.
1: Sí.
0: Que n'hi ha 5 trucades, i per tant ha de sortir entre els 5 un d'ells.
1: Vinga, som-hi. El 4.
0: El 4 és per la Teresa Márquez, eh? Sí, Teresa, tens aquí el CRM Botigues, Centre de Recàrregues Molins. L'Anna et tindrà preparat un pendrive de 128 gigas. Això ja t'he dit que estava al carrer Doctor Barraquer, número 1, que està davant del mercat, fa xamfrà. Val? Doncs ja ho tenim, els sortejos. Fins demà.
1: Demà més.
0: Demà més, eh?
1: Vinga, som-hi.
0: I ara seguim amb música... I anem cap als Estats Units, on Bruce Springsteen ens canta el tema Letter to You, carta per tu.

I ara anem amb Brahms. És un grup de rock de Berga, des del 1990 fins al 2005 i posteriorment del 2010 i fins ara, eh? Ens canten un tema on mencionen la Patum de Berga. Es diu L'últim tirabol. Escolteu-la amb atenció, és colpidora.

Christie és un grup britànic que ens interpreta el tema Iron Horse, que vol dir cavall de ferro, referint-se als trens de l'oest, eh? Aquelles maquinotes de ferro. Iron Horse.

Les nits no moren mai, que és el grup de Terrassa anomenat Doctor Prats i que ens interpreten Les nits no moren mai, jo diria també Els dies no moren mai, eh?

començat amb la sintonia dels Pets, de Vine a la festa, i acabem, eh? 3 hores de programa. Bé, Eli, ha anat bé, no? Doncs vinga. Ens ho hem passat bé, això és l'important, que vosaltres també us ho hàgiu passat bé, i demà més, eh? Avui és 27 de juliol de 2026. Demà un altre programa de Vine a la festa. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Fins demà.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Serà d'aquí uns minuts. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament a partir de les 3 per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Des del Vietnam, on és de viatge oficial, el president català, Salvador Illa, ha tornat, però, a donar tot el seu suport a la consellera.
2: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
0: És dilluns 27 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Risc d'incendi molt elevat encara avui a 84 municipis catalans i segueixen sense control els focs a Madrid i Castelló. Maite Polo.
3: El president espanyol Pedro Sánchez ha tornat a alertar de la gravetat del canvi climàtic i a reclamar un gran pacte al Partit Popular. Enguany els incendis han cremat 170.000 hectàrees i han acabat amb la vida de 13 persones. La calor extrema ha provocat prop de 4.000 morts.
0: Ho hem sabut fa uns minuts. Dos nous morts per ofegaments a Catalunya.
3: Un home de 82 anys ha conit aquest matí i un altre de 71 que es va produir divendres a Lloret de Mar però que s'acaba de conèixer. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
0: Normalitat aquest dilluns a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11.
3: Les tres afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac després del tall provocat dimecres passat per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
0: No pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills.
3: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana a Tàrrega, els pagesos s'han reunit amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar noves mesures per combatre una xacra que afecta cultius d'arreu del país. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost a l'Urgell i al Segrià.
0: Fer seguiment dels pacients després d'un infart en redueix les morts en la meitat en les dones i una quarta part en els homes.
3: Aquest és el balanç del programa Postinfart, que funciona a l'Hospital de Bellvitge des del 2022 i consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable.
0: Cultura de Tallets actuen aquesta nit a les Santes de Mataró.
3: El grup actuarà aquesta matinada al nou Parc Central just després del tradicional espectacle de focs artificials. Un concert que podreu seguir en directe a partir d'un quart d'una a la vostra televisió local i a la xarxa Més en una producció de televisió de Mataró.
0: Serà la primera vegada que un directe dels The Tallets s'emeti íntegrament per televisió. I en esports, Anna Freixa, el Barça femení de futbol torna a la feina.
4: S'han acabat les vacances per les jugadores de Pere Romeu. Avui l'equip ja ha passat les revisions mèdiques i demà farà el primer entrenament. Mentrestant, l'equip masculí ha viatjat cap a Anglaterra, on farà una estada i té previst un amistós.
0: Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, molta tranquil·litat i molt pocs núvols. Alguns teníem aquest matí a cavall de les comarques de Barcelona, de Girona, molt poc importants, i de fet les immediates hores el cel estarà gairebé ras a tot el país. Algunes nuvolades començaran a créixer amb una mica més d'esma entre la Garrotxa i el Ripollès. Serà difícil que arribin a deixar pluja i també algunes nuvolades que no s'acabaran de desfer cap a la Costa Brava Sud o també fins al Maresme, al Vallès Oriental, al Barcelonès. Núvols que el que faran és esquitxar el cel. I de moment, la temperatura força suportable. Ha de fer calor, com està fent a hores d'ara, però no serà desbocada aquesta temperatura. En vista el dimarts, sí que anirà pujant més la temperatura màxima. Se sentirà una bona pujada, per exemple, respecte avui a les comarques de Ponent i també de l'interior gironí. Hi ha el dimarts amb molt pocs núvols, alguns al matí a la Costa Sud, però ben poc destacables. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so avui el nostre company Francesc Ávila, a la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dilluns. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà a les 3 de la tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. Des del Vietnam, on es troba encara de viatge oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, però, ha tornat a donar tot el seu suport a la consellera.
3: El president Illa ha assegurat que s'investigarà què va passar, però ha remarcat que no es tracta de penjar la llufa a ningú, és a dir, que no es tracta d'atribuir falsament a algú fets reprovables. Educació va excloure el 23% de l'alumnat que estava seleccionat per fer les proves PISA l'any passat, quan el marge que donaven els organitzadors de la prova era només d'un 5%.
2: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir ahir, de tot el meu suport.
3: Doncs a Catalunya els partits de l'oposició han convertit avui el tema en centre de crítiques contra el govern. Des de Junts, el seu portaveu Josep Rius ha qüestionat la capacitat de l'executiu per governar i ha carregat contra Salvador Illa.
6: És el paradigma d'un govern incompetent, i s'ha de dir amb totes les paraules, incompetent, que no sap fer ni les coses més bàsiques, o pitjor encara, que les fa intencionadament per evitar que transcendeixin a l'opinió pública. El president de la Generalitat ha demanat des del Vietnam que ningú, que no es pengi la llufa a ningú en el cas Pisa, i té part de raó, perquè la llufa ja la porta penjada al govern amb el president al capdavant.
3: El portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, ha qualificat de greu el que ha passat, tenint en compte, ha dit especialment, les mobilitzacions que han marcat tot aquest curs.
7: En un curs en el que hem tingut fortes mobilitzacions per part de la comunitat educativa, per part de les famílies, qüestionant, no?, l'estat de l'educació, doncs, al país, i moltes vegades la inacció o les errades del Departament d'Educació, doncs em sembla que aquest últim episodi és greu, és preocupant, i que els mostra bàsicament és que el govern no se n'està sortint, no?
3: Des del Partit Popular de Catalunya, el secretari general Juan Fernández.
8: El titular sobre el que hem conegut de l'escàndol sobre l'informe PISA a Catalunya és molt clar. Salvador Illa ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
3: Les crítiques també continuen dins del sector de l'ensenyament. El sindicat de docents USTEC denuncia en un comunicat que no es pot presentar com una simple incidència tècnica el que ha passat, perquè ho consideren un problema de gestió, control i transparència. I l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya també ha alertat que l'incident compromet la credibilitat de les institucions i deixa Catalunya sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat.
0: Però què són les proves PISA, Maite, per què serveixen? Quina implicació tindrà que Catalunya no aparegui aquest any a l'informe?
3: Doncs es fan cada 3 anys aquestes proves PISA. L'any passat es van fer a més de 90 països. Avaluen el nivell de l'alumnat als 15 anys, que a Espanya coincideix amb el final de la secundària, per tant, al final de l'obligatòria, i són exàmens de matemàtiques, ciències i comprensió lectora. L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics compara així el rendiment acadèmic de l'alumnat segons els diferents sistemes educatius que existeixen en aquests països. Com que en el proper informe Catalunya estarà absent, no sortirà, caldrà esperar fins al 2029 per conèixer com va l'educació aquí, segons els barems de PISA.
1: Notícies en xarxa.
0: 7 minuts i en punt, arribem a 2:45 de la tarda. Tot i el lleuger descens de les temperatures d'aquests dos darrers dies a Catalunya, un total de 84 municipis d'11 comarques mantenen aquest dilluns el perill màxim d'incendi forestal, al nivell 4 del Pla Alfa.
3: També es manté restringit l'accés a 6 espais naturals, al Montmell Marmellà, Montsant, els Ports, Cardó Boix, Tivissa, Vandellós i Prades.
0: D'altra banda, es manté actiu l'incendi més gran registrat mai a Espanya, a Vila, ja calcinant més de 55.000 hectàrees, una xifra que augmenta fins a les 77.000, sumant les zones cremades dels incendis que també cremen a Madrid i Toledo. En aquesta zona, 41 municipis continuen evacuats i 7 confinats. Marc Pijuan, bon dia.
9: Bon dia, Jordi. Mentrestant, la Generalitat de Catalunya ha enviat un helicòpter i un vehicle lleuger per col·laborar a les tasques d'extinció de l'incendi declarat a la Vall d'Uixó, a Castelló, que continua descontrolat. Les flames ja han cremat més de 7.000 hectàrees i han obligat a desallotjar més de 16.000 persones. Hi ha 450 efectius desplegats a la zona i una vintena de mitjans aeris. En una compareixença des de la Vall d'Uixó, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat responsabilitat a la ciutadania.
10: Sí, me gustaría pedir a los ciudadanos y ciudadanas que extremen la precaución, que extremen la prevención y que estén muy pendientes de lo que digan las instituciones públicas a la hora de ser informados. Pido paciencia, pido también comprensión a los ciudadanos y ciudadanas que se ven desalojados de sus hogares, que se ven confinados en sus hogares, porque lo que estamos haciendo es tomar decisiones para defender esos núcleos poblacionales y, por supuesto, también salvaguardar las vidas de los vecinos y vecinas de esos núcleos poblacionales.
9: El cap de l'executiu espanyol també ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 170.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i prop de 4.000 persones han mort a causa de la calor extrema.
0: Mentrestant, les ADF aquí a Catalunya de l'Alt Maresme han aprofitat l'incendi de dissabte a la llera del riu Tordera per denunciar públicament la falta de recursos i les dificultats per rebre el suport econòmic dels ajuntaments. La queixa va sorgir arran d'un comentari al perfil d'Instagram de Ràdio Palafolls, Ràdio Palafolls, Melina Morilla.
11: Des de l'ADF s'ha mostrat crítics amb la gestió de les subvencions anuals que tenen convingudes amb cada poble. Segons l'entitat, el principal problema no és només la quantitat de diners, sinó també la lentitud i complexitat administrativa per rebre'ls. Els voluntaris denuncien que els ajuntaments demanen documentació que ja s'ha presentat reiteradament i que sovint les diferents àrees municipals es passen la responsabilitat de la demora els uns als altres o es culpa directament a la figura de l'interventor o la interventora. En alguns casos asseguren que han hagut de presentar instàncies fins a 3 i 4 vegades. Davant d'aquestes crítiques, l'equip de govern de Palafolls defensa que el procediment s'està seguint segons la normativa vigent. La tinent d'alcalde Susana Pla recorda que les subvencions són nominatives des de fa 3 anys, precisament per intentar agilitzar els tràmits. Segons l'Ajuntament, aquestes ajudes es van aprovar amb el ple de pressupostos del novembre i actualment el procés està en mans de l'entitat.
0: Gràcies, Melina. I ho hem sabut fa uns minuts, us ho destacàvem però en titulars, 2 nous morts per ofegaments a Catalunya.
3: Un home de 82 anys a Cunit aquest matí i un altre de 71 divendres a Lloret de Mar, però s'acaba de conèixer també. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
0: Més coses, 4 minuts i un quart de 3. Normalitat aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord, també R11, afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac després del tall provocat la setmana passada per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
3: El tram estava interromput des de dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona.
0: Més detalls, Ràdio Mollet, Carla Ramos.
12: La normalitat comença a tornar a poc a les línies ferroviàries que passen per Mollet del Vallès. Avui és el primer dia laborable que els trens a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a circular entre Montcada i Reixac i Sant Andreu després de 4 dies d'interrupció provocats pel gran esvoranc que es va obrir durant les hores de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. La recuperació del servei és una bona notícia per als milers de veïns de Mollet que cada dia utilitzen aquestes línies per desplaçar-se cap a Barcelona, Girona o la resta del Vallès. Tot i això, Renfe adverteix que encara no s'ha recuperat del tot la normalitat, ja que els trens han de reduir la velocitat en el punt on es va produir l'esfondrament.
0: I mentrestant, la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació de Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ha estat interromput una estona aquest matí per un incendi proper a les vies.
3: La incidència ha afectat el servei entre Barcelona i Madrid. El foc s'ha trobat a prop del camí de la Nou de la Pobla de Montornès.
0: I ens situem ara a Badalona, on l'Ajuntament aposta pel transport públic amb l'inici dels treballs de la remodelació de la via Augusta. Les tasques, que han començat avui mateix, preveuen eliminar un carril per als vehicles privats i fer-ne dos per al transport públic, que permetrà que els autobusos hi circulin en dos sentits, d'anada i de tornada. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
13: Al llarg del matí, els operaris ja han senyalitzat la carretera i han tallat el carril que està al costat de la vorera més propera al mar. En aquest, està previst fer-hi un nou carril d'autobús que circularà en sentit Montgat. Per aquest motiu, s'ampliarà uns centímetres la calçada. Segons el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, aquesta és una aposta perquè els badalonins deixin de banda el vehicle privat i apostin pel transport públic. Per aquest motiu, la via Augusta passarà a tenir només un carril pels cotxes.
14: I aquest carril d'autobús doncs quedarà per sempre perquè els veïns tinguin aquest servei de transport públic, no? Es combina la peatonalització i la transformació, la gran transformació del centre, però també el servei de transport públic i que cada vegada més els veïns parquem el cotxe, agafem l'autobús, fem servir el que diem aquí a Badalona la Tusa i baixem al centre, no?
13: Un cop finalitzin les remodelacions cap a finals d'any, el centre Badalona tindrà un model de mobilitat més sostenible.
0: I encara parlant de mobilitat, la transformació de l'Avinguda Meridiana, en aquest cas a la ciutat de Barcelona, encara a la recta final. Aquest proper cap de setmana es faran les obres de pavimentació.
3: Les obres del tram entre Felip II i Fabra i Puig entren ara en els darrers treballs a la calçada, amb la pavimentació dels carrils de circulació que s'allargaran durant els primers 15 dies d'agost. Amb aquesta actuació, la calçada quedarà pràcticament enllestida i fins a la tardor se seguirà treballant en les actuacions restants.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Gairebé en punt, un quart de 3 de la tarda, després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana, us ho dèiem en titulars, a Tàrrega, els pagesos s'han reunit aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar un nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta cultius d'arreu del país, especialment a les Terres de Lleida. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost a l'Urgell i al Segrià. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
5: El Departament d'Agricultura impulsarà un pla de xoc per intentar acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta els cultius de pagesos d'arreu del país, especialment a les Terres de Lleida. Els pagesos asseguren que la fauna cinegètica és un problema de país i que les plagues de conills, cabirols i porcs senglars estan acabant amb cultius de molts pagesos. Pere Roque és el president de SAGE a Catalunya.
15: S'ha de matar conills, és que no hi ha cap altra solució. I a les vies públiques s'ha de fer totes aquelles aplicacions fitosanitàries que hi ha al mercat en aquest moment i que l'ha de fer l'administració pública perquè baixi la densitat, s'ha de matar conills, si no, i és així, és que no hi ha més.
5: Des d'Agricultura s'han compromès a iniciar el pla de xoc aquest mateix mes d'agost, augmentant les actuacions per eliminar els conills a Verdú i a Aspa, a Urgell i al Segrià. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura de la Generalitat.
16: El compromís del govern és seguir amb la línia del que hem estat fent les últimes reunions i que durant la tardor s'estableixi un document en el qual es digui quin sistema de compensacions es fa a les cepes en els casos que no es pugui regar, no es pugui fer activitat agrària.
5: Les diverses organitzacions van realitzar mobilitzacions aquest diumenge a Tàrrega i avui decidiran, després de la reunió amb Agricultura, si desconvoquen la que estava prevista per la setmana vinent a Maials, al Segrià.
0: Més coses. Fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts en gairebé la meitat en les dones i en una quarta part en els homes.
3: El programa Postinfart funciona a l'Hospital Públic de Bellvitge des de 2022. Consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable. Doncs bé, fins al maig s'han seguit 1.000 persones, 1.000 pacients del Prat de Llobregat i d'uns barris de l'Hospitalet.
0: Més detalls en la següent crònica d'Anna Rodríguez des de mitjans de l'Hospitalet.
17: El programa posa el focus en una etapa especialment important i menys visible, el primer any després que una persona ingressada per un infart torna a casa. Per garantir la continuïtat assistencial, els pacients s'incorporen a un circuit compartit entre l'hospital i l'atenció primària. La doctora Ona Meroño és cardiòloga i responsable del programa de cardiologia preventiva i comunitària de l'hospital i també és la primera autora d'aquest estudi.
18: El que fa el programa és organitzar, coordinar i supervisar que el pacient rep totes les cures necessàries. Per exemple, abans del programa, un 25% dels pacients que havien tingut un infart ni tan sols se'ls feia una analítica un any després per veure que, per exemple, els factors de risc com el colesterol o la diabetes estiguessin ben controlades o tampoc se'ls derivava a un programa de rehabilitació.
17: El resultat més destacat s'observa en les dones, on la mortalitat es redueix gairebé a la meitat. De cada 100 dones que havien patit un infart, abans en morien unes 10 durant l'any i mig següent. Amb el programa en moren unes 5. L'estudi apunta, doncs, que una atenció continuada i coordinada entre l'hospital i l'atenció primària pot contribuir a millorar els resultats i a reduir la bretxa de gènere després d'un infart.
0: Doncs arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dilluns. Perquè el govern espanyol ha ajornat l'aprovació del decret d'habitatge al Consell de Ministres fins després de l'estiu, després de constatar que hores d'ara no disposa de prou vots per tirar-lo endavant.
3: Fons de l'executiu asseguren que el text s'aprovarà al setembre, quan esperen aconseguir un acord ampli i transversal. L'acord preveu mesures com la congelació del preu dels lloguers durant 2 anys o l'increment de la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA.
0: I el govern de les Canàries, de Coalició Canària, ha anunciat aquest dilluns que votarà a favor de la proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic que es debatrà dimecres al Consell de Política Fiscal i Financera.
3: Tal com ha explicat el president canari, Fernando Clavijo, la posició del seu executiu és avalar un mecanisme que és positiu per al seu territori i millora els recursos de què disposarà.
0: I l'acusació popular ha demanat 13 anys de presó per Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per un delicte de tràfic d'influències i 2 de malversació de patrimoni públic.
3: En un nou escrit presentat aquest dilluns davant del jutge que instrueix el cas, Juan Carlos Peinado, l'acusació popular, liderada per Azteuir, reclama també que Sánchez declari com a testimoni en el judici.
0: I la jutgessa ha processat els 3 Mossos d'Esquadra que haurien d'ajudar a fugir Carles Puigdemont l'agost de 2024.
3: La magistrada havia arxivat la causa, però un recurs de l'acusació d'Azteuir va fer que l'audiència reobrís el cas per un delicte d'omissió del deure de perseguir delictes.
0: Minuts, arribem a 2:45 de la tarda, moment per la cultura.
19: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, jo t'estimo igual, potser més que mai.
0: I pels detallets actuen avui a les Santes de Mataró.
3: El grup farà un concert aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials.
0: L'actuació que podreu seguir a partir d'un quart d'una de la matinada a la vostra televisió local, també la xarxa Més, en una producció de Televisió de Mataró, i és que avui és el dia central de les Santes Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
20: El 27 de juliol és el dia de les Santes Patrones, Santa Juliana i Santa Sempruniana, un dia que comença ben aviat amb les matinades i té com a acte central la Missa de Glòria, que aquest any celebra el seu 178è aniversari a la Basílica de Santa Maria. L'ofici d'avui ha estat presidit pel bisbe de Tortosa, Sergi Gordó, que ha volgut felicitar Mataró per haver convertit la Missa de Glòria a les Santes en tota una tradició.
21: Permeteu-me, abans de continuar, que us feliciti per mantenir viva una tradició que no és només patrimoni cultural, sinó també patrimoni espiritual.
20: Encara queden per davant les dormides de les figures de l'Ajuntament i la tarda tindrà com a protagonista la passada a la cercavila més completa de les Santes. Després del Castell de Focs, les sardanes i la xindriada serà moment per una de les cites més esperades, el concert de Detallets, que actuen a casa, al nou Parc Central, i que es podran veure en directe per TV Mataró i la xarxa.
0: I més propostes musicals de Mataró a la ciutat de Barcelona, i és que la programació musical de la Mercè tindrà un centenar de concerts repartits en 14 espais i seran presents una trentena de països. Una programació que intenta posar l'ull a les propostes musicals emergents i locals alhora que vol estar connectada a les manifestacions més internacionals. Marc Dalmau.
22: Bon dia. La Mercè Música comptarà amb 5 produccions pròpies d'espectacles musicals dissenyats expressament per aquesta edició. Es faran 11 presentacions de nous treballs discogràfics, com la portuguesa Luisa Sobral o el fan gospel dels holandesos Arp, Freak and the Perpetual Singers, els colombians Aterciopelados o els catalans La Pegatina. Amb la direcció renovada al BAM s'hi podran escoltar propostes emergents locals i internacionals d'estils diversos, com el jazz, el folk o el rock, per exemple, dels catalans Minibus Intergalàctic o la música electrònica de Jove Drai i Mercè. Escoltem les noves directores del BAM, Aina Pociello i Marta May.
23: Que el BAM segueixi sent un espai de descoberta, per una banda que sigui un espai d'acollida de propostes emergents, tant de l'àmbit local, nacional com internacional.
24: Artistes de diferents orígens, com pot ser Imar Khan i el seu rock blues tuareg.
22: La nova direcció del BAM fa una aposta forta per la igualtat de gènere. Un 46% dels projectes estan liderats per dones, un 28% per homes, el 18% són projectes mixtes i un 8% els lideren persones no binàries.
0: I el Festival Sona Flamenc a Tarragona posa aquest dilluns a la venda les entrades per a la 8a edició, que es durà a terme entre el 5 i el 12 d'octubre, Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
25: El Teatre Tarragona, l'Espai Jove Quesse, la plaça Corsini o el Centre Cívic de Bona Vista, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador acolliran bona part de les activitats del Sona Flamenc. Durant tota una setmana s'han programat destacades actuacions musicals, com la de la cap de cartell Rocío Molina, la francesa Marrels Gitanes, Cathy Claret i Les Migues. La música es combinarà amb exposicions, tallers i xerrades, com la d'Emilio Caracafé, que parlarà d'integració, i la Fundació Alalà. La regidora de Cultura, Sandra Ramos, assegura que el Sona Flamenc neix amb l'objectiu de donar suport i acompanyar el talent de la ciutat.
26: Neix realment d'una necessitat de posar en valor també en aquesta ciutat tot el talent que hi ha i sobretot de poder-lo cuidar i de poder-lo acompanyar perquè floreixi.
25: Hi haurà, com en altres edicions, la tradicional Flash Mob, i el Teatre Tarragona acollirà la trobada de la desena d'entitats i escoles flamenques de la ciutat.
0: 7 minuts i 2 quarts de 3, de la cultura als esports. Porta la nostra companya Ana Freixa. Ana, bon dia. El Barça femení de futbol comença la pretemporada.
4: Bon dia. Les jugadores han passat les proves físiques i les revisions mèdiques i demà ja faran el primer entrenament. El primer partit serà contra el Montpellier el dia 12 d'agost. Baixes importants per aquesta temporada, però el club s'està reforçant i ha fet ús del seu dret de recompra amb Martina Fernández, que tornarà a l'equip després del seu pas per l'Everton. Mentrestant, el Barça masculí comença avui una estada de pretemporada a St. George's Park, a Anglaterra, fins al 3 d'agost. d'agost. Aquí l'equip de Hansi Flick, qui jugarà un amistós contra el Birmingham. S'espera que Rafinha s'incorpori a l'estada aquests dies, i a l'aire hi ha la incògnita de saber si continuarà o no Ter Stegen. De moment ha viatjat a Anglaterra. L'Espanyol també farà una estada a Anglaterra. L'equip blanc i blau s'ha entrenat aquest matí i demà marxa cap a terres angleses, on dimecres jugarà un amistós contra el Burnley i dissabte s'enfrontarà al Middlesbrough. En atletisme, aquest cap de setmana s'han disputat els campionats d'Espanya a Màlaga. La barcelonina Sara Gallego s'ha proclamat campiona als 400 metres tanques i en heptatló l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, ha revalidat el títol després d'un seguit de lesions. Vicente ara ja s'enfoca en l'europeu de Birmingham. Escoltem-la.
2: No sé ben bé què dir, o sigui, aquest any ha sigut molt estrany per mi, o sigui que el primer que tot i el que més valoro és la salut de cara a l'any vinent i als pròxims. Llavors, ara mateix no sé dir-te ni posicions ni marques, vull gaudir de la competició, que crec que aquests darrers anys m'ha costat per tot els temes de les lesions i de més, o sigui que el primer objectiu és aquest i tot el que vingui feliç serà.
4: En total, els atletes catalans han sumat 23 medalles en aquest campionat d'Espanya. I la barcelonina Maria Petit s'ha convertit en la primera atleta invident en aconseguir l'ascens al cim del Teide, sortint des del nivell del mar. Petit va assolir l'ascens sortint des de la platja dels Socorros. Anava acompanyada, entre altres, del 8 vegades olímpic el marxador Jesús Ángel García Bragado. Escoltem Maria Petit.
6: Aquest cop hem tingut sort. El que va passar després de manifestar que ho volia fer és que l'organització va posar en consciència de molta gent del poble de l'Eurotapa i de la illa en general, i molta gent s'ha volcat de manera desinteressada i voluntària perquè poguéssim fer equip i pogués aconseguir aquest repte de poder pujar per fi al Teide.
4: Tadej Pogacar ja té el seu cinquè Tour de França. La ronda francesa, que en aquesta edició havia començat a Barcelona, va arribar ahir amb l'eslovè com a molló groc a París. Va aconseguir el seu tercer triomf consecutiu. El belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro han completat el podi. Dissabte començarà l'edició femenina del Tour, que durarà fins al 9 d'agost, i on la catalana Paula Blasi parteix com una de les favorites a aconseguir el títol.
0: Doncs gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva d'aquest dilluns. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
6: Glòria Fontova.
7: Una de les propostes catalanes del Termcat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari. O simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Molt bon dia, són 2:15.
9: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
8: Serà d'aquí uns minuts. A partir de les 3, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització. L'OCDE i els resultats no seran vàlids. Des del Vietnam, on és de viatge oficial, el president català Salvador Illa ha tornat, però, a donar tot el seu suport a la consellera.
10: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, a tot el meu suport.
8: És dilluns 27 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Risc d'incendi encara avui molt elevat a 84 municipis catalans i segueixen sense control els focs a Madrid i Castelló, Maite Polo.
11: El president espanyol Pedro Sánchez ha tornat a alertar de la gravetat del canvi climàtic i a reclamar un gran pacte al Partit Popular. Enguany els incendis ja han cremat 170.000 hectàrees i han acabat amb la vida de 13 persones. La calor extrema ha provocat prop de 4.000 morts.
8: Ho hem sabut fa uns minuts, dos nous morts per ofegaments a Catalunya.
11: Un home de 82 anys ha conit aquest matí i un altre de 71 que es va produir divendres a Lloret de Mar però que s'ha conegut fa poca estona. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
8: Normalitat. De moment aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord i R11.
11: Les tres afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac després del tall provocat dimecres passat per l'esvoranc de Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
8: Nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills.
11: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana, a Tàrrega, els pagesos s'han reunit amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar noves mesures per combatre una xacra que afecta cultius d'arreu del país. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost, a l'Urgell i al Segrià.
8: Atenció, fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts la meitat en les dones i una quarta part en els homes.
11: Aquest és el balanç del programa Postinfart, que funciona a l'Hospital de Bellvitge des del 2022. Consisteix a controlar des de la primària si els pacients fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable.
8: Cultura, detalls, actuen avui a les Santes de Mataró.
11: El grup actuarà aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials. Un concert que podreu seguir en directe a partir d'un quart d'una a la vostra televisió local i a la xarxa Més en una producció de televisió de Mataró.
8: Esports, Anna Freixa, el Barça femení de futbol torna a la feina.
6: S'han acabat les vacances per les jugadores de Pere Romeu. Avui l'equip ja ha passat les revisions mèdiques i demà farà el primer entrenament. Mentrestant, l'equip masculí ha viatjat cap a Anglaterra, on farà una estada i té previst un amistós.
8: Revisió del temps per avui, per a les properes hores. Lluís Pérez, bon dia.
12: Bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, molta tranquil·litat i molt pocs núvols. Alguns teníem aquest matí a cavall de les comarques de Barcelona, de Girona, molt poc importants, i de fet, a les immediates hores el cel estarà gairebé ras a tot el país. Algunes nuvolades començaran a créixer amb una mica més d'esma entre la Garrotxa i el Ripollès. Serà difícil que arribin a deixar pluja i també algunes nuvolades que no s'acabaran de desfer cap a la Costa Brava Sud o també fins al Maresme, al Vallès Oriental, al Barcelonès. Núvols que el que faran és esquitxar el cel. I de moment, la temperatura força suportable. Ha de fer calor, com està fent a hores d'ara, però no serà desbocada aquesta temperatura. En vista del dimarts, sí que anirà pujant més la temperatura màxima. Se sentirà una bona pujada, per exemple, respecte avui a les comarques de Ponent i també de l'interior gironí. Hi ha el dimarts amb molt pocs núvols, alguns al matí a la Costa Sud, però ben poc destacables. N'estem pendents a la xarxa.
8: Al control de so, avui el nostre company Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: El nostre company José Gallardo, que per ser avui fa 50 anys, per molts anys. És la nostra portada d'aquest dilluns, la consellera d'Educació, Esther Niubó, que compareixerà aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Catalunya quedarà fora, doncs, de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president de la Generalitat ha tornat, però, a donar tot el seu suport a la consellera.
11: Salvador Illa ha assegurat que s'investigarà què va passar, però ha remarcat que no es tracta de penjar la llufa a ningú, és a dir, que no es tracta d'atribuir falsament algú fets reprobables, que és el que significa aquesta expressió. Educació va excloure el 23% de l'alumnat que estava seleccionat per fer les proves PISA, quan el marge que donaven els organitzadors era només d'un 5%.
10: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú, aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir ahir, tot el meu suport.
11: Mentrestant, a Catalunya, els partits de l'oposició han convertit el tema en centre de crítiques contra el govern. Des de Junts, el seu portaveu Josep Rius ha qüestionat la capacitat de l'executiu per governar i ha carregat contra Salvador Illa.
14: És el paradigma d'un govern incompetent, i s'ha de dir amb totes les paraules, incompetent, que no sap fer ni les coses més bàsiques, o pitjor encara, que les fa intencionadament per evitar que transcendeixin a l'opinió pública. El president de la Generalitat ha demanat des del Vietnam que ningú, que no es pengi la llufa a ningú en el cas PISA. I té part de raó, perquè la llufa ja la porta penjada el govern amb el president al capdavant.
11: Des dels comuns, el portaveu Gerardo Pisarello ha qualificat de greu el que ha passat, tenint en compte especialment, ha dit, les mobilitzacions que han marcat tot aquest curs.
15: En un curs en el que hem tingut fortes mobilitzacions per part de la comunitat educativa, per part de les famílies, qüestionant, no?, l'estat de l'educació, doncs, al país, i moltes vegades la inacció o les errades del Departament d'Educació, doncs em sembla que aquest últim episodi és greu, és preocupant, i que els mostra bàsicament és que el govern no se n'està sortint, no?
11: Des del Partit Popular de Catalunya s'hi ha pronunciat el secretari general, Juan Fernández.
16: El titular sobre el que hem conegut de l'escàndol sobre l'informe PISA a Catalunya és molt clar. Salvador Illa ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
8: I les crítiques també continuen dins del sector de l'ensenyament.
11: El sindicat de docents USTEC denuncia en un comunicat que no es pot presentar com una simple incidència tècnica a això que ha passat, perquè ho consideren un problema de gestió, control i transparència. I l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya també ha alertat que l'incident compromet la credibilitat de les institucions i deixa Catalunya sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat educativa.
8: Vuit minuts i arribem a punt a 3:45 de la tarda, tot i el lleuger descens de les temperatures d'aquests dos darrers dies a Catalunya. Un total de 84 municipis d'11 comarques mantenen aquest dilluns el perill màxim d'incendi forestal, al nivell 4 del Pla Alfa.
11: També es manté restringit l'accés a 6 espais naturals, el Montmell Marmellà, Montsant, els Ports, Cardó Boix, Tivissa Vandellós i Prades.
8: D'altra banda, es manté actiu l'incendi més gran registrat mai a Espanya, a Àvila, a calcinatge més de 55.000 hectàrees, una xifra que augmenta fins a les 77.000, sumant les zones calcinades dels incendis que també cremen a Madrid i a Toledo. En aquesta zona, 41 municipis continuen evacuats i 7 confinats. Marc Pijoan, bon dia.
17: Bon dia, Jordi. Mentrestant, la Generalitat de Catalunya ha enviat un helicòpter i un vehicle lleuger per col·laborar a les tasques d'extinció de l'incendi declarat a la Vall d'Uixó, a Castelló, que continua descontrolat. Les flames ja han cremat més de 7.000 hectàrees i han obligat a desallotjar més de 16.000 persones. Hi ha 450 efectius desplegats a la zona i una vintena de mitjans aeris. En una compareixença des de la Vall d'Uixó, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat responsabilitat a la ciutadania.
18: Sí, me gustaría pedir a los ciudadanos y ciudadanas que extremen la precaución, que extremen la prevención y que estén muy pendientes de lo que digan las instituciones públicas a la hora de ser informados. Pido paciencia, pido también comprensión a los ciudadanos y ciudadanas que se ven desalojados de sus hogares, que se ven confinados en sus hogares, porque lo que estamos haciendo es tomar decisiones para defender esos núcleos poblacionales y, por supuesto, también salvaguardar las vidas de los vecinos y vecinas de esos núcleos poblacionales.
17: El cap de l'executiu espanyol també ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 170.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i prop de 4.000 persones han mort a causa de la calor extrema.
8: Gràcies, Marc. I encara parlant de tragèdies, ho hem sabut fa una estoneta, 2 nous morts per ofegaments a Catalunya.
11: Un home de 82 anys, acunit aquest matí, i un altre de 71, divendres, a Lloret de Mar, però s'acaben de conèixer aquest migdia. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
8: Més coses, poc més de 5 minuts i arribem a 3:45. Normalitat aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord i R11 que afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu, a Barcelona i Montcada i Reixac després del tall provocat la setmana passada per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
11: El tram estava interromput des de dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac en el límit amb Barcelona.
8: I la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació del Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ha estat interrompuda una estona aquest matí per un incendi proper a les vies.
11: La incidència ha afectat el servei entre Barcelona i Madrid. El foc s'ha trobat a prop del camí de la nou de la Pobla de Montornès.
8: I atenció perquè uns treballs de DIF a l'estació de Castellbisbal al Vallès Occidental tornaran a tallar la setmana vinent la circulació de trens de la línia R8 entre Rubí i Martorell, un tram castigat per la crisi de Rodalies que feia poc que havia recuperat la normalitat. Ràdio Rubí, David García.
19: L'R8 es va tallar el gener arran de la crisi ferroviària a Rodalies per la tempesta Harry i les obres d'emergència al túnel de Rubí, que té perill de col·lapsar. El tram de Rubí i Martorell va ser l'últim en entrar en funcionament sense restriccions quan van acabar les obres a primers de juliol i només unes setmanes després patirà un nou tall. Serà entre els diumenges 2 i 9 d'agost, la setmana vinent. Durant aquesta setmana hi haurà un servei alternatiu de bus que passarà amb una freqüència d'una hora. Les mateixes obres a Castellbisbal també afectaran l'R4, en aquest cas entre Martorell i Molins de Rei. L'R8 és una línia infrautilitzada amb només un tren per hora i sentit i sense connexió directa amb Barcelona. El govern vol potenciar-la amb un augment de freqüències, l'allargament fins Vilafranca i els intercanviadors ferroviaris que s'han de construir amb estacions dels ferrocarrils. De fet, la idea és que tot plegat acabi formant part de la futura línia orbital catalana.
8: I encara parlant de transport públic, ens situem a Badalona, on l'Ajuntament aposta per aquest mitjà de transport, pel transport públic, amb l'inici dels treballs de la remodelació de la Via Augusta. Les tasques que han començat avui mateix preveuen eliminar un carril per als vehicles privats i fer-ne dos per al transport públic, que permetrà que els autobusos hi circulin en dos sentits, d'anada i de tornada. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
20: Al llarg del matí, els operaris ja han senyalitzat la carretera i han tallat el carril que està al costat de la vorera més propera al mar. En aquest, està previst fer-hi un nou carril d'autobús que circularà en sentit Montgat. Per aquest motiu, s'ampliarà uns centímetres la calçada. Segons el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, aquesta és una aposta perquè els badalonins deixin de banda el vehicle privat i apostin pel transport públic. Per aquest motiu, la Via Augusta passarà a tenir només un carril pels cotxes.
21: I aquest carril d'autobús doncs quedarà per sempre perquè els veïns tinguin aquest servei de transport públic, no? Es combina la peatonalització i la transformació, la gran transformació del centre, però també el servei de transport públic i que cada vegada més els veïns parquem el cotxe, agafem l'autobús, fem servir el que diem aquí a Badalona la Tusa i baixem al centre, no?
20: Un cop finalitzin les remodelacions cap a finals d'any, el centre de Badalona tindrà un model de mobilitat més sostenible.
8: I de Badalona a Barcelona, 2:03:45, perquè la transformació de l'Avinguda Meridiana encara a la seva recta final. Aquest proper cap de setmana es faran les obres de pavimentació.
11: Les obres del tram entre Felip II i Fabra i Puig entren ara en els darrers treballs en la calçada amb la pavimentació dels carrils de circulació que s'allargaran els primers 15 dies d'agost. Amb aquesta actuació, la calçada quedarà pràcticament enllestida i fins a la tardor se seguirà treballant en les actuacions restants.
13: Notícies en xarxa.
8: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana a Tàrrega, els pagesos, us ho dèiem en titulars, s'han reunit aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar un nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta cultius d'arreu del país, especialment, però, a les terres de Lleida. El dispositiu s'iniciarà el mes d'agost a l'Urgell i al Segrià. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
22: El Departament d'Agricultura impulsarà un pla de xoc per intentar acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta els cultius de pagesos d'arreu del país, especialment a les terres de Lleida. Els pagesos asseguren que la fauna cinegètica és un problema de país i que les plagues de conills, cabirols i porcs senglars estan acabant amb cultius de molts pagesos. Pere Roque és el president de SAGE a Catalunya.
23: S'ha de matar conills, és que no hi ha cap altra solució. I a les vies públiques s'ha de fer totes aquelles aplicacions fitosanitàries que hi ha al mercat en aquest moment i que l'ha de fer l'administració pública perquè baixi la densitat, s'ha de matar conills, si no, i és així, és que no hi ha més.
22: Des d'Agricultura s'han compromès a iniciar el pla de xoc aquest mateix mes d'agost, augmentant les actuacions per eliminar els conills a Verdú i a Aspa, a Urgell i al Segrià. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura de la Generalitat.
24: El compromís del govern és seguir amb la línia del que hem estat fent les últimes reunions i que durant la tardor s'estableixi un document en el qual es digui quin sistema de compensacions es fa a les tepes en els casos que no es pugui regar, no es pugui fer activitat agrària.
22: Les diverses organitzacions van realitzar mobilitzacions aquest diumenge a Tàrrega i avui decidiran, després de la reunió amb Agricultura, si desconvoquen la que estava prevista per la setmana vinent a Maials, al Segrià.
8: I gairebé 3:45 de la tarda i una vintena de plataformes ecologistes de les Terres de l'Ebre han signat un manifest conjunt carregant contra diferents projectes energètics i tecnològics projectats arreu del territori, com són el Plater, la Mat i la Gigafactoria de Móra la Nova. Ràdio Tortosa, David Benito.
25: Les entitats mediambientalistes denuncien la manca d'informació pública dels projectes energètics que es preveuen implantar a les Terres de l'Ebre. A més, asseguren que no tenen en compte la capacitat de decisió del territori i els impactes en la biodiversitat i el patrimoni. Ximo Esteller és tècnic ambiental del GPEC.
26: Creiem que Plater, línia d'alta tensió, gigafactoria, són tres elements que estan directament relacionats i són tres elements que ens fiquin sobre la taula una forma de relacionar-nos amb el medi ambient absolutament depredadora, consumidora de recursos i que en els problemes ambientals que tenim i que cada vegada van a més, creiem que no ens podem permetre.
25: Els ecologistes lamenten que aquests projectes no tenen beneficis reals per a la població ebrenca i només responen a interessos privats. Les diferents plataformes consideren que aquests projectes són una estocada de mort per al territori.
8: Més coses. Fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts en gairebé la meitat en les dones i en una quarta part en els homes.
11: El programa Postinfart funciona a l'Hospital Públic de Bellvitge des del 2022. Consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable. Fins al maig s'han seguit 1.000 persones del Prat de Llobregat i d'uns barris de l'Hospitalet.
8: Més detalls. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
27: El programa posa el focus en una etapa especialment important i menys visible, el primer any després que una persona ingressada per un infart torna a casa. Per garantir la continuïtat assistencial, els pacients s'incorporen a un circuit compartit entre l'hospital i l'atenció primària. La doctora Ona Meronyo és cardiòloga i responsable del programa de cardiologia preventiva i comunitària de l'hospital i també és la primera autora d'aquest estudi.
28: El que fa el programa és organitzar
0: coordinar i supervisar que el pacient rep totes les cures necessàries. Per exemple, abans del programa, un 25% dels pacients que havien tingut un infart ni tan sols se'ls feia una analítica un any després per veure que, per exemple, els factors de risc com el colesterol o la diabetes estiguessin ben controlades o tampoc se'ls derivava a un programa de rehabilitació.
27: El resultat més destacat s'observa en les dones, on la mortalitat es redueix gairebé a la meitat. De cada 100 dones que havien patit un infart, abans en morien unes 10 durant l'any i mig següent. Amb el programa en moren unes 5. L'estudi apunta, doncs, que una atenció continuada i coordinada entre l'hospital i l'atenció primària pot contribuir a millorar els resultats i a reduir la bretxa de gènere després d'un infart.
8: 13 minuts i arribem a les 3, en punt de la tarda, moment per la cultura.
1: Perduts a una masia enmig dels girassols, una taula ben llarga i els amics a prop.
8: Molt farcida aquest dilluns. Comencem amb detallets. Actuen avui a les Santes de Mataró.
1: Si necessitem poc, amb un vi natural, amb un vinya del mar, mentre hi sigui a vosaltres, a mi m'és igual.
11: El grup farà un concert aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials.
1: Era això, sempre volem massa i necessitem poc.
8: Actuació que podreu seguir a partir d'un quart d'una de la matinada a la vostra televisió local, també a la xarxa Més, en una producció de Televisió de Mataró. Avui és el dia central de les Santes. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
2: El 27 de juliol és el dia de les Santes Patrones, Santa Juliana i Santa Sempruniana, un dia que comença ben aviat amb les matinades i té com a acte central la Missa de Glòria, que aquest any celebra el seu 178è aniversari a la Basílica de Santa Maria. L'ofici d'avui ha estat presidit pel bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, que ha volgut felicitar Mataró per haver convertit la Missa de Glòria a les Santes en tota una tradició.
3: Permeteu-me, abans de continuar, que us feliciti per mantenir viva una tradició que no és només patrimoni cultural, sinó també patrimoni espiritual.
2: Encara queden per davant les dormides de les figures de l'Ajuntament i la tarda tindrà com a protagonista la passada a la cercavila més completa de les Santes. Després del Castell de Focs, les sardanes i la xindriada serà moment per una de les cites més esperades, el concert de detallets que actuen a casa, al nou Parc Central, i que es podran veure en directe per TV Mataró i la xarxa.
8: Més propostes musicals. La programació de la Mercè tindrà un centenar de concerts repartits en 14 espais i seran presents una trentena de països. Una programació que intenta posar l'ull a les propostes musicals emergents i locals alhora que vol estar connectada a les manifestacions més internacionals, a destacar els catalans Jove Dri Mercè i Minibus Intergalàctic, o els holandesos, els escolteu de fons, Art Freake and the Perpetual Singers. Mar Dalmau, bon dia.
4: Bon dia. La Mercè Música comptarà amb 5 produccions pròpies d'espectacles musicals dissenyats expressament

0: I un espai d'acollida de propostes emergents, tant de l'àmbit local, nacional com internacional.
1: Artistes de diferents orígens, com pot ser Imar Khan i el seu rock Blues Tuareg.
2: La nova direcció del BAM fa una aposta forta per la igualtat de gènere. Un 46% dels projectes estan liderats per dones, un 28% per homes, el 18% són projectes mixtes i un 8% els lideren persones no binàries.
3: 9 minuts ja arribem a les 3 i el festival Sona Flamenc posa aquest dilluns a la venda les entrades per la 8a edició. Es durà a terme entre el 5 i el 12 d'octubre, actuaran entre d'altres Les Migues, Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
4: El Teatre Tarragona, l'Espai Jove Quesse, la plaça Corsini o els centres cívics a Bona Vista, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador acolliran bona part de les activitats del Sona Flamenc. Durant tota una setmana s'han programat destacades actuacions musicals, com la de la cap de cartell, Rocío Molina, la francesa Marrels Gitanes, Cathy Claret i Les Migues. La música es combinarà amb exposicions, tallers i xerrades, com la d'Emilio Caracafé, que parlarà d'integració, i la Fundació Alalà. La regidora de Cultura, Sandra Ramos, assegura que el Sona Flamenc neix amb l'objectiu de donar suport i acompanyar el talent de la ciutat.
5: Neix realment d'una necessitat de posar en valor també en aquesta ciutat tot el talent que hi ha i sobretot de poder-lo cuidar i de poder-lo acompanyar perquè floreixi.
4: Hi haurà, com en altres edicions, la tradicional Flash Mob i el Teatre Tarragona acollirà la trobada de la desena d'entitats i escoles flamenques de la ciutat.
3: Més propostes culturals al Festival Riu Avall arriba enguany a la 5a edició amb una programació que vol apropar la música de qualitat a diversos municipis de les Terres de l'Ebre i el Priorat. S'ha presentat avui Canal T Leonor Bartomeu.
6: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba Roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre. Entre les propostes destaca Miasma, un espectacle que recrea la pesta de Milà de l'any 1630 i una projecció comentada de la Traviata. Joan Blanc és el director de Riu Avall.
7: Allí tots, des de música antiga també, jazz, lírica, en fi, també tenim l'òpera La Traviata projectada i comentada en un petit foyer a la Palma d'Ebre concretament. En fi, és molt interessant la ruta que fa el públic que va seguint aquests, molts d'aquests concerts.
6: La majoria dels concerts són gratuïts i el festival aposta també pel turisme cultural i per crear un públic fidel al territori.
3: I el Festival de Novel·la Negra, premiat del Mal, ha presentat la programació de la seva tercera edició. Se celebrarà del 2 al 4 d'octubre entre Premià de Mar i Premià de Dalt. Amb el lema Els límits de la llibertat, el certamen aplegarà escriptors, periodistes i criminòlegs per reflexionar sobre el crim des de diferents perspectives. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
8: Entre els participants d'enguany hi destaquen la psicòloga Sònia Cervantes, l'escriptor Jordi Sierra i Fabra i les novel·listes Ampar Fernández i Núria Cadenes. El programa inclourà presentacions de llibres, taules rodones, converses, projeccions de cinema negre, una fira de llibres i activitats repartides entre els dos municipis. Coincidint amb la presentació, també s'ha obert la convocatòria del Premi de Microrelats el Dia Més Negre adreçat a joves i adults i el lliurament dels guardons tindrà lloc durant la inauguració del festival prevista per al 2 d'octubre a l'Espai L'Amistat. El Premi del Mal s'ha consolidat en només 3 edicions com una de les cites destacades del calendari català dedicades a la novel·la negra i al true crime.
3: I de la cultura ben farcida als esports. Porta la nostra companya Ana Freixa. Ana, bon dia. El Barça femení de futbol comença la pretemporada.
9: Bon dia. Les jugadores han passat les proves físiques i les revisions mèdiques i demà ja faran el primer entrenament. El primer partit serà contra el Montpellier el dia 12 d'agost. Baixes importants per aquesta temporada, però el club s'està reforçant i ha fet ús del seu dret de recompra amb Martina Fernández, que torna a l'equip després del seu pas per l'Everton. Mentrestant, el Barça masculí comença avui una estada de pretemporada a St. George's Park, Anglaterra, fins al 3 d'agost. Aquí l'equip de Hansi Flick hi jugarà un partit amistós contra el Birmingham. S'espera que Rafinha s'incorpori a l'estada aquests dies. I a l'aire hi ha la continuïtat o no de Ter Stegen, que de moment ha viatjat a Anglaterra. L'Espanyol també farà una estada a Anglaterra. L'equip blanc i blau s'ha entrenat aquest matí. Demà marxa cap a terres angleses, on dimecres jugarà un amistós contra el Burnley i dissabte s'enfrontarà al Middlesbrough. En atletisme, aquest cap de setmana s'han disputat els campionats d'Espanya a Màlaga. La barcelonina Sara Gallego s'ha proclamat campiona als 400 metres tanques i en tabló l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, ha revalidat el títol després d'un seguit de lesions. Vicente ara ja s'enfoca en l'europeu de Birmingham. Escoltem-la.
10: No sé ben bé què dir. O sigui, aquest any ha sigut molt estrany per mi. O sigui que el primer que tot i el que més valoro és la salut de cara a l'any vinent i als pròxims. Llavors, Ara mateix no sé dir-te ni posicions ni marques, vull gaudir de la competició, que crec que aquesta

0: vessants m'ha costat per tot el tema de les lesions i de més, o sigui que el primer objectiu és aquest i tot el que vingui feliç serà.
1: En total, els atletes catalans han sumat 23 medalles en aquest campionat d'Espanya. I la barcelonina Maria Petit s'ha convertit en la primera atleta invident en aconseguir l'ascens al cim del Teide sortint des del nivell del mar. Petit va assolir l'ascens sortint des de la platja del Socors. Anava acompanyada, entre altres, del 8 vegades olímpic Jesús Ángel García Bragado. Escoltem Maria Petit.
2: Aquest cop hem tingut sort. El que va passar després de manifestar que ho volia fer és que l'organització va posar en consciència de molta gent del poble de l'Orotava i de l'illa en general, i molta gent s'ha volcat de manera desinteressada i voluntària perquè poguéssim fer equip i pogués aconseguir aquest repte de poder pujar per fi al Teide.
1: Tadej Pogačar ja té el seu cinquè Tour de França, la ronda francesa, que en aquesta edició havia començat a Barcelona, va arribar ahir a París amb l'eslovè com a mallot groc. És el seu tercer triomf consecutiu. El belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro han completat el podi. Dissabte començarà l'edició femenina del Tour, que durarà fins al 9 d'agost, i on la catalana Paula Blasi parteix com una de les favorites a aconseguir el títol.
3: Gràcies, Anna. Per última hora dels esports, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, serà dimarts. Fins aleshores, molt bona tarda.
4: La xarxa de comunicació local.

Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. La consellera d'Educació, Esther Niubó, està compareixent al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. Niubó ha insistit en que la principal hipòtesi és un error tècnic i, sense defugir que hi ha hagut un problema greu en aquest procés, rebutja treure conclusions fins que es tanquin les diligències obertes.
2: Comparec per donar resposta a aquesta sol·licitud, explicar els fets que coneixem i exposar les actuacions que ja hem dut a terme per evitar que fets com aquests, que malmeten la reputació del departament, doncs puguin repetir-se en un futur. I quan les diligències concloguin i quan disposem de la informació pertinent, aquesta es traslladarà i si es determina l'abast de l'error o dels errors i se'n deriven responsabilitat, poden estar segurs que s'actuarà en conseqüència. Per tant, poden tenir la certesa que si hi ha responsabilitats, aquestes es depuraran a fons com hem fet, de fet, en altres ocasions.
1: La consellera ha assegurat també la màxima transparència en quan s'esclareixin les causes de l'esmentat error tècnic. I el govern espanyol reunirà aquest dimecres el Consell Nacional de Protecció Civil per tractar la lluita contra els incendis que afecten diversos punts de l'Estat i altres riscos, com el químic, el sísmic i el volcànic. Tal com han indicat fonts de l'executiu, la reunió que se celebrarà per via telemàtica va ser convocada el passat 13 de juliol, és a dir, abans de la declaració d'emergència d'interès nacional pels incendis de la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo. Tot i això, en el context actual també s'hi abordarà la situació actual de la lluita contra els focs. L'última reunió del ple es va celebrar el passat 24 de març al Senat. La plantilla de l'Etxe Pasqual a Gurb-Osona ha aprovat l'acord que posa fi al període de negociació de l'expedient de regulació d'ocupació i comporta l'extinció dels més de 80 llocs de treball de la planta. Segons ha informat aquest dilluns el col·lectiu Ronda, que ha assessorat la representació dels treballadors, les indemnitzacions seran equivalents a les previstes legalment per a un acomiadament improcedent. La fàbrica cessarà definitivament l'activitat el 31 de juliol i les instal·lacions passaran a mans a Casa Tarradellas, que segons la mateixa font encara no ha concretat cap oferta laboral pels empleats afectats. I el servei de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya romandrà tancat de l'11 al 23 d'agost entre les estacions de Gràcia i Sarrià de la línia Barcelona-Vallès per obres de renovació de la via en aquest tram que obliguen a interrompre la circulació de trens. En un comunicat aquest dilluns, l'operadora pública ha informat que desplegarà un servei alternatiu en autobús que connectarà les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral, per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
2: Ràdio Molins de Rei i Un món de músiques presenten Amb so d'orquestra, un recull de les millors orquestres del món i els millors temes interpretats per aquestes. Això és Amb so d'orquestra.

Hem obert amb el tema Pennies from Heaven amb The Pasadena Roof Orchestra, a la que segueix Strangers in the Night en versió del saxo de Fausto Papetti.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a posar sobre la taula la necessitat del pacte d'estat per combatre l'emergència climàtica. En un moment on els grans incendis d'Àvila, Toledo i la Vall d'Uixó cremen sense control, Sánchez ha tornat a insistir en la necessitat de fer front al canvi climàtic des del govern central. El cap de l'executiu espanyol ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 150.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i més de 3.800 persones han mort per culpa de les altes temperatures.
2: La emergencia climática mata y por eso no basta con atender las consecuencias, que lo hacemos. Lo que tenemos que hacer es reducir sus causas, anticiparnos a sus efectos y, en consecuencia, preparar mejor a nuestro país para proteger la vida de la gente.
1: Recordem també que el govern espanyol reunirà aquest dimecres el Consell Nacional de Protecció Civil per tractar la lluita contra els incendis, que afecten diversos punts de l'Estat i altres riscos, com el químic, el sísmic i el volcànic. I precisament, Protecció Civil ha confirmat a través d'un comunicat que manté activada l'alerta del Pla Infocat davant un risc d'incendi forestal extrem que es preveu que empitjori a partir de dimecres per una nova onada de calor. Les temperatures superaran els 40 graus en molts punts del país, especialment durant el cap de setmana, amb humitats relatives molt baixes, una situació que incrementarà notablement el perill d'incendi, sobretot a les zones interiors i prelitorals. Davant d'aquest escenari, les autoritats demanen extremar la prudència al medi natural, especialment en un període de vacances amb gran afluència de visitants. Es recorda la prohibició de fer foc, la importància de no abandonar deixalles, avisar immediatament al 112 en cas de detectar una columna de fum i respectar les restriccions i els tancaments d'accessos establerts per garantir la seguretat. El Pla Alfa es manté en nivells molt elevats en nombrosos municipis, amb restriccions d'accés a espais naturals, i paral·lelament, els bombers de la Generalitat han reforçat el dispositiu operatiu amb més efectius, comandaments i equips especialitzats per prevenir i respondre a possibles incendis mentre continuen treballant en l'extinció dels focs actius i col·laborant amb emergències fora de Catalunya. La titular de la plaça 24 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Barcelona ha processat els tres agents dels Mossos investigats per suposadament ajudar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la seva visita a Llampec a Barcelona el 8 d'agost de 2024. La magistrada havia arxivat la causa, però un recurs de l'acusació d'Azteoir va fer que l'audiència reobrís el cas per un delicte d'omissió de deure de perseguir delictes. La interlocutòria que es pot recórrer dona 10 dies a la Fiscalia i les acusacions per presentar els seus escrits d'acusació. I un breu apunt per acabar, la Guàrdia Urbana de Badalona incorporarà la pistola Taser 10. L'Ajuntament ha anunciat aquest dilluns en un comunicat on defensa que l'objectiu és reforçar la seguretat dels agents i la ciutadania a les intervencions del risc. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, i tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya. Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amics oients de Ràdio Monsterrey, sigueu benvinguts a aquest programa especial d'una data especial. Programa que farem conjuntament amb Dani Pascual, que coneixeu bé.
4: Hola, hola, què tal?
3: Tot teatre.
4: Sí.
3: I la Bea Pérez Puig, que és qui us parla, de la capsa de música.
4: Benvingut.
3: Gràcies. Però el programa no es dirà ni tot teatre ni la capsa de música.
4: Com es dirà?

0: de Broadway al West End.
1: Pinta bé, això.
0: Això a tu et sona, eh?
1: Sí, em sona bé, em sona bé.
0: Explica'm una mica les regles del joc. Una primera hora serà de Broadway a West End, primera hora. Una segona hora serà de Broadway al West End, una segona hora. I les dues últimes hores dediquem al musical dels musicals, que farem una mica de recollida.
1: És un night tornar.
0: Un night tornar.
1: Night tornar.
0: Un night tornar. I per què el Dani Pasqual de tot teatre? Perquè la música dels musicals,
1: sí,
0: a contràriament del que molta gent pot pensar, no és una música de musicals pel cinema.
1: No, no, no. La música dels musicals és, és una música feta expressament per estrenar una obra de teatre amb música. Amb música. I tu ja saps que això ja ve de molts anys enrere. No és nou, això. No es penseu que està fet ara, això, eh? No.
0: El musical del teatre...
1: Ni tu ni jo ni hi érem encara.
0: No, ni moltíssim menys. Ni molts, ningú que ens escolta tampoc hi era.
1: Tampoc, tampoc.
0: Ningú, ningú, ningú. El musical requereix so, música, veus. Per tant, el musical cinematogràfic té una data d'inici.
1: Sí.
0: Però els musicals com a tal comencen, com tu ho dius...
1: Molt més abans, molt més abans.
0: Podríem anar molt més enllà. I quan diem molt més enllà, en la de los tiempos, que diuen aquells. El musical requereix música, llibret...
1: Músics.
0: Texta, músics, cantants, ballarins, escenografia, vestuaris,
1: guió, lletristes,
0: llums, etcètera, etcètera. Res,
1: sí,
0: moltes coses,
1: sí,
0: que en el teatre són necessaris tots. Perquè, de fet, el teatre, inclús avui en dia, sense música ja és una mica difícil. Sempre s'escapa una miqueta de música. Aquell teatre de solament parlar les veus i poc o més, vull dir, ara hi ha...
1: No, fins i tot amb moltes obres dramàtiques, diguéssim, el que se'n diu de text, sempre, quasi sempre, començant al final i entremig, es cola allò que en diuen una banda sonora.
0: Correcte.
1: Que pot ser una música feta especialment per aquella funció, o no.
0: De fet, podríem parlar, com tu bé dius, de música de fa molts anys enrere, podríem anar a l'antiga Grècia, més endavant a l'edat mitjana, i, si molt m'apures, fins i tot a les músiques de, les corts medievals, la comèdia medieval, la comèdia de l'art italiana, però probablement podríem posar-li una data, en principi, que seria aquella primera òpera que es podria entendre que és musical.
1: Que això, hi ha dates que per això ho sabem.
0: Això està referenciat, vull dir-te, això se'n pot parlar perquè està escrit i tot plegat. De fet, Dani, hi ha una data que marcaria, com dic, aquest inici, per dir-ho així. Ens situaríem l'any 1728.
1: Bé, abans d'ahir, tu.
0: Abans d'ahir.
1: Abans d'ahir.
0: Aquest 1728, i concretament a Anglaterra, aleshores, el britànic John Gay va composar una òpera recollint cançons populars. I se va anomenar The Biggers Opera. I es va presentar primer als Estats Units i després arribaria als Estats Units, primer a Anglaterra, i arribaria als Estats Units l'any 1753, uns anys més tard. De fet, era la pròpia companyia anglesa que va fer una gira començant a Virgínia. I és a dir, podem parlar d'un Broadway molt abans,
1: molt
0: de
1: abans
0: Nova York, com a tal,
1: de Broadway,
0: fos Nova York.
1: Sí.
0: Encara segurament seria la New Amsterdam.
1: Sí.
0: Tot i considerar que el gènere de l'obra de John Gay és òpera i que Gay n'és el llibretista, es creu que la música sigui probablement de Johann Christoph Pepusch. Seria curiós pensar que es va estrenar a Londres el 29 de gener de 1728 al Lincoln's Inn Fiddle, el teatre del bosc de Lincoln's, i que donarien per bo que la data fos aquesta com d'inici, i que en aquest cas seria l'obra tan popular que es posaria a cantar-la tota la gent d'Anglaterra del temps. El seu títol en català seria l'equivalent a l'òpera del Rodamont, que podríem comprovar que té, tot i que té 289 anys, les cançons gairebé es podria dir que són algo més que actuals. Què et sembla si escoltem les cançons d'aquest musical, d'aquesta òpera, en aquest cas amb un original London Cast, que se'n diu, el repertori original de Londres, i que, com bé dius, si no haguéssim dit que això pertany a l'any 1728... ningú s'ho creuria.
1: No s'ho creuria.
0: Amics, anem-hi. The Biggers Opera.

0: do sip, not for lip to the gloss, but for lip to the lip. If I could once again be bedded by a handsome young man, I'd give up a bottle or two any day.
1: Un cop escoltat això, aniríem als anys 1840 al 1850, on l'empresari Barnum, el del circ, va començar a muntar diferents teatres al Baix Manhattan fins a arribar a la zona Times Square. De fet, estem parlant que això es mantindria fins a la dècada dels anys 20 del segle passat, quan va haver la depressió nord-americana, i que després Broadway tornaria a ressorgir una mica de les seves cendres. Amb data 1856 sabem que Broadway es va presentar amb èxit i amb 50 funcions l'espectacle d'Elvis, d'Elvis, no sé si es pronuncia així. I anys més tard, la música burlesca Seven Sisters d'Albert Quinn, que va arribar a les 250 funcions i era l'any 1860. Per tant, quan parlem de nombre de funcions amb xifres importants, Dani, ja anem.
2: Aquella època era molt.
1: En el món del teatre, tu ho sou bé, saps, la Ratonera encara és la que es manté en cartellera, no?
2: Sí, a Londres. Em sembla que està encara al Savoy de Londres. Porta 52 anys, no, més. O sigui que porten més anys, però molts anys. Una bestialitat d'anys.
1: Però això se la sap tothom,
2: sí,
1: per dir-ho així, no?
2: Bé, jo encara tinc d'anar-hi a veure-la, eh?
1: Ah, doncs escolta...
2: M'estan esperant.
1: Que s'esperin.
2: M'estan esperant.
1: De fet, l'any 1966, el 29 de setembre, a Nova York, s'estrena el que es pot considerar com un musical modern. Es tracta de Black Crook, un espectacle amb una durada extraordinària. 5 hores i mitja, assolint tot i així un èxit mai assolit. Arriba a les 474 representacions. És a dir...
2: I ara es queixen si una obra dura més de 3 hores.
1: Exacte. Hauríem de recordar algunes obres que han marcat història i que moltes d'elles van superar les 500 representacions i que ens porta una llista molt llarga, d'acord, que farem una tria d'allò que considerem que pugui ser una mica el millor. Hi ha dues obres del binomi Gilbert Sullivan, de l'any 1968, els famosos, El vaixell de la seva majestat Pinafore i El Mikado, seguint d'obres com Dorothy, de l'any 1986, obres com A Trip of Chinatown, de 1991, que ja va assolir 657 aquesta i 931 l'anterior, A Chinese Honeymoon, de l'any 1901, que assoleix 1.074 funcions a Londres i 374 a Nova York.
2: Aquí entrem ja amb els 1.000 i...
1: Exacte, entrem amb els mil·lennis,
2: Sí.
1: I La Bella de Nova York, de l'any 1998, amb 697 representacions. Però ara voldríem parlar d'una.
2: Del Mikado.
1: Del Mikado.
2: Mikado.
1: Però no el Mikado del... No.
2: Va.
1: Encara no toca.
2: Encara no toca. Fa dos quants anys encara. Encara té que ploure molt.
1: El Mikado, o citat de Titipú, és una òpera còmica en dos actes amb música dels binomis que hem comentat més populars de l'Anglaterra del segle XIX. Arthur Sullivan i W.S. Gilbert, sent aquesta la 14a col·laboració, ja entre dos, tot i que parlem de dues obres conegudes, ja n'hi havia anteriorment bastantes. El Savoy, que tu esmentaves, que encara és vigent, l'any 1885, el 14 de març, es va estrenar al Mikado. I es va representar fins a 672 vegades. Aquest mateix Mikado es presenta en el món amb més de 150 companyies. Ja comencem a fer les gires mundials.
2: I el coneixement mundial d'aquests musicals.
1: De què ens parla el Mikado, Dani?
2: Com és ben conegut, l'acció es situa al Japó imperial. Versió del musical de 1957 amb la direcció del Sir Malcolm Sargent.
1: Que és el que escoltarem, la seva obertura, una llarga obertura, d'aquest Mikado, que nosaltres coneixem amb la versió que es va fer de Coll de Gom, que ja en parlarem en el seu moment. Ara, com deia el Pujol, això no toca.

0: Amb el canvi de segle es barrejarà el musical amb l'opereta o l'òpera lleugera, amb compositors ja coneguts com Sir Gilbert O'Sullivan i nouvinguts com Charles Offenbach, francès, o els Estats Units, amb noms com Irving Berlin o George Gershwin.
1: Ben aviat, paraules majors.
0: Ben aviat, el nou món del cinema trenca el seu silenci. El cinema que era mut, amb el jazz singer, el cantor de jazz, tanca el silenci, passa a ser de mut a sonor i posa en risc i en perill els escenaris teatrals. També els bojos anys 20 inclouen variables de musical com el vodevil o el musical. Recordem que els anys 20, bojos, era una definició prou correcta perquè tothom estava molt desmarxat.
1: Els famosos anys 20.
0: Els famosos anys 20. Mm-hmm. Nous noms com Cole Porter, Jerome Kern, Vincent Jowmans, Richard Rogers, Lawrence Hart, o veïns com Fred Astaire o Ginger Rogers.
1: Més paraules majors.
0: Més paraules majors. Omplen escenaris, però també sales de cinema, ja que molts dels musicals passen a ser adaptacions musicals al nou cinema sonor, primer en blanc i negre i després en color. Mm-hmm. La competència del cinema, de fet, posaria o en perill a les obres escèniques o, al contrari, potser la reforçaria, cosa que mai sabrem. Sí que és cert que ho podem anar veient mica en mica, que molts dels musicals nascuts a Broadway o West End passen després
1: al cinema.
0: Han estat al cinema.
1: També ha passat al revés.
0: Mm-hmm. També, també.
1: També hem vingut a la pel·lícula i hem fet l'obra musical.
0: Amb un nombre inferior, però, Espanya es va presentar com el cantor de jazz i de la música de Louis Silvers i Al Johnson com a protagonista. Si bé la cançó més popular que canta Jack Robin és el que dedica a la seva mare, My Mami, en aquest cas escoltarem una composició de Sam Lewis, Joe Young i Walter Donslan, que es diu The Blue Skies, on l'actor va fer una improvisació fora del guió. Un diàleg amb la seva mare, interpretada per l'actriu Eugene Bresser. Escoltem Blue Skies, amb la veu d'Al Johnson, el primer cantor de jazz del cinema.

0: wonderful thing. Oh, it's all right. Noticing the day hurrying by. When you're in love, oh, don't they fly? Blue days, day, all of them gone. Nothing but blue skies from now on. You like that, Mama?
1: Yes.
0: I'm glad of it. I'd rather please you than anybody I know of. Oh, darling, will you give me something?
1: What?
0: You'll never guess. Shut your eyes, Mama. Shut them for little Jackie. Oh, I'm going to steal something. I'll give it back to you someday, too. You see if I don't. Mama, darling, if I'm a success in this show, well, we're going to move from here. Oh, yes, we're going to move up in the Bronx. A lot of nice green grass up there and a whole lot of people you know. There's the Ginsbergs, the Guttenbergs, and the Goldbergs. Oh, a whole lot of birds. I don't know them all. And I'm going to buy you a nice black silk dress, Mama. You see, Mrs. Friedman, the butcher's wife, she'll be jealous of you.
1: Oh, no.
0: Yes, she will. You see if she isn't. And I'm going to get you a nice pink dress that'll go with your brown eyes. What do you mean, no? Who is telling you? What do you mean, no? Yes, you'll wear pink or else. Or else you'll wear pink. $10? Oh, I'm going to take you to Coney Island.
1: Yeah?
0: Yes, I'm going to ride on the chute to shoot.
1: Oh.
0: As you know, in the dark mill. Ever been to Dark Mill?
1: Oh, no.
0: Well, with me, it's all right. I'll kiss you and hug you, see you, my darling. Now, Mama, stop now. You're getting skittish. Mama, listen, I'm going to sing this like I will if I go on the stage, you know, with this show. I'm going to sing it jazzy. Now, get this. Blue sky, smiling at me, me. Nothing but little blue sky, do I see. Do. Blue bird, singing a song. Nothing but little blue bird. All day long, you like that slapping business? Never saw the top, shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the day, hurrying by. When you're in love, oh, don't they fly? Blue day.
2: Sabies, Dani, que l'any 1929 és conegut l'existència d'un musical català?
3: No, cuéntame.
2: Pel teu amor.
3: Sap el teu.
2: Es deia el musical, eh?
3: Ja.
2: Vull dir, no es poden tirar floretes, però després
3: no.
2: Lluís Pasqual agafa gel.
3: Sí, vaja.
2: Bueno. Pel teu amor, música de Josep Ribes i lletra de Miquel Poal Aragán, de la qual no tenem notícia de cap versió enregistrada, pel que no ens podem fer sentir res, ni tampoc té a veure amb la cançó Pel teu amor, homònima, que no és aquest el cas. En aquests moments donats, anys 20, una de les obres de referència va ser Showboat, que es va estrenar el 27 de desembre de 2027 al Ziegfeld Theater de Nova York, amb lletres adaptades per Oscar Hermes II i P.G. Godhouse, i amb música de Jerome Kern. Ja comencem a les paraules majors, eh? S'arriben a les 572 representacions, si bé a Londres, encara es representa The Biggers Opera, amb 1.463 funcions al Lyric Theatre Hammersmith.
3: Abans has parlat del Ziegfeld Theater, eh? I parlem ja d'un altre aspecte, el Ziegfeld, el gran Ziegfeld, que també amb les seves revistes també va marcar una època
2: important.
3: Per això, per això té aquest nom, el teatre dedicat a ell. Les famoses xiques de Ziegfeld. Aquí viuen altres xiques famoses, però res a veure. Aquestes són...
2: Les de Molina, ho preferies tu?
3: No, les de l'Apolo.
2: Ah, les de l'Apolo.
3: Les xiques de l'Apolo.
2: No eren el mismo, eh?
3: No, segur. Això et dic res a veure, per això res a veure,
2: I, amics oients, com esteu comprovant, el nom del programa de Grau Wisten respon a que pràcticament eren els dos pols d'atracció més importants dels musicals d'aquelles èpoques. Broadway, als Estats Units, Nova York, i a la part de l'oest de Londres, amb els seus teatres, que molts d'ells encara són, com diu el Dani, perfectament vius i vigents. Showboat és un musical, ja que posteriorment se va fer una pel·lícula en 51 i en dues ocasions més, considera sovint com el pare dels musicals dels Estats Units. La història del vaixell i teatre flotant Cotton Blossom, amb les seves travessies pel riu Mississippi llarg de 47 anys, és contemporània de Paul Giambès, de George Gershwin, tot i que es considera com la primera òpera negra escrita per un blanc, i antecessora dels grans musicals com Oklahoma, South Pacific, My Fair Lady, Quest Story o Candide. I ara que els hem anomenat, que els nostres oients diguin ens agradaria escoltar, ja els escoltaran. Temps al temps. Showboat es va estrenar al Teatre Ziegfeld l'any 27 i va arribar a les 500 representacions. Algunes de les seves cançons, quines poden ser?
3: Ah, Old Man River.
2: Ah, és aquesta la que hem d'escoltar?
3: Sí, aquesta.
2: Bueno,
3: sí, doncs. Showboat és Old Man River.
2: Doncs escoltem l'obertura i Old Man River amb el repartiment que es va cantar l'any 46 amb Kenneth Spencer amb aquesta cançó.

0: I ara fem un salt perquè no anem ni a Broadway ni al West End, sinó que anem al Teatre Schiffbauerdamm de Berlín, on l'any 28 s'estrena l'òpera dels Tres Rals amb música de Kurt Weill i lletra de Bertolt Brecht, inspirant l'òpera de l'anglès John Gay, The Biggest Opera. És a dir, un remake d'aquella òpera dels principis de mitjans del segle XVIII. Estrenada el 31 d'agost del 1928, i a casa nostra es va estrenar al Palau de la Música l'any 63, es nega hasta l'estrena a tot Espanya. D'una obra gens fàcil ha transcendit després dels anys la cançó de l'acte primer, Die Moritat von Mackay Messer, que és més coneguda com què?
1: Com Mackay Navaja.
0: Doncs aquesta va ser la cançó.
1: Sí.
0: L'òpera de Rals va passar al cinema l'any 31 i més tard l'any 62.
1: No sé si vaig errat, però aquesta escena al Palau de la Música l'any 63 no va ser una mica polèmica?
0: És probable, perquè l'obra en si mateixa ja porta
1: ja polèmica. Ja ho és, però em sembla que al final, com que la gent es posava molt amb la Mestil, va agafar les roses i les va tirar al públic i va marxar.
0: És probable.
1: Em sembla que això és una anècdota. Si no, va xerrat.
0: Recordem que en el món de la música clàssica en Ravel va rebre xiulets, va ser insultat, Stravinsky va ser altament vilipendiat amb una obra que va tenir
1: que marxar. Sí, però no és el mateix, eh? Trobo que comparar aquests senyors amb aquesta senyora no té res a veure, eh?
0: Bueno, vull dir, això és una primera manifestació de que la musicals també porta les seves controvèrsies i les seves històries. Però, bueno,
1: és el teatre que és això.
0: Doncs això és el teatre. Mackay, el Navaja.
1: Sí.

0: A l'any dels anys 30, i també lluitant amb el cinema, hi han obres importants, amb cognoms importants. Fem una mica de repàs. Any 31?
1: L'any 31, Of Three a Sing, de George Gershwin, els grans... George i Gershwin.
0: La germana Ira.
1: Sí.
0: Que vol tenir un premi Pulitzer.
1: The Red Wagon, que també la van fer en pel·lícula, també. Anything Goes, A Thousand Chair, Poison Best, aquesta de Cradle with a Rock, no tinc arxivada a la meva ment. Ja me'n farà 5 cèntims,
0: Un altre Kurt Weill, en aquest cas el Knickerbocker Holiday.
1: On Your Toes, del Ray Bolger, aquest sí que em sona, això sí. Sí.
0: Però vam centrar l'atenció amb el musical Anything Goes, amb música i lletra del també polèmic i debatut Cole Porter. Amb un lletre escrit conjuntament amb Guy Bolton i P.G. Godehouse, i que es presenta els embolics amorosos a bord d'un transatlàntic, de nou un altre vaixell, que navega entre Nova York i Londres. El musical es va estrenar l'any 34 al Neil Simon Theater, avui l'Albin, de Broadway. Com en altres ocasions, el musical ha estat portat en dues ocasions al cinema, el 36 i el 56. Un incendi en el vaixell Morro Castle, amb 137 persones mortes, succeït poques setmanes abans de l'estrena, obliga a fer canvis en el guió original i fins i tot el seu títol, ja que les presses, per poder estrenar, va fer exclamar a un ajudant: At this point, anything goes. En aquest moment, i en aquest punt, tot s'hi val.
1: Tot s'hi val. Mm-hmm.
0: Escoltem a Bing Crosby i Mitzi Greiner amb la cançó You're the Top i altres cançons que conformen aquest musical Anything Goes, amb música de Cole Porter i d'orquestra que dirigí Josep Lillay.
1: Sí, però ja, a més, busques cançons i intèrprets molt coneguts, que són pesos pesants. Mm-hmm, clar, ja comencem pel Bing Crosby i la Mitzi Greiner, són pesos pesants.
0: I també la Carol Burnett.
1: Nada más, i nada menos.
0: Nada menos. Hem de posar en peus.
1: Sí, sí.
0: No...
1: Però mira,
0: com que no és...
1: Més endavant, va.

0: I anem als anys 40, que serien els que pleguen els èxits de Cole Porter, Wim Berling, George Gershwin, Richard Rodgers o Kurt Weill, per esmentar-ne només els compositors. Mm-hmm. És els temps de musicals com...
1: Oklahoma, de l'any 43, dels senyors Rodgers i Hammerstein, On the Town, del Leonard Bernstein, Betty Comden i Adolf Green, Carousel, dels senyors Rodgers i Hammerstein. Aquests senyors van treballar molt, eh?
0: Molt, molt, molt, molt.
1: Molt, molt van treballar. Any Get Your Gun, que era el del senyor Berling, que era aquella cançó famosa, la posaràs, suposo, no? Pues... Ah, posa-la, posa-la.
0: Pues no sé, em sembla que no.
1: No, oi. El Kiss Me Kate, el South Pacific, el de Roger Hammerstein, fins al 16 de gener de l'any 54, del segle passat, amb 1.925 funcions. Ja la quota va pujant.
0: Uh-huh. Sí, sí.
1: Què parlarem ara, de Oklahoma?
0: Parlem d'Oklahoma, que es va presentar a Broadway el 31 de març del 43 i que tindrà una acollida tan favorable que arribarà fins a les 2.212 representacions. L'any 45 es fa una adaptació pel cinema i l'any 44 Richard Rodgers i Oscar Hammerstein II reben un premi especial Pulitzer. Pel 50 aniversari reben també un altre premi Tony i l'any 99 un premi Oliver al millor musical. Les seves gires a Estats Units i a Regne Unit arribaran fins als nostres dies. L'any 55 Oklahoma va passar a la gran pantalla. La Oklahoma Orchestra, per l'any 52, dirigida per Lechman Engel, i la veu d'un Elson Eddy presenta l'obertura i la cançó Oh What a Beautiful Morning, que de fet és la cançó.
1: Sí, també. Sí.
0: És la cançó.
1: I, a més, el Elson Eddy és el protagonista.
0: Clar.
1: Una altra gran, també, el Elson Eddy.
0: Otro de los grandes.
1: Sí. Mm-hmm.

0: Tanquem la primera del Broadway al West End, que hem compartit amb el micròfon amb el Dani Pasqual, tot teatre, i que us ha parlat Albert Perdi Puig, de la capsa de música. Aquest programa, que s'ha emès avui a les 10 del matí, es tornarà a repetir aquesta nit a partir de les 8 de la tarda, i també tindreu ocasió de tornar a escoltar el diumenge a l'espai de repetició del tot teatre, que en aquest cas aquest tot teatre especial es dirà The Broadway al West End.
1: Molt bé.
0: Que serà el diumenge a les...
1: A les 10 del matí.
0: Del matí també. Uh-huh. Doncs, amics i oients, gràcies per escoltar-nos. Recordar-vos que dintre de pocs minuts entrem en una segona hora de Broadway al West End, d'acord? I que seguirem amb el Dani Pasqual repassant musicals d'aquestes èpoques i d'aquestes dècades.
1: Un plaer.
0: Fins ara.
1: Fins ara.

has entès la sola llei i el seu imperi, que tota mesura de ser estrany el seu poder. Hi ha una dama blanca que t'espera ordint el gran mis

és ordre i aventura. Si avui ets sense sol i creus que has perdut el teu senderi, ella et pintarà un camí d'argent sobre el mar fosc. I aquella és pura, però contamina el teu criteri. Qui s'hi encomana viu per sempre sol.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. Durant la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, al Parlament per donar explicacions sobre les irregularitats detectades en l'aplicació de les proves PISA a Catalunya, els grups de l'oposició han aprofitat el debat per carregar contra la gestió del departament i reclamar responsabilitats polítiques. Tots els grups reclamen explicacions per la gestió de l'error en les proves i critiquen que el cas es conegués a través dels mitjans de comunicació. Diverses formacions han exigit que s'assumeixin responsabilitats polítiques i algunes han demanat directament la dimissió de la consellera Niubó. Junts ha acusat el departament de manca de control i de desordre en la gestió de les proves, ha posat en dubte que la incidència passés de ser percebuda durant mesos i ha reclamat també la compareixença del president Salvador Illa. ERC ha atribuït el problema a una fallada dels mecanismes de control, supervisió i coordinació i ha advertit que la responsabilitat no pot recaure sobre els centres educatius ni el professorat. Per la seva banda, el PP ha denunciat una presumpta voluntat del govern d'evitar l'impacte d'uns mals resultats i ha demanat aclarir qui coneixia la incidència, una petició de dimissió a la qual també s'ha sumat Vox. Els comuns han reclamat una auditoria independent per esclarir què va fallar en el procés i revisar el funcionament de les avaluacions. La CUP ha exigit conèixer quina informació tenia el govern i si s'assumiran responsabilitats polítiques, mentre que Aliança Catalana ha acusat l'executiu d'ocultar informació i ha defensat que la situació justifica un canvi de rumb polític fins al punt de plantejar la convocatòria d'eleccions. I els bombers de la Generalitat continuen treballant en diversos focus d'incendis arreu del país en un dilluns de força activitats en diverses comarques del territori català. A través de fonts oficials, el cos ha confirmat l'extinció d'un petit incendi de vegetació al marge de la TV-3454 del Tebre, mentre que les tasques de control i extinció evolucionen favorablement a un incendi de vegetació agrícola i a Camp de Rostolls de la Seu d'Urgell, i també en un altre de vegetació forestal a prop del Pla de Verdaguer, a Oristà. Per altra banda, s'estan fent revisions perimetrals a l'incendi de Farrera, que continua estabilitzat, i s'ha controlat el de la Pobla de Montornès, que ha obligat a tallar temporalment la circulació dels trens d'alta velocitat al seu pas pel municipi. A més, també s'ha controlat recentment el foc a la vegetació i alguns coberts a prop de la carretera Laureà Miró de Sant Feliu de Llobregat i es treballa per acabar d'apagar-ne els punts calents. Un treballador del port de Tarragona ingressat en estat menys greu a l'Hospital Joan 23 en quedar atrapat a la bodega d'un vaixell de grans dimensions que transportava gra al port de Tarragona. L'avís es va donar el diumenge passades les 7 de la tarda quan el conductor d'una retroexcavadora que estava pinant la càrrega d'un vaixell per descarregar-la al moll d'Aragó va quedar atrapat físicament per les cames. Fins als llocs desfets es van desplaçar 5 dotacions de bombers i diverses del SEM. Els bombers van treballar per atendre la persona i escarcerar-la perquè posteriorment el SEM el pogués traslladar i proporcionar-li atenció mèdica. Això és tot de moment. Tornem amb més notícies en una hora.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo? Les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil?
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

0: Obrim la segona hora del Broadway al West End, programa que estem emetent de forma especial avui dilluns, dia pas de la segona Pasqua, dia 5, i que compartim el micròfon amb el Dani Pasqual de Tot Teatre. Dani, hola.
1: Hola, hola. Tornem aquí.
0: I qui us parla, Albert Pere Puig, de la Capsa de Música, i que el programa repetirà també avui mateix a partir de les 9 de la nit.

0: I anem als anys 40, que serien els que plegen els èxits de Cole Porter, Wim Berling, George Gershwin, Richard Rodgers o Kurt Weill, per esmentar-ne només els compositors. És els temps de musicals com...
1: Oklahoma, de l'any 43, dels senyors Rodgers i Hammerstein, On the Town, del Leonard Bernstein, Betty Comden i Adolf Green, Carousel, dels senyors Rodgers i Hammerstein. Aquests senyors van treballar molt, eh?
0: Molt
1: van treballar. Any Get Your Gun, del senyor Berling, que era aquella cançó famosa, la posaràs, suposo, no? Pues... Ah, posa-la.
0: Pues no sé, no sé, em sembla que no.
1: No, oi. El Kiss Me Kate, el South Pacific, el de Roger Hammerstein, fins al 16 de gener de l'any 54, del segle passat, en 1925 funcions, ja la quota va pujant.
0: Sí.
1: Què parlarem ara, de Oklahoma?
0: Parlem de Oklahoma, que es va presentar a Broadway el 31 de març del 43 i que tindrà una acollida tan favorable que arribarà fins a les 2.212 representacions. L'any 45 es fa notació pel cinema i l'any 44 Richard Rodgers i Oscar Hammerstein II reben un premi especial Pulitzer. Pel 50 aniversari reben també un altre premi Tony i l'any 99 un premi Oliver al millor musical. Les seves gires a Estats Units i a Regne Unit arribaran fins als nostres dies. L'any 55 Oklahoma va passar a la gran pantalla. La Oklahoma Orchestra, de l'any 52, dirigida per Lenkman Engel, i la veu d'un Elson Eddy, presenta l'obertura i la cançó Oh What a Beautiful Morning, que de fet és la cançó.
1: Sí, també. Sí.
0: És la cançó.
1: I, a més, el Elson Eddy és el protagonista.
0: Clar.
1: Un altre gran, també.
0: Otro de los grandes.
1: Sí.
0: Entrem ara a l'eca dels 50. Aquesta podria ser una de les dècades, juntament amb l'anterior, amb una col·lecció de grans musicals molt estrenament recordats encara en l'actualitat. Per exemple, de Rosalie Harmenstein tindríem...
1: De King and I, una de les més conegudes. Sí. De Still Stocking, del senyor Cole Porter. My Fair Lady, aquí hi entrem amb l'època del senyor Frederick Loewe i el Jay Leonard. A West Side Story, dels senyors Leonard Bernstein i Stephen Sondheim. Aquí ja surt el senyor Sondheim.
0: Correcte.
1: Ja treu el cap per aquí. The Sound of Music, d'altra vegada el senyor Roger Hammerstein, i el Gypsy, del Judge Stein i Stephen Sondheim.
0: De nou?
1: De nou, altra vegada, sí.
0: Considera com el millor musical americà.
1: Gypsy?
0: Sí.
1: Bueno, ja en parlarem l'altre dia, d'això.
0: Sí. Comparteixo amb tu una mica aquesta idea. Quan feia l'estrella de les músiques, vaig dubtar una mica si Gypsy caldria o no caldria posar-la, perquè...
1: Bueno, però clar, tots són gustos, no?
0: Volem comentar-vos, amics oients, ja que esteu fent la gràcia d'escoltar-nos, de que algunes de les musicals que no escoltareu en aquesta primera o segona hora igual els escolteu a les dues hores següents.
1: Ho deixo aquí.
0: I tancaríem aquest període amb el Sound of Music del Richard Rodgers, també, que va obtenir 1.453 funcions i 553 al 98, que em sembla que l'han comentat, oi? Pues res.
1: Quina em poses, doncs, ara, al final?
0: Pues triar per triar,
1: sí.
0: Ja que és difícil, vull recordar el musical de Leonard Bernstein, West Side Story.
1: Jo sé que tu ets molt de Bernstein.
0: Sí. Però sé que tots vindran a la memòria de la pel·lícula presentada a Espanya com Amor sin barreres de l'any 61. Jo sé que el musical és anterior amb bastants anys, com hem comentat. L'estrena del musical va tenir lloc el 26 de setembre del 57 al Winter Garden Theater de Nova York. Bernstein va treballar aquest musical, basant-se en Romeo i Julieta de Shakespeare i amb un guió d'Arthur Lawrence, el llibret de Stephen Sondheim i la coreografia de Jerome Robbins, que va néixer un musicant on es presentava l'enfrontament entre dues bandes rivals novaiorqueses. La presentació de Broadway a la direcció va ser cap de Jerome Robbins i, fora, al mateix temps, el debut de Sondheim com a lletrista. Van presentar 731 funcions i després va iniciar una gira per diferents estats americans. El Barcelona musical va arribar l'any 1996. Amb tot...
1: A la vegada, sí.
0: Bernstein no va dirigir mai el musical. No serà fins que molts anys més tard, el 84, decideix enregistrar de nou, però amb les veus de prestigi del món operístic com siguin el de Josep Carreras amb el paper de Tony, la soprano Kiri Takanawa com a Maria, la mezzosoprano Tatiana Torrianos com a Anita, el bariton Kurt Ullman com Riff i la soprano Marilyn Horn que cantaria el Somewhere. Amb aquesta orquestació d'estudi, Bernstein dirigeix i discuteix amb un Josep Carreras massa espanyol. Ho recordes molt bé, eh? Pepito.
1: Què sentim, doncs?
0: Va ser d'història.
1: Ja, però quina cançó?
0: La seqüència del ballet.
1: Ah, bé.
0: La seqüència del ballet i, si ens dona temps, també el finale.
1: Va, molt bé.

0: De la dècada dels 60 i 70, alguns musicals també van ser prou importants.
1: Sí, Funny Girl, de George Stein i Bob Merrill. Por favor, Funny Girl. Hello Dolly, de l'any 64, El Man of La Mancha, El Fiddle of the Roof i, finalment, Cabaret, com més conegudes.
0: I podríem dir, hi va arribar...
1: Hi va arribar Cabaret, sí.
0: Un musical...
1: Per cert, perdó, que l'altre dia vaig anar a la presentació de Cabaret, el nou musical que es farà a Barcelona. Vaig anar.
0: Ja ens ho explicaràs en el Tot Teatre, per això, no?
1: Bé, també sí. Bien. Però ja que apunteu que a partir de 15 de setembre Cabaret torna a Barcelona.
0: I entrades ja es posen a la venda?
1: Ja sembla que estan a la venda, ja, sí. Doncs... Jo em sembla que del 15 fins al 30 o l'1 d'octubre són prèvies. I l'escena oficial és el 2 d'octubre.
0: Molt bé.
1: Segurament que les aquestes seran més bé de preu.
0: I tu ja has vist la prèvia, també?
1: No, quan comencen el 15 de setembre, les prèvies. Ja. Ara van fer la presentació.
0: Ah, val,
1: amb els actors, el director, per els que posen les peles...
0: Per la premsa, allò que es diu per la premsa.
1: Ah, això mateix.
0: I tu hi eres.
1: Sí.
0: On no hi ets, tu? Un musical en birbet de Joe Matesoff i cançons de Fred Ebb i música de John Kander i que es va estrenar al Brockhurst Teatre de Broadway el 20 de novembre del 1966 i el Sergi va fer que arribés a la gran pantalla en 72. A Broadway va obtenir 1.165 funcions. El viu Common d'entrada ens recorda la música alemanya de Corwell. Té una retirada.
1: Sí, sí.
0: No ens hem d'enganyar. Sí. Té una retirada de Corwell. Sí, sí. Potser perquè està cantant en alemany.
1: Sí.
0: No?
1: Bé.
0: Després de l'estrena a Broadway, el musical tornarà a ser presentat l'any 1987 i el 98. Londres es presentarà el 21 de febrer del 68 i tornarà el 86, el 2006 i el 2008. A Barcelona Nina el presentarà l'any 92 i el 2008 va al Teatre Apolo. El 2003 es va presentar a Madrid al Teatre Nou Alcalà, on no sent aquestes les úniques produccions presentades arreu del món. En situar l'acció a Berlín dels inicis de la dècada dels anys 30, no sorprèn pas trobar aquestes similituds amb l'obra de Weill, però Cabaret pren altres camins.
1: Que comentant això de l'estrena de Cabaret aquí a l'estat espanyol, doncs em sembla que en Cinema Xerrat, que això és de memòria i d'aquesta edat ja, saps? El disc dur està fotudet, pobret. Em sembla que l'any 92 es va estrenar el Novetats, em sembla.
0: Tot podria ser. Podria ser. Val a dir, amics nostres, que les fonts d'informació a vegades són molt discrepants, moltes d'elles, amb el que, sobretot, el que representa les parts de presentacions a Espanya, informació a vegades n'hi ha molt poca i a vegades contradictòria.
1: Fins i tot, crec recordar que hi havia la Nina i també sortia la Sílvia Tortosa.
0: Tot podria ser. Sí, sí, tot podria ser.
1: La Sílvia Tortosa fent musicals.
0: Sí, sí. Com la Vivi Fernández ha sortit ara a l'òpera de la Fira del Regiment.
1: Sí.
0: No cantant, afortunadament, pels aspectes de l'Odissal. La producció de Broadway va ser guanyadora del Premi Tony, el millor musical, el millor repartiment musical, el millor actriu de repartiment per Peg Murray, millor escenografia per Boris Aronson, millor vestuari per Patricia Sibdrog, millor coreografia per Ron Field i millor direcció musical per Hal Prince. Bill Common va ser cantada per Wilhelm Nick Holt i Cabaret amb la veu d'Alexandra Van Marken.
1: Doncs aquesta vegada, la propera vegada que dic jo, del setembre, doncs el Will Common serà cantada per l'Ivan Lavanda i el Cabaret serà cantada per l'Helena Gadet.

0: No voldríem deixar la dècada dels 60 sense recuperar un musical que va assolir gran èxit. Qui podria arribar a pensar que una narració com el Quijote podria arribar als escenaris? Doncs en lloret de Dal Guarzerman, lletres de Joy Darion i música de Mitch Lake, i val a dir que poc en sabem de tots ells, el musical Men of La Mancha és, curiosament, una adaptació d'una pel·lícula per a la televisió de l'any 59. El mateix llibertista, junt amb els esmentats, presenten aquest musical a Broadway, estrenant-se primer al Godspeed Opera House i l'any 65 ja a Broadway, on tindrà 2.238 representacions i guanyarà 5 premis Tony. Ha tingut diferents noves representacions arribant a Madrid l'any 1997. És ben sabut que una de les cançons més famoses de musical és The Impossible Dream, que ha esdevingut ja tot un clàssic i és cantada en diferents idiomes, tanmateix com a musical que s'ha presentat arreu del món i traduït a moltes llengües. Mm-hmm. Però...
1: Però què?
0: Tot té un pro.
1: Sí?
0: Tot té un pro.
1: Per què? Per què?
0: Perquè vull que escoltem L'Homme de la Manche, que seria la versió francesa que va adaptar el belga Jacques Brel amb la seva obertura a una interpretació d'orquestra de l'Òpera Reial de Bolònia, dirigida per Patrick Vatton, i la cançó La Quête, que és cantada per Joseph Van Damme, que no és altra cosa que l'Impossible Dream.
1: I també hem de recordar doncs, que quan es va fer la pel·lícula, uh-huh. qui la va fer? La Peter O'Toole i la Sofia Loren. Uh-huh. I a Madrid qui la va estrenar? La Paloma San Basilio i el José Casaquistán.
0: Doncs molt bé. Ho veieu com és un xocolpet el Dani Pasqual?
1: Sí, i tant.

0: I anem a mitjans dels 60, Dani, amb musicals, sí. Alguns d'ells també curiosos.
1: Sí, jo tinc que reconèixer que hi ha uns quants que no els tinc classificats.
0: Controlats.
1: No.
0: Com, per exemple, sí. Charlie Brown.
1: You are a good man, Charlie Brown. Aquest no...
0: No.
1: El Hertz, sí. Sí. Sí, el Calcuta també, el Retal de la Flautista, que això és molt de casa nostra, això ja...
0: Jordi Teixidor.
1: Sí, el Ja hi som tots, Trinca i Riure, i sobretot, clar, el Jesucrist Superstar, que això ja també va traspassar fronteres i encara es va fent.
0: Us podríem preguntar què va suposar per vosaltres, per tu en aquest cas que ens escoltes, haver vist una versió de la Passió de Crist en format de rock. Probablement vareu ser un dels molts que van fer cua al cinema Aribau. O potser vareu ser d'aquells que ben aviat us vareu comprar aquell doble disc, aquell de la portada marró. O potser vau emocionar amb Camilo Sesto quan feia el paper de Jesús Crist al Teatre Alcalá del Palace de Madrid. En Dani diu que sí amb el cap. Tu hi eres?
1: Sí, que sí, d'acord, que sí, d'acord.
0: Tu hi eres?
1: No hi era, però vull dir que el Camilo Sesto per mi va fer una molt bona versió, per mi. I tu què hi eres fent cua davant del cine Aribau?
0: Sí, era,
1: O eres aquells que anaven de genollons?
0: No, perdó. Jo estava fent cua i hi havia dues monges al darrere meu.
1: Sí.
0: Que no sé si van sortir esbornades o...
1: O contentes. Pensar,
0: o contentes. No ho sé, no tinc ara opinió per com poder dir una cosa d'aquestes. Sí que va suposar, pel moment que es va presentar, any 1970, un trencament absolut en el concepte inclús dels musicals. Ja no parlem de la temàtica de portar una passió al rock, sinó simplement el concepte del musical pròpiament dit. És, en realitat, una òpera rock. Si més no, així és el mateix, la defineix Andy Lloguever, el seu compositor.
1: Ei, ja m'ha arribat, tanto, eh? Ja m'ha arribat.
0: Però al tanto. Va treballar el llibret amb Tim Rice i llavors Lloguever tenia tan sols 23 anys.
1: Jovenet, home, era tendre.
0: Era molt tendre. I no sabia per allà tota una promesa en el món musical. Ja havia fet alguns treballs anteriorment, menys importants, però ara arriba aquest treball. Primer presentat com a àlbum discogràfic l'any 69 i ben aviat portat a Broadway, on s'estrena el 2 d'octubre d'any 71. Llavors, fins a l'actualitat, Jesucrist Superstar està present gairebé de manera permanent en molts escenaris del món. Ara us presentem la versió enregistrada l'any 93 amb motiu dels 20 anys de l'estrena musical amb el seu repartiment de Londres. I concretament us he posat el principi i el final.
1: Apa!

0: I seguim amb la dècada dels 70, amb musicals també, amb noms i cognoms i amb majúscules, alguns d'ells, no?
1: Sí, que ja començant pel Gris, uh-huh. I després tornem a casa amb un Mort de Gana Show, que et deia abans, uh-huh. I ja, ja arribem ja al Chorus Line.
0: El Chorus Line.
1: Ja, ja és... El nom Mas.
0: Broadway dins Broadway.
1: Sí.
0: Així és el Chorus Line.
1: Sí.
0: Línia d'audició de coristes per fer un musical. La tria, les eliminacions, etcètera, cosa que ara ja és molt vist i molt conegut amb tots els...
1: Sí, però aquesta època...
0: Aquella època això no era gens vist, era un món intern. A música de Marvin Hamsley...
1: Que, pobret, ens va deixar fa poc.
0: Sí. Mm-hmm. Mm. I llibret escrit per James Kirkwood i Nicholas Dante amb lletres d'Edward Cleven. S'estrena el 15 d'abril del 75 al The Public Theatre. Des de la seva estrena fins al 25 del 75 va fer-ne 6.137 funcions.
1: Ahí és anar.
0: Ahí és anar.
1: Ahí és anar.
0: Com altres, Chorus Line passa al cinema el 85, si bé no va assolir el mateix èxit. Curiosament, eh?
1: El ser Richard Attenborough, aquell, no va acabar de trobar-li el què.
0: No la trobo puntet. No. Per haver-hi diferents guardons, concretament el Premi Tony, el millor actriu de repartiment per Kelly Bishop, el millor actriu protagonista per Donna McKinney, el millor actor de repartiment per Sammy Williams, i també va tenir com a premi com a millor musical, millor llibret, millor partitura, millor direcció, millor coreografia i millor il·luminació. És a dir, no quedava res per...
1: Això no quedava res, oi?
0: I també va rebre el Premi Pulitzer per drama l'any 76, de Chorus Line 1.

0: I arribem ja, pues, avui a Chicago. Per favor, tot el món en pie.
1: I arribem a Chicago, efectivament. Serà el segon musical més representat. Encara en cartell, es va estrenar al Teatre del Carrer 46 a Broadway el 3 de juny del 76 amb 936 funcions. Té diferents revivals. Concepte de revival, Dani...
0: Tornar-ho a posar a escena.
1: Tornar-ho a reviure, sí, potser. Sí, sí. A refer i reviure.
0: Sí, sí, sí. Tornar a estrenar-lo, diguéssim, de cada X anys, tornar a posar-lo a escena.
1: L'any 79 torna al West End de londinenc, el 96 de nou a Broadway, el 77 torna al West End, a Nivall, el mateix que arriba a Barcelona, i l'any 2002 arriba a la gran pantalla aconseguint un Òscar a la millor pel·lícula. El Festival de Chicago, en temps de prohibició, es portava a l'escena de la mà de John Candy, la música i amb lletres de Fred Webb, amb llibret del mateix web i també de Bob Fosse.
0: Por favor. Otro que tal. Bob Fosse.
1: Bob Fosse. Aquest musical és vigent en molts aspectes, ja que aborda, en forma de sàtira, la corrupció política, l'administració, la justícia criminal, les celebritats criminals i el paper dels mitjans de comunicació. És en una obra del mateix títol que explica els crims i els criminals dels que havia informat la reportera Marion Dalias Watkins. El musical per si mateix es presenta com Music Vaudeville i amb un repartiment de Broadway escoltem l'obertura i el que és un dels principals temes, All the Jazz, tot i que amb aquest títol també es coneix la pel·lícula Comença l'espectacle d'en 79.
0: De Bob Fosse.
1: De fet, Bob Fosse, que la dirigí, estava preparant el musical Chicago i la pel·lícula Lenny quan li va agafar una angina de pit. Així, la pel·lícula és una mena d'autobiografia del propi Bob Fosse. Tanquem aquesta segona hora del de Broadway al West End, que hem convertit amb paraula i micròfon en Dani Pasqual, de Tot Teatre.
0: Jo, senyor Albert Pérez Puig.
1: Jo per què, senyor?
0: Senyor, perquè ets senyor. Ja està. Punto. Alguna cosa que discutir?
1: Amics oients, aquest és el Dani Pasqual.
0: Va.
1: Gràcies per estar amb nosaltres.
0: Igualment.
1: Us recordem que seguirem amb el musical dels musicals dues hores seguides de programació, que farem, Dani, un repàs a l'inrevés. Començarem amb el més nou i acabarem allà on te puguem.
0: Això me vols dir que comencem, per exemple, per Escaramuix?
1: Per exemple.
0: Per exemple, que és l'últim dels Senyors de Vall d'Hebron.
1: Amics oients, fins ara.
0: Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. Un incendi a la catenària de la línia 1 del metro entre Clot i Glòries afecta la circulació d'aquesta línia i de la línia 2. S'ha desallotjat l'estació de Glòries i s'ha tancat l'estació del Clot, on conflueixen les dues línies i on, de moment, els trens no hi paren. També ha quedat afectada la freqüència de pas i la línia 1 no funciona entre les estacions Universitat i La Sagrera, just al tram més cèntric del recorregut. Els bombers de Barcelona ja treballen a la zona i Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del Plan Ferrocat i demana als usuaris precaució i que segueixin les indicacions de TMB i els serveis d'emergència. El Servei d'Emergències Mèdiques de la Generalitat ha activat fins al moment 8 ambulàncies i fons del 112 confirmen que s'han rebut més d'un centenar de trucades informant de l'incident. USTEC i CGT han exigit al govern que trenqui vincles amb organismes neoliberals com l'OCDE per marcar el rumb de l'educació a Catalunya i que s'assegui amb la comunitat educativa. Les portaveus dels dos sindicats, Iolanda Segura i Laura Gené, ho han dit al faristol del Parlament després de la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, arran de la polèmica de l'informe PISA, que no serà equiparable a anàlisis anteriors ni al d'altres comunitats autònomes per una errada en la mostra d'alumnes que van fer les proves. Ni els sindicats ni la CUP, que també ha comparegut al faristol i que ha denunciat incapacitat de gestió de l'executiu, ha quedat satisfets amb les explicacions. És l'enèsima cagada del PSG, ha qualificat Gené. Girona ha fet un pas endavant per avançar en la transformació del barri del Pontmajor i el ple ha avalat per unanimitat el projecte per construir-hi 440 habitatges, 174 dels quals de protecció oficial. El pla d'estileries abasta més de 28.000 metres quadrats de superfície i, a banda de l'habitatge, també preveu altres actuacions com la creació d'una gran rambla que unirà el carrer de Sant Joan Bosco amb la ribera del riu Ter i reserva prop de 2.000 metres quadrats per a un futur equipament comunitari lligat a l'electroescriptura que vol atraure gent de tota la ciutat. El ple d'aquest dilluns, això sí, ha evidenciat la ruptura del govern municipal, ja que la portaveu de Junts, Gemma Geis, deixa de seure al costat de l'alcalde i ocupa una cadira a l'oposició. ABB Robotics desenvoluparà un nou centre tecnològic i operatiu de 15.000 metres quadrats al polígon de Sant Pau del Riu Sec de Sabadell. ABB va ser un dels principals motors econòmics de la ciutat i l'antic edifici és avui dia el recinte de Fira de Sabadell, mantenint viu el llegat d'una de les empreses més emblemàtiques del municipi. I els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un motorista de 32 anys per un presumpte delicte contra la seguretat viària, després de ser detectat circulant a 180 km per hora per la carretera 155, al terme municipal de Sorià, al Bages. Els fets van tenir lloc el passat 25 de juliol durant un control de velocitat al punt quilomètric 46 de la C55, en un tram on la velocitat màxima permesa és de 90 km hora. Això és tot de moment. Tornem amb més notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
4: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

0: Benvinguts a Fora Clichés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Bona tarda a tothom. Sigueu on sigueu, cuinant pasta, buscant unes claus que no apareixeran mai, o dient, ara ho faig. Benvinguts una setmana més a Fora Clichés,
2: el programa on trenquem idees absurdes, riem de nosaltres mateixes i descobrim que la majoria de coses les improvisem moltíssim.
1: Avui venim amb un programa divertidíssim, un d'aquells que promet rialles i alguna situació incòmoda. I no venim soles. Avui tenim un convidat que és humorista, mag i 100% perill públic. Bueno, ell és l'home capaç de fer desaparèixer cartes, monedes i, segons ell, també responsabilitats. L'únic i inimitable, Àlex Gilabert.
2: Benvingut, Àlex.
3: Molt bona tarda, què tal, com esteu?
1: Molt bé, i tu, què?
3: Molt bé, content, content, feliç d'estar aquí, molt content.
2: Molt bé. Què tal, Àlex? Preparat perquè avui venim amb un tema que et tocarà a tu i a tothom, tranquil.
1: Però encara no direm de què va, no farem un spoiler encara.
2: No, bàsicament perquè l'Àlex ha vingut una mica de sorpresa avui, eh?
1: Sí, avui no sap de què va el tema.
3: No sé absolutament de què parlarem, i això em fa molt feliç.
2: Ell va dir, jo vull vindre, però no vull saber de què parlem. I ara nosaltres hem fet una mica el que hem volgut.
1: Exacte.
2: I serà més graciós encara.
3: Serà molt guai.
1: Exacte. Bueno, i com sempre, abans de començar, jo sóc l'Arlet.
2: Jo la Neus.
3: I jo l'Àlex, no? No vaig fer una mica la presentació?
1: Sí. Avui obrim un dels temes més universals, quotidians i sovint ridículs.
2: Un tema que ens acompanya cada dia. Pel matí, a la feina, amb la família, amb la parella, amb els amics, amb tothom.
3: I que tots ens neguem a haver-ho fet una miqueta alguna vegada, també.
1: El tema d'aquesta setmana és
2: mentides que diem cada dia i no caldria.
3: No, és que jo no dic mentida. No t'ho creus ni tu. La primera. No, és que jo no en dic. Sí que en dius.
1: No, sempre sí diem. A veure, les mentides no són bones, però sempre cau alguna. Sigui
3: sí, no
1: petita...
3: són bones, però no les fem... O sigui, tots les fem servir. Sí. No per qualsevol cosa, però...
1: Sí.
3: Bé, alguna
1: té
3: cau.
1: Té les seves coses bones i les seves coses dolentes. Les dolentes ja les veurem... Bueno, ja ho veurem més endavant, com ja sabeu, i ja parlarem d'aquest tema. Res, això, aquest tema, no? Són mitges veritats, exageracions, autoenganys, mentidetes blanques, que es diuen, no? Tot allò que diem sense pensar o per quedar bé. Parlarem de les mentides de puntualitat, de la feina, què passa amb les mentides de la màgia, no? Uh-huh. Perquè l'Àlex és mag, ja ho he dit abans, i què passa quan mentim amb la màgia i que el públic queda flipant, no? També de plans, de relacions... Parlarem una mica de tot.
2: I també d'aquelles que diem per evitar conflictes o perquè ens fa vergonya dir la veritat.
1: Exacte, no? M'encanta perquè l'Àlex va fent... I no tenia idea.
3: Però faré veure que sóc un expert absolut de tot això.
1: No té ni idea. Bueno, oients, pregunta cap a vosaltres. Quina és la mentida quotidiana més absurda que heu dit últimament?
2: Estic arribant.
1: Una copa i marxem.
3: Jo d'això en sé molt, no? Ho controlo a tope, no?
1: Exacte.
3: Seria?
2: No, sí. Però abans de posar-nos filosòfics, posem el radar en marxa.
0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1.
2: Ui, ara anava a dir... Àlex, què fas parlant si no et toca?
1: Clar. És que les sintonies, la veu que escolteu, les sintonies són de l'Àlex.
3: Sí, són meves, sí. Em tenen aquí en un racó tots els dimecres dient
1: no,
3: el mateix.
1: Et corregeixo, et tenim present tots els dimecres.
3: Sí, això em fa molt feliç. Bé, molt feliç.
1: Veus?
2: Vinga, el radar, no?
1: El radar.
2: En aquesta secció portem notícies, vídeos, històries que ens fan dir això no pot ser veritat. I això és una mentida, segur.
1: Aquesta setmana... Ui, aquesta setmana al radar ens porta situacions que ens han fet aixecar les sospites, eh? Mira, de fet, començarà... Àlex, comences tu?
3: Sí, o sigui...
1: Què ens expliques?
3: Mira, doncs...
1: I sense saber res, eh?
3: Sense saber res. Jo tiraré aquí.
1: molt bé.
3: Mira, coses que... Mira, per exemple... he escoltat l'àudio sencer, eh? Saps aquestes coses que t'envien un àudio que dura... 4 minuts i mig,
1: jo,
3: que dius...
1: Primer
3: tot, exacte, primer de tot dius, et felicito perquè no sabia que tenies un programa de ràdio. jo l'he escoltat. Escoltes els 10 primers segons en per dos.
1: 1.2, no, allò? Dos directament, eh?
3: Sí, per dos. Home, si són 4 minuts, tu pensa, ha de ser la meitat. 2 minuts i mig, bueno, una miqueta.
2: I es fa llarg.
3: Llavors escoltes els 10 primers segons i l'envies, ja, ok, 10, saps? I poder dir, no, és que han ingressat el meu gos... I tu, ha, ha, ha, ok, Déu. Saps? A mi això m'ha passat. Jo sóc un pèl un desastre, però us ha passat això alguna vegada o no?
1: Sí, no. O sigui, sí que m'ha passat de dir, ja, ja, ja, que guai, i que digui, no, porto una setmana bona, de plan, jo, merda, no he escoltat bé.
2: Jo em sap greu no escoltar els àudios i jo vaig a capítols.
3: Tu vas a capítols? No. Com? Explica'ns això, sisplau.
2: Potser escolto un minut i com que m'he cansat el paro, vaig a fer una altra cosa i dic, ai, l'àudio. Torno un minutet
1: més. O passa una setmana, no? I llavors ho has d'escoltar.
2: Sí, pot ser que passi una setmana de tant en tant.
1: I l'altra persona s'està dissecant.
3: No penseu que la solució a això és enviar àudios curts?
2: Sí. O trucar.
1: O trucar. És que jo sóc partidària de les trucades.
3: Trucades, eh?
1: Perquè jo faig àudios llargs. O sigui,
3: sí, ho sabem.
2: Sí, l'Arlet és de les que comença l'àudio dient.
1: És que és molt fàcil.
2: Et faré un àudio breu.
3: Tres minuts.
2: Però dius, la persona ja ha vist que dura 4 minuts.
1: Perquè em costa concentrar-me. Però el que em fa pal és haver d'escriure. A mi això sí que em fa pal. És molt més fàcil un àudio.
3: Jo també et dic que he arribat a enviar àudios que... O sigui, envio àudio de 3 minuts i després els últims 20 faig un resum de tot que dic, ja, bueno, ja tallo aquí. Perquè, o sigui, podríem haver escoltat només els últims 20 segons.
1: Només els últims 20 segons.
3: Que ja està. I tots comencen amb... escolta una cosa, què t'anava a dir jo? Saps? I podes un minut això.
2: Jo era molt cabron abans, amb els meus temps joves. O sigui, fa...
1: Els meus temps joves.
3: Fa dues setmanes,
2: Neus. No, ja fa temps, ara ja no ho faig, ara em fa mandra. Però abans, quan volia que algú escoltés un àudio sencer, i jo per comprovar si ho havia dit o no, potser si durava 3 minuts, doncs potser els 2 minuts deia, si estàs aquí, en plan, si estàs escoltant això, envia'm la paraula butxaca. I si no m'enviava, sabia que no havia arribat.
3: No, és que aquí anem a pinar. I clar, això...
1: Que dolenta. Això és... Neus, què ens portes ara?
2: Un tema així una mica complicat, no? La típica mentida de quan un surt de festa... que és última copa i marxem.
3: Sí, home, això no s'ho creu ningú. No, és que em porto 12, una... No.
2: Nosaltres som més, crec que quan quedem els tres, és més d'última partida de cartes i marxem. Sí. I sempre, acaben sent les 3 del matí que encara diem l'última, l'última.
3: Sí. És que nosaltres anem molt forts. Anem fortíssims. Sí. O sigui, anem a partides de cartes i cacaulats. Anem a un nivell...
1: I a més, cadascú, a mi, per exemple, em posa de mala hòstia no guanyar totes les partides amb cabreja, quan no guanyo totes les partides davant. O durant la nit no guanyo ninguna. Llavors dic, fins que no guanyi una, no sortim d'aquí.
3: Ja dies que hem estat 26 hores jugant seguides perquè l'Arlet no guanyava.
1: No, a veure, tampoc exagerem, eh? Però sí que és veritat que sí. Vale, va, jo porto una altra, que em va fer una gràcia aquesta. Sabeu qui és el cantant Anuel?
2: Sí.
1: Que podria ser amic del Papa Noel.
3: Estupendo.
1: Home, estem a la temporada.
3: Està molt bé, m'agrada molt això.
1: Vale. Pues Noel, ja, a més té barba, el tio, té barba.
3: Son pare seria el Papa Noel, no?
1: Sí. Pues aquest cantant Anuel, vale, que jo la veritat no el coneixia fins que vaig veure les notícies aquestes, es veu que és un cantant, no?, que sempre arriba tard als seus concerts. Sempre. Hi ha fans que saben que arriba tard, hi ha gent que potser ha pagat 70 paus per anar a veure'l al concert, però no coneixen qui és. Diuen això... Bueno, espera't, és que jo no m'explico gens bé.
3: No,
1: el tema
3: no.
1: És...
2: A veure...
1: Es veu que tenia un concert a Madrid i havia de començar... O a Barcelona,
2: això va ser,
1: me'n recordo.
2: Abans d'ahir.
1: Sí, fa res. Havia de començar a les 8 al concert i va arribar una hora i mitja tard.
3: Molt bé, això.
1: O sigui, havia de començar a les 8, va arribar a les 9 i mitja, quasi russant les 10, no? Què passa? Que les normes del lloc... on es feia el concert.
2: Crec que va ser Barcelona.
1: Pues pot ser que sigui Barcelona, no ho sé.
2: Crec que va ser Barcelona i no Madrid.
1: Pues al Palau Sant Jordi es veu que a les 12 s'acaba la música. És com que tenen prohibit seguir a partir de les 12.
3: Pels,
1: no fan
3: pels,
1: més.
3: Per normal.
1: Pels veïns,
3: no?
1: I, sí. Bueno, que no hi ha veïns al voltant.
3: Clar,
1: però...
3: això t'anava a dir, que...
2: No per sé. Normativa de Barcelona.
3: Normativa, està molt bé. Això, està
1: molt bé. Es veu que li van parar la música i es va emprenyar. I tots els fans, clar, dient, escolta, hem pagat aquí uns diners, per què? Per
2: veure mig concert.
1: Mig concert els hi faltava.
3: Mira, això com a personal del seu equip ha de ser còmode.
2: Sí,
3: còmode. Jo l'espero, només fem la meitat de la feina.
1: I ja està, i cobres igual.
3: I cobres igual.
1: Mira, estupendo. Però es veu que va sortir emprenyat... I ha perdrà molts seguidors del plan, perquè no...
3: Haver arribat a l'hora.
1: Clar, és que aviam.
3: No, és que m'enfada... Bueno, haver arribat a l'hora.
2: Parlant de cantants,
1: aviam.
2: Jo tinc un altre cantant que és una mica així mentidera, no diguem-ne, És la Shakira.
3: Ui. Ah. Ui,
1: ha tret el tema.
2: Ui, com ens agrada la Shakira, eh?
1: Com ens... Que preocupant,
2: sempre. Ja, res, a dies d'anunciar la separació amb el Piqué, li van dir... Què tal? Com esteu? No sé què, perquè hi havia els rumors, no? I va dir, no, estem molt bé, estem superbé.
1: Ho estic gestionant estupendo, no?
2: Ah, exacte. I quan van anunciar el divorci, va fer aquesta gran meravella de cançó, que és que... Claro, és que...
1: Tipos como tú. Clar. Como tú. Clar, i després salpique. Clar, claramente. És que, clar, molt tòxic tot.
2: Tu no pots dir que tot bé, que estàs perfecta amb la teva parella i una setmana més tard treure aquesta
1: cançó. Però és que no només una t'ho permeto, però és que ha estat durant un any i mig o potser dos anys, no sé quants anys ha estat, ficant cançons tot el rato cap al pobre Piqué, que a mi em sap greu, en part, o sigui, em sap greu. O sigui, que és intel·ligent, perquè ha guanyat molts diners amb aquestes cançons i són molt bones.
2: Sí, home, i tant, no te jodes.
1: Però bueno, too much. I tens alguna altra cosa que... Piqué, molt bé. Què? Tu portes algun més? O sigui, o
3: no,
1: vols
3: veure,
1: dir alguna
3: portar, cosa més?
1: No,
3: però jo què sé, ens podem inventar... A veure, jo què sé, podríem dir... Mentides, és que clar, això no porto res jo d'això. A veure, mira, no, ho he dit abans, això. No, jo, tot controlat, ho tinc tot controlat. O jo d'això en sé molt. Saps que a mi, bueno, això, clar, com a Mac i aquestes coses ens ha passat. Bueno, els Macs fem aquestes coses, no? De que xispes, fuego, humo i aquestes coses, i vas a un teatre, no, això no passa res. Això, el foc aquest, això no crema. No crema, diu. Bueno. Jo, mira, fa una setmana estava treballant un teatre i no em va passar a mi, però li va passar a un company que és Mac i no, portava un globus. Diu, això explotarà. Un globus, peta el globus, surt confeti... Res, amb una mica de, com unes xispes. Un tros de globo va anar a un seient del teatre i el seient, que allò era super ignífug, super... No, era el seient era plàstico puro. Allò va començar a cremar. Bueno. El seient aquell va semblar un vàter del forat que tenia. No, increïble. Això va ser...
1: I sort que no hi havia ningú sentat allà, o
3: no,
1: sigui, hi havia
3: sort
1: algú sentat.
3: No, sort
1: que
3: no, sort era
1: el forat del vàter era les cames del senyor.
3: Clar, no, hagués sigut terrible. Però aquestes coses que diem de, no, jo això no passa res, això ho tinc tot controlat... Bueno, dubtós. Parlem-ne.
2: I vosaltres, oients, quina d'aquestes mentides dieu més?
1: Perquè nosaltres, bastantes, jo crec.
2: Sí, alguna que altra...
0: Obrim el meló.
1: Ai, el meló d'avui... Avui obrirem un meló que és universal, vale? Que tothom menteix una miqueta. Està clar, tothom ho fa.
2: Sí. És la secció més sucosa, enganyosa i compromet... Folin, és que... A veure, eh? Comencem les paraules llargues i complicades de dir...
1: Secció sucosa, enganxosa i comprometedora.
2: Que compromet.
3: Exacte. Estupem,
1: I la que probablement farà que no em torneu... O sigui, que clar, que no tornem a invitar a tu, perquè...
3: Probablement, perquè bueno...
1: Clar, perquè probablement diràs, ostres, estic mentint, no? Ara mateix estic mentint. Menteixes ara mateix, Àlex?
3: Ara mateix, no. Però
1: has mentit aquesta estona?
3: En aquesta estona, no, mai a la vida. Mai. No, mai. És que és fort, perquè clar... Tu pensa, clar, jo sóc mag, i els mags és... O sigui, ens paguen per enganyar a la gent.
2: Ah, que maco.
3: És que això és molt maco, és un concepte molt maco, perquè és com, bueno, doncs, jo vaig al teatre, pago X diners per una entrada, perquè un home o una dona o el que sea, un mago, em enganyi durant una hora i mitja. I això és increïble. I és com aquest pacte entre el mag de jo t'enganyaré, tu et deixes enganyar...
2: I empapes.
3: I tots sortim guanyant, que és increïble, això.
1: I ara, com sempre fem en aquest Obrim el meló, sempre diem la part bona, no d'aquest mentir o d'aquest tema que trobem en el dia, i que debatim, i després la part dolenta, després estaríem algun altre tema. La part bona, pregunta per tu, Àlex, què creus que és el bo d'aquestes mentides petites? Què podries dir que podria formar part d'aquesta cosa bona?
3: Home, a veure...
1: O no té res bo, realment...
3: Depèn de com tu miris, perquè et pot salvar de certes situacions o et pot, bueno, fer que...
1: Que pot ajudar a suavitzar situacions,
3: exacte,
1: no?
3: Exacte, o suavitzar o directament apartar-te, saps el que vull dir? No, jo això no en tinc ni idea. Ja estàs fora.
1: O a vegades és una cosa positiva que... A veure, les mentides no són positives, però hi ha algunes
2: estem
1: mentides...
2: Estem parlant de mentides piadoses,
1: sí, piadoses. D'aquestes no de... Fumar, arribo en 5 minuts i arribes en 10.
3: Sí, no, vale? Sí, no, això... Sí.
1: Clar,
3: sí,
1: que no passa
2: sí,
1: res.
2: Sabem del que parlem.
1: O...
3: Sí.
1: O, jo crec que aquestes mentides eviten fer mal innecessari. Algunes poden evitar algun mal innecessari que dius... Mm. Saps el que et vull dir?
2: Sí, és una mica mantenir la pau, no?
1: Sí, o sortir de situacions incòmodes també.
2: Ai,
1: ajuden
2: a
1: les mentides.
2: Ai, tu què penses sobre això?
3: Ai, increïble, increïble. Ai, que vas a veure alguna obra de teatre i com t'ha agradat. Ui. Molt.
1: Vale.
3: Molt.
1: Això seria una situació incòmoda, dir-li en aquell moment algú que tu dius és una merda, per exemple, o és una cosa que no m'agrada. Com t'ha agradat aquesta obra de teatre? Pues gens, ui, clar. Si clar, dius no, això, no, és no, que no, potser no. És incòmode la situació
3: no.
1: Que genera.
3: No, és còmode i és incòmode i és lleig.
1: Sí, vale,
3: tu
1: per
3: tu
1: això...
3: no pots anar a un amic i dir-li no, això no m'ha agradat gens.
1: No, ho has de tractar no amb tacte, per això aquestes mentiretes petites, ni que siguin, i piadoses, al final et fan sortir d'aquestes situacions incòmodes o suavitzar una mica tot, i això crec que és algo positiu, i mantenir una mica la pau, no?
3: Uh-huh.
1: Una mica la pau, i no voler fer mal a ningú, i jo crec que també dona a un pas a la gent que fem mentides... Bueno, jo m'afegeixo perquè ho faig a vegades, vale? Amb aquestes mentides petites, jo és que em dona peu a la improvisació, perquè me vengo arriba, no? I de sobte faig una improvisació de... Ai, no, és que ja surto, I clar, jo m'estic encara rentant el cabell, m'estic vestint, i ara surto que surto.
2: Mira, llavors... jo menteixo arrel de que la gent em menteix amb aquestes coses, perquè jo era de dir... Surto i realment estic sortint de casa, saps? Però clar, a la vella d'esperar-me 15 minuts perquè la persona m'ha dit que ja estava, pues ja veuràs. Bueno. Fa que jo digui surto i encara m'estic vestint.
3: Clar, jo he de donar gràcies públicament des d'aquí a la Renfe. Perquè, no, en sèrio, perquè o sigui, la Renfe fa creïbles moltes de les nostres mentides actuals. No mires que el tren... És que no ha passat el tren... És que va tard, és que el tren està parat... Jo això ho he fet servir.
1: Ui, jo també.
3: Però tantes
1: jo també.
3: Vegades.
1: Va haver-hi una vegada que em van demanar parte, si tu no portes parte de la Renfe, no sabem que s'ha arribat tard, i em veus a mi anant a demanar un parte, i m'ho inventava, no és que aquest tren se m'ha... I clar, m'ho donaven.
3: És que,
1: no... saber? És que fins i tot et regalaven un passe directe a la felicitat de no aniré a classe perquè tinc això, o arribaré dues hores
2: passa
1: tard.
2: Passa la passa.
3: És increïble, eh?
1: És increïble. La Renfe ens ha donat molts mals de cap, però també ens ha facilitat moltes
3: alegries. Moltes alegries, també.
1: Vale, parlem de la part complexa, de la part xunga, no?, d'aquestes mentides. Aquestes mentides, al final, mentir per quedar bé i acabar pitjor, no
2: clar,
1: ho trobo bé.
2: Hi ha mentides i mentides. Les de la cara bona jo crec que són un tipus de mentides, i ara aquestes de la cara complexa són un altre tipus.
1: Clar,
2: és que hi ha dos... Hem de diferenciar, aquí.
1: Sí, a vegades, a veure, a l'estic arribant, per exemple...
2: No té res dolent.
1: No té res dolents, a no ser que diguis estic arribant i arribis dues hores tard, o una hora i mitja tard, com
3: però
1: la Noel aquesta.
3: Això no passa mai. això no passa mai, i...
1: No, a nosaltres bueno. No, però potser algú sí, saps? No,
2: no
1: passa res.
2: Aquí el tema és quan estàs esperant o estàs a la porta de... per entrar a l'avió, uh-huh. Estàs esperant ja per entrar a l'avió, veus que queden 5 minuts i et diuen, sí, estic arribant. I tu vas veient la gent entrar i aquella persona no està arribant.
1: Aquí i t'acabes
2: sí
1: perdent
2: dic...
1: el vol per culpa de la... Això és una cosa que nosaltres hem... Ah, tu i jo ho hem viscut,
2: sí,
1: això.
2: Clar.
1: Quin estrès. És que a nosaltres ens agrada anar d'hora, vale? I un dia ens va passar que quasi patim. Vam patir.
3: Tu estaves allà, no?
1: Sí, estàvem allà.
2: Sí, sí.
1: O també una altra cosa dolenta, jo crec que és l'autoengany. A vegades dir-nos coses... Al final aquestes mentides fan que nosaltres ens diguem coses que no són certes a nosaltres mateixos per sentir-nos millor. Va, però això ho diu tothom, no passa res. I realment et fa sentir millor, però jo hi ha dies que m'he sentit culpable per haver dit fet servir tant la broma de la Renfe o la mentida de la Renfe durant un mes. Dic, ui, potser la Renfe no va tan malament, saps?
3: Bueno.
1: Va malament, però tan malament.
2: Ai,
1: com per
2: no sé
1: tenir cada dia una incidència.
2: Jo tinc una pregunta per l'Àlex.
3: A veure...
2: Així, de sorpresa.
3: Sí, sí.
2: Com gestiones les mentides involuntàries? Les de... Jo crec que el truc ha sortit molt bé.
3: No, però això no és involuntari. Això saps perfectament que no ha sortit bé i el que vols fer... Clar...
2: Tu notes quan algú et diu aquesta mentida.
3: Sí.
2: Sí, quan sí, acabes sí, un sí. show i preguntes, ei, què tal? I et diuen, sí. molt bé, molt bé.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Jo això ho noto, sí, i tant. Perquè quan, clar, o sigui, ja conec, sí, qualsevol artista, jo crec que coneix quan ha donat el 100% o no i quan la funció ha sortit bé o no. Llavors, clar, que tu tinguis amics... Que jo, gràcies a Déu, m'envolto d'una gent meravellosa i que quan la funció no ha sortit bé, m'ho diuen. Saps? No directament, però són aquestes petites mentides que tu, sí. que tu ja els hi veus.
1: I no els hi dius tal qual, els hi dius, escolta, que m'ha agradat, però crec que podries millorar això.
3: No? O directament, jo directament, clar, bueno... Fa no gaire em va passar, que què us ha semblat la funció? Bueno... Bé, no? Clar, que ja quan respons amb una pregunta, ja dius no, això no. I clar, o sigui, nosaltres notem quan no ha sortit bé.
2: Sí, però jo t'haig de dir que a vegades, i sempre us ho dic, a tot el meu voltant artístic, i és que a vegades vosaltres noteu que sortim malament, però des de fora no s'ha vist tan malament com vosaltres creieu.
3: Uh-huh. Saps? Clar.
2: Això també és un altre punt.
3: Per això preguntem.
1: Vale.
3: I en funció del que hagueu notat vosaltres, doncs ja elaborem una resposta.
1: Hi ha una cançó que a mi m'agrada molt, que, bueno, m'encanta, que és de Justin Bieber, que es diu Sorry. I aquesta cançó l'he portat avui, parlant d'aquesta cara complexa, perquè és quan la mentida s'ha fet més gran i toca demanar perdó. Que al final, millor fer mentides petites i fer-les sanes i per algun motiu en concret que no allargar-les i fer que allò pesi més del que hauria de pesar.

0: Yep, David, aquesta entrada de m'ha encantat. Bueno, és igual. Això és algo... Vale, parlem de l'expectativa versus la realitat, mentida... les mentides més grans del món. Calen aquestes mentides tan grans? Quan diem, per exemple... per exemple, una experiència laboral de tu has de fer un treball, no? Jo, a veure, jo funciono sota pressió. Jo, si tinc una setmana o un mes per fer una cosa... No, és veritat. Jo, no. I crec que tu ets dels meus.
1: A veure.
0: Jo, quan tinc un treball que em diuen... és dilluns. No, és dilluns. I l'he d'entregar divendres. Jo fins dijous al vespre, o dijous, no ho faré. Perquè... De cop i volta, quan sé que tinc la pressió de que demà ho he d'entregar, jo m'encenc i em poso creativa. Jo no puc fer la feina el dimarts, quan encara queden dies, saps? No, no som iguals, no?
1: Home, depèn de del que triguis a fer-ho.
0: Vale, doncs la mentida gran que jo volia dir és, si és dimarts i em diuen com ho tens? Què passa? Molt bé, jo ho estic fent. Clar, això és com, vale, i si et diuen, vale, passa-m'ho. Problema.
1: Ai, és problema. Que tinc... No, llavors comença... No, és que tinc l'ordinador... És que se m'ha... És que ho tinc a casa i no estic a casa...
0: Ai...
1: I si veus que no hi ha, la Renfe.
0: Clar,
1: és
0: clar.
1: Que la tinc a casa i la Renfe no va passar...
0: Quan les mentides es fan més grans del que toquen, no?, al final. O no sé, mentir per evitar dir que no, que això jo ho trobo negatiu. Perquè al final els límits s'han de saber posar i està bé.
2: Sí, ho parlàvem l'altre dia amb la Patri.
0: La Patri, la psicòloga, que va venir, bueno, terapeuta. Màquina i preciosa, preciosa i molt bona persona. Sí, sí, a vegades...
2: Igual que
0: a
2: l'estic bé.
0: Què tal?
2: Bé.
0: Bueno, però jo crec que aquest és bé perquè a vegades una persona que està malament diu estic bé per no, per evitar una situació de ai, ara no vull fer pena a l'altra persona, saps? I això ho he fet més d'una vegada.
2: Sí,
0: o
2: per
0: no
2: dir,
0: ara
2: no li fotré un rotllo, pobre.
0: El que passa és que quan tu dius com estàs i et diuen malament, aquí jo ja no sé gestionar. Saps? És com, vale, no m'ho esperava. Vale, estupendo. Pues, què vols que et digui?
1: Estàs malament, ah, no ho estiguis. No? Ja està, gràcies.
0: Ja està, supera-ho.
2: Fàcil,
0: clar.
2: Fàcil.
0: Vale, Àlex, pregunta. Tens algun truc que hagi anat fatal tot i prometre que era infal·lible? Del plan... Saps què vull dir?
1: Mira, a mi m'ha arribat a passar d'estar jo actuant i que el número que estic fent vagi... Bueno. Però d'això que dius, és que és impossible. És impossible remuntar això. I després ha vingut l'espectador que estava amb mi a l'escenari i m'ha dit, perdó, eh? Com si fos culpa seva.
0: Ai,
1: i això
0: no.
1: M'ha semblat, va ser com... No, carinyo, però si era culpa... Bueno. I a sobre era fer una... O sigui, d'aquests números que dius, buah, són 10 minuts, però jo només he de fer una... O sigui, només he de treballar bé 10 segons perquè tot surti. I oblidar-me'n.
0: Ah.
1: I jo seguir, tacatacatacatà, i de repente la carta... No, clar, no, la carta no hi és. I la carta no...
0: Buah, clar.
1: Ni és, ni està, ni se la espera. Llavors dius, bueno, pues sí.
2: A mi passaria com a l'espectador aquest. Jo no puc mai ser voluntària en lloc perquè em sentiria tan malament si algo passés. Encara que no fos culpa meva...
1: Però no és culpa vostra, vull dir...
2: Ja, però ja saps...
1: Bueno, però també és una mica la gràcia de la màgia, que és com aquest art que ha de sortir tot perfecte i si falla... És, o sigui, jo què sé, ara sense menysprear res, però al teatre si t'oblides d'una línia de text pots sortir-ne una miqueta
2: sí.
1: O tal qual, la màgia...
2: O fer com el Joan Pere, que pregunta per on anem.
1: Exacte. Però la màgia, si tu has agafat el 4 de cors i aquesta carta no és el 4 de cors, ja és que no hi ha... No, és que no has bufat. No val. No. No. O A o B. No hi ha...
0: No hi ha escapatòria.
2: No.
0: No hi ha escapatòria.
2: Mira, jo porto una cançó per aquest trosset, no?
0: Vale.
2: Que és una cançó que a mi m'agrada molt, que és una cançó d'Adele, i que parla una mica de la veritat quan surt la llum i la venjança, no? Una miqueta també.
0: Vale.
2: Aquesta cançó és Rolling in the Deep.
0: Molt bon anglès! Yes!

0: que aquesta cançó, un temardo d'Adele, ens encanta. Vale, parlem de la veritat. Quan la dius, tot millora. Aquest és l'eslògan. Quan la dius, tot millora. Bueno. La veritat. No, a vegades no, a vegades no, a vegades després... Home,
1: la de... No, vaig 5 minuts tard, espera't, no sé què. No passa res.
0: No.
1: Aquesta pot millorar la situació, perquè l'altra persona sortirà 5 minuts més tard.
0: Sí.
2: Sí, bueno, però això depèn de la gestió del temps que tinguis, eh? A mi em passa, eh? Jo tinc amics que quedem a les 6 i mitja i em diuen de quedar a les 6. Em diuen, no, quedem a les 6. I ell a les 6 està sortint de casa. Perquè sap perfectament que jo arribaré a les 6 i mitja, 6:40. Però això és una cosa...
1: Nosaltres ho fem una miqueta.
2: Sí, no, ja ho sé.
0: Nosaltres ho fem de... Quedem a les 6 i... O sigui, volem quedar a les 6 i mitja, però diem a les 6 perquè així estàs preparat quan toca.
2: Sí, ja ho sé.
1: Sí, jo és que
2: tinc una... Exacte, la Renfe.
1: Perquè la Renfe no arriba tard.
2: Tinc una gestió horrible del temps.
0: Bueno, jo també, en realitat.
2: Però això em perjudica inclús quan vaig a treballar.
0: Que
2: és,
0: ui, sí.
2: Però és una cosa tremenda. Jo tinc punt, imagina, tinc punts a les 8, jo arribo 3 hores abans. I bueno, hi dies que dius, avui arribaré i hauré de començar directament, perquè...
0: Mare
2: faig tardíssim.
0: Mare meva, la veritat, no, al final acceptar que no cal mentir tant, també està bé. Dir la veritat amb humor, però, òbviament, hi ha mentides grans que dius, vale... ojo. De blanca. Ull amb la llei.
2: Ull amb la llei, exactament.
0: És igual. I ull amb la llei.
1: No delireu, per favor.
2: No,
0: és que això té una història molt rere a fons.
1: Sí, però bueno, no cal explicar.
0: Construir relacions...
2: Aquí fins demà al matí, eh?
0: Construir relacions més honestes. Jo crec que crear relacions i construir a partir d'aquí seria perfecte. Deixar d'excusar-se. Al final dir que estic mentint, em sap greu. Ho he fet. Acceptar-ho, del plan, ho he fet, és el que hi ha, no? A mi a vegades em costa, però al final és així. Del plan, sí, em sap greu, arribaré mitja hora més tard del que deia. Què en penseu? O sigui, Àlex,
2: digue'm.
0: Més feliç quan dius la veritat o quan fas desaparèixer proves?
2: Soc més feliç quan...
0: Faig desaparèixer proves.
2: No.
1: Quan desapareixo jo mateix.
2: No, soc més feliç quan la mínima gent s'enfada.
0: Vale.
2: Saps? És
0: molt
2: a dir...
0: Bona resposta.
2: Clar, és a dir... A veure, jo, o sigui, vull dir, no acostumo a amagar mai gaire res. Perquè tothom, o sigui, la gent que tinc al voltant...
1: No, només treballes mentint a la gent, però no...
2: Sí, però això és una altra cosa, això és una altra cosa.
1: Clar.
2: A nivell personal és com, bueno, pues, tots ja sabem com sóc.
0: Exacte.
2: Sí, llavors clar. És com, bueno...
0: Tots els propers et coneixem molt bé.
2: El perdonem perquè sabem com és. Llavors, com que a mi això ja... Com que ja ho sé i ja ho gestiono així, doncs pues mira...
0: Però està molt bé,
2: Carbassot
0: està molt bé.
2: Fa el que pot, una miqueta.
0: Sí, el Carbassot fa el que pot. I per agafar aquest Carbassot fa el que pot... hi ha una cançó que es diu Because of You, que no té res a veure realment amb el Carbassot fa el que pot, però
2: no,
0: sí,
2: ja
0: quan la veritat és dolorosa però innecessària, o sigui, però necessària per créixer. El Carbassot
1: fa el que pot.
2: Vinga, va, no, tira per aquí, a veure on arribes. No, intenta-ho.
0: El Carbassot...
2: Oh, el Carbassot estava trist.
0: El Carbassot estava trist i li costava molt dir la veritat. Però al final es va sentir sol, es va sentir amb dolor i va dir... Millor ficar límits, dir la veritat, perquè necessàriament això m'ajudarà a créixer.
2: Jo aquest per capítol això... no l'he vist, eh?
0: Per això el Carbassot va decidir...
2: L'he vist trepitjar ciment mullat.
0: Per això el Carbassot va decidir plantar una carbassa, eh? I fer-se el més fort.
2: Carbassot,
1: i escoltar aquesta gran cançó.
2: Carbassot va per tu.

0: No, no, no, no, no. No, no, no, no, no. El carbassot pateix.
1: No, deixem el carbassot, per bueno. favor. I per tancar aquesta secció, anem a tancar ja el carbassot i la secció. Si us plau. Us deixarem amb una altra cançó.
0: Perquè ens encanta la música.
1: Sí, tant. Sí, que molt, parla molt, molt. Justament d'això que fem tan sovint. Dir que estem bé quan no ho estem gens.
0: Sí, perquè aquesta cançó és un himne universal a la mentida més típica del planeta. És tipus frase d'estar superada la situació. La frase més dita i més falsa. Aquesta cançó que posem és Tusa, es diu Tusa. Vale?
2: Feu veure que...
0: Feu veure que tot està controlat, que ja no et fa mal, que tot està superadíssim, mentre per dins tens un remix de drama, orgull i ganes de bloquejar algú.
1: Perquè al final les mentides són emocionals. No?
0: I pesen.
1: I pesen. I aquesta cançó ens recorda que no passa res per reconèixer que alguna cosa encara et toca o et dol.
0: Exacte, va de deixar de fingir, no? De dir la veritat i de no amagar el que sents només per quedar bé. Amb vosaltres, Tusa, de Karol G i Nicki Minaj.

0: Mare meva,
1: aquí de nou.
0: Quin catxondeo portem avui, tu.
1: Mare meva.
2: Avui no estem dormides.
0: Eh? Avui no estem dormides.
3: Avui estem a tope.
0: A carbassades estem avui.
1: Ara arriba una gran secció del programa, que és el laboratori.
0: Exacte. I com que tenim un invitat, avui el xati té festa.
1: Així que entrem al laboratori.
0: I avui toca laboratori.

0: començant experiment.
1: Estem dins del laboratori.
2: Sí.
3: Ai, que és maco.
2: Exacte.
1: Oh. Una pregunta. Jo tinc una pregunta.
2: Pregunta per l'Àlex. Aquesta veu com la vas fer?
3: Aquesta veu la vaig fer... Vaig ficar la cara dins un gibrell.
2: Ah, molt bé.
3: I, bueno, sí.
2: Ai, per favor, com estem avui? A veure...
3: Pregunta rara, resposta rara.
2: Vale, avui farem un joc que sempre fem quan venen invitats, vale? Uh-huh. Que és el joc del moment.
3: Vinga.
2: Preguntes ràpides i no es pot, o sigui, no es pot jutjar, vale? I només pots dir sí o no. I la cosa és...
1: Que no passarà, ho sabem, no?
2: Ho sabem. Vale, no, però ha de ser sí o no. El tema és...
3: Sí.
2: Una pregunta cada un, vale? Porta, vale. O una pregunta cada un diu, uh-huh. Vale? Bueno, ho dic al revés. Diu cada un una pregunta, uh-huh. Vale? I hem de dir la pregunta i fer 3, 2, 1 i contestar, contestar l'hora sí o no. S'entén?
1: No s'hi val dir mentides avui,
2: no,
1: eh?
2: No, no s'hi val dir mentides.
3: No, mentir està molt malament, estimats oients.
2: Vale. Vinga, estem preparats?
3: Sí, puc començar jo?
2: I molt bé, sí,
3: una,
2: sí.
3: O sigui, preguntes així com... Vale,
2: vulguis,
3: vale, sí, ho entes. Vale. Doncs la primera pregunta és... Has dit, surto en 5 minuts, sabent que no era veritat? 3, 2, 1...
2: Sí.
3: Ajuda a respondre
2: sí,
3: també?
2: Sí, també.
3: Vale, doncs sí, i tant que sí. I tant que sí.
1: Arribes a dir que no hi fora, eh?
3: I tant que sí. I he dit, surto en 5 minuts, no havent entrat a la dutxa encara.
2: Ja, ostres. Ho sabem.
3: Que saps que no és veritat, no, absolutament.
2: Exacte.
1: Vinga, una altra. Àlex, atén.
3: Sí, vamos.
1: Has mentit dient estic bé quan no ho estaves? 3, 2, 1...
3: Sí, tant que sí.
1: Cada dia.
3: I tant que sí.
2: Vale. Has dit mai una copa i marxem? 3, 2, 1... Sí.
3: No.
1: Sí.
3: No.
1: Vale,
3: no.
1: Reformulem la pregunta, eh? Has dit mai una partida més i marxem? 3, 2, 1...
3: Sí, i tant.
1: Ah, clar, és que s'han d'adaptar una mica.
3: No, però el de la copa és terrible, perquè jo tinc gent que m'arrossega. Llavors, no ho dic jo, ho diuen ells.
2: Clar.
3: Però jo vaig seguint, com que jo no condueixo...
1: Això no s'hi val, eh?
3: Ah.
2: Clar, això no val.
3: Vale, va. Has mentit alguna vegada per evitar quedar amb algú?
2: Ostres.
3: 3, 2, 1...
2: Sí.
3: I tant que sí.
2: Sí, 100%.
1: Amb l'Arlet.
2: T'imagines? Ala, home, no.
3: No, jo he agafat unes febrades d'un minut per l'altre. Bueno.
1: Vivim juntes, Arlet, no, és que em trobo fatal.
3: No, és que me duele una
2: febrada
3: pestanya.
2: Febrada no, però gastroenteritis sí.
3: Ui.
2: Moltes gastroenteritis de cop i volta. M'ha sentat malament al dinar.
3: L'aigua. No, terrible.
2: Vale, següent.
1: Has dit, ho tinc controlat, sense tenir realment res controlat? 3, 2, 1...
3: Sí. Efectivament, sí.
2: Vale,
1: no pot ser efectivament, tot... has de dir que sí,
3: sí.
1: O no?
2: Tot serà sí, o sigui, tot serà sí, pel que veig.
3: Bueno, o no.
2: Vale.
1: O no.
2: Vale, va, has mentit sobre haver vist una pel·li o sèrie? 3, 2, 1...
1: Sí.
3: I he fet comentaris sobre l'argument.
2: Com per exemple?
3: No, bueno, i al final... Clar. Has vist... Jo què sé, per exemple, jo no miro sèries, ni pel·lis, ni aquestes coses, perquè si vull anar a veure una pel·li, vaig al cine, a veure-la. Perquè a casa meva, com que m'agobio. Llavors, com que no aguanto una sèrie sencera, un capítol sencer. Llavors, bueno, jo què sé, una sèrie que no he vist, com es diu això? Stranger Things. No l'he vist.
2: Vale, i et diuen, has vist Stranger Things?
3: Ui, és boníssima. I al final...
2: Vull els demogorgons?
3: Ui, bueno, llavors, clar, aquí has d'anar tantejant una mica de veure què són.
1: És que amb el no són vermells.
3: No, has d'anar tantejant.
1: No ho he vist.
2: Molt bé, molt bo això, m'ha agradat molt.
1: Jo ho he dit molt per no quedar malament, perquè ja hem passat el mateix que l'Àlex. A mi sentar-me a veure una pel·lícula com que no m'ha acabat d'agradar, no?
2: Ho sé.
1: Què passa? Que hi ha molts clàssics que tothom veu que jo segurament no he vist. Però perquè no m'ha cridat l'atenció i no m'he ficat a mirar la pel·lícula.
3: La naranja mecànica, bueno...
2: Ui, no l'he vist.
1: Aquesta la vaig veure a classe.
3: Peliculón.
2: Ala, jo no l'he vist.
1: No l'has vist.
3: Bueno, és d'una taronja que camina.
2: Sí. Tampoc l'he vist.
3: Li dones corda, com els ninos aquests de...
2: Tampoc l'he vist.
3: I és una taronja que té potes i va fent.
2: Boníssim.
1: Us haig de dir que m'acabo de perdre, eh? No sé a qui
3: no,
1: li toca.
3: No, sí, tant, mira.
2: Li toca l'Àlex.
3: Has fet veure... que en tenies alguna cosa que no? 3, 2, 1...
2: Sí.
3: Bueno, he dit el mateix i he fet comentaris sobre el tema. sí, bueno, és que clar. Sí.
1: Ui, a mi em passa, a vegades algú em diu alguna cosa i no m'entero jo, sí.
2: Ah, ui, a veure.
3: I no fas comentaris. No, eh?
1: Intento evitar-ho.
3: No, vale.
2: Jo sí que faig comentaris, buah, sí, pues aquesta part, buah, sí, tens tota la raó.
1: Però boníssima. Si és d'algú random...
2: Ah, bueno, clar, random no em pillo... No,
1: clar, sí, clar.
3: Vale, mira, n'afegeixo una altra vale. Pregunta. Mira, has estat parlant més de 10-15 minuts amb algú pel carrer i no tenies ni idea de qui era? 3, 2, 1...
1: Sí!
3: Efectivament. Jo m'he trobat a gent que ha estat parlant amb mi un rato i dius... Mira, perdoni, però és que... Però és que no sé.
2: Jo sí, mira, tinc una. Heu anat pel carrer, heu trobat, o sigui, una persona que saludava, pensàveu que era cap a vosaltres la salutació, i heu saludat, heu intercanviat saludos, quan realment després heu pensat no la conec de res. 3, 2, 1,
3: Sí. I jo he seguit saludant fins al final del carrer. I a la cantonada, pap, ja
1: jo,
3: no.
1: Jo amb això faig una cosa, jo, quan veig algú que conec, somric primer. Mm-hmm. Si em tornen el somriure, llavors dic hola. Si no, si estan, veig que no em miren, sí. No m'acaba d'agradar això de fer dir hola i no em saludin.
3: Aixecar braç ja és molt, eh?
1: Home, perquè llavors es veu...
3: No.
1: És un conegut, o sigui, no és ningú proper, sinó algú que vas veure potser ahir, saps?
2: Mm-hmm. Vale, jo tinc una altra.
1: Anava a dir
2: tu, Neus, perdó.
1: Has dit, ara t'ho envio, sabent que no ho faries. 3, 2, 1...
3: Sí.
1: És de conèixer les persones.
3: Ara t'ho envio sense estar fet.
2: No, és que això o se t'oblida i no l'envies fins després d'un mes, et diu, escolta, que això encara ho estic esperant. Sí, sí. Ui, perdó. Vale, una altra. Has dit, estic arribant quan encara no havia sortit. 3, 2, 1, sí. Avui és el dia del sí, rotund.
3: I tant que sí. Som mala gent per això? No ho sabem.
2: No ho sabem.
1: Ui, no, jo això no, no havia llegit bé la pregunta.
3: Bueno, tira ara.
1: No passa res.
3: Bueno.
2: L'has sortit, o sigui, has dit estic arribant quan encara no havia sortit. Ah, és veritat, tu Neus no ho fas.
1: Jo no ho solc fer.
3: No, eh?
1: Jo dic, ara surto en plan, allargo, saps? O en 5 minuts, o 2 minuts, potser em passen 10, però quan dic surto, és que surto.
3: Vale.
1: Això sí que m'agrada fer-ho.
3: Vale. Has mentit perquè la veritat, o sigui, perquè et feia mandra explicar tot el rotllo? Saps, rotllo? Mm-hmm. Què ha passat? No, res, i poder, heu estat discutint 2 hores? No, hem parlat un rato.
1: Coses.
3: Ho heu fet això, sí o no? 3, 2, 1...
2: Sí, tant. Estona llarga. Vale, creieu que mentir, o sigui, que mentiu més del que creieu? Ui.
1: Què?
2: Vale, espera, torno. Creus que menteixes més del que creus?
1: Ah, ja ho he entès, ho he entès.
2: Ara en primera persona s'entén.
3: Sí.
1: Vale. No menteixis.
2: 3, 2, 1.
3: No. No, jo, perquè jo quan menteixo sé perfectament que estic mentint.
2: Llavors, és el primer no, eh? Molt
3: llavors,
2: bé.
3: Clar, jo, sí, no. És com, bueno, que això tindrà més o menys conseqüències, però després...
2: Vinga.
3: Vale. Has dit... Ai, quin regal més maco! M'encanta! I t'han regalat una pedra.
2: O una tassa.
3: Es va posar molt de moda, això. Ho sabeu o no? Hi havia una empresa que regalava pedres... O sigui, no regalava, les venia. Venia pedres mascota. Eren literalment pedres, eh? O sigui, una pedra que venia amb uns ullets pintats i dins una caixa amb una mica de palla.
1: Gran negoci.
2: Mare meva.
3: I es venien com a xurros. Heu dit, ai, és increïble, m'encanta, ho guardaré en aquest cubell que tinc a la cuina amb una bossa negra. Ho heu dit o no? 3, 2, 1...
2: Sí.
3: És que...
2: Vale, crec que jo tinc una. Ha arribat Nadal o un aniversari i us han fet algun regal així. Us han fet algun regal que després us heu enterat que no tenia fetge de caducitat ni res, perquè no existia, aquest regal se l'havia inventat.
3: Ah, la cosa que és... No, el regal... Te l'estic fent, el regal.
2: Te l'estic fent. Us ha passat això?
3: No, s'està fent.
2: Vale, us ha passat...
3: S'està fent que és un pastís.
2: Clar, vale.
3: S'està fent al forn, no?
2: Us ha passat? 3, 2, 1...
3: Sí,
2: 100%.
3: I tant que sí, home.
2: Vale, a veure, què? Jo aniria parant, no hi ha això?
1: Sí, jo una última. Ai, volia fer una i se m'ha oblidat, eh?
3: Estupendo.
2: Mare
1: meva. És igual. Seguim, va, doncs. Seguim.
2: Vale. Jo crec que m'he sentit molt identificada, amb aquesta prova. Bueno, el tema és, ara posarem una cançó, no?
1: Àlex, quina cançó ficarem?
3: Quina cançó posarem? Doncs molt bona pregunta. És, bueno, és un temazo que es diu...
2: No.
3: Com és? És que, un moment, estic aquí llegint el guió.
2: M'encanta. No, és de Coldplay, es diu Scientist.
3: Temazo.
1: Saps qui és?
3: Pot ser que no estigui a la pàgina que toca, no? Ai, és en aquesta. Ai, sí, sai. Un temazo. Coldplay, amb les pulseres aquestes que s'il·luminen. És un temazo. Mira, mira. Escolta.

0: I jo crec que l'Àlex, com a mag, podria confirmar que les millors trames no surten mai de la mentida. Que ho diem a la vegada.
1: Però us ha quedat preciós, eh? Ha sigut molt maco.
0: Bé, anem a despedir-lo ja, no, pobret.
2: Sí, gràcies per venir, Àlex. Ha sigut divertidíssim tenir-te aquí. Hem rigut molt.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. És un autèntic plaer venir.
2: Doncs això, aquí ho deixem, família. Però per mi, molt, sí, molt important. Moltes gràcies, Àlex. Ens encanta tenir-te aquí. Gràcies per haver vingut.
1: A vosaltres.
2: Després d'escoltar-nos i parlar també d'aquestes micromentides, potser la conclusió és que millor posar límits, no?
0: Sí, i això fa que complicar-nos una mica menys la vida, no?
2: Bueno, gràcies a la Ràdio Molins de Rei per cedir-nos aquest espai, també per al David Rius, per al nostre tècnic, que és el millor, i l'Àlex i la Ver, que el teníem avui aquí, per haver fet lo de les sintonies. Increïble, moltes gràcies. I recordeu, família,
0: la vida és massa curta per dies avorrits i per les mentides.
2: Aquí acabem, o millor dit, aquí comencem.
0: Però atenció,
2: la setmana que ve obrirem el Miló.
1: Això ha sigut Fora Clitxés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El CEM està fent la valoració d'unes 120 persones aproximadament arran de l'incendi d'una catenària a la línia 1 del metro de Barcelona, entre Clot i Glòries, aquest dilluns a la tarda. Fons oficials han confirmat que s'han hagut d'activar fins a 19 ambulàncies, tot i que cap de les persones presenta, de moment, símptomes de gravetat. Només algunes han necessitat atenció o mascaretes d'oxigen per inhalació de fum, mentre que d'altres ja han pogut marxar a casa. El foc ha tingut lloc poc abans de les 6 de la tarda en el recobriment de la catenària. S'han desallotjat les dues estacions, s'ha evacuat un tren i s'han tancat l'estació del Clot, on conflueixen la línia 1 i la 2 i on els trens no hi paren. També ha quedat afectada la freqüència de pas i la línia 1 no funciona entre les estacions d'Universitat i la Sagrera, just al tram més cèntric del recorregut. TMB ha posat autobusos alternatius per cobrir el tram afectat. A més, hi ha diverses línies d'autobús afectades, com l'H12, B23, B25, EX1, 62 i 192, que modifiquen el seu recorregut al carrer Independència amb l'Avinguda Meridiana, a tocar de Glòries. També s'han anul·lat diverses parades. Els bombers de Barcelona treballen a la zona. Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla Ferrocat i la seva operativa territorial i insisteix als usuaris que cal anar amb precaució i seguir en tot moment les indicacions de TMB i dels serveis d'emergència. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat a través de les xarxes socials que a partir d'aquest dimarts 28 de juliol, Catalunya donarà suport a l'extinció dels incendis forestals que estan castigant el país, enviant dos combois de bombers i bomberes catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre es dirigirà cap a la Vall d'Uixó, a la província de Castelló, des d'Amposta. I ha reivindicat que davant del foc cal cooperació i resposta compartida i que Catalunya està compromesa a ajudar amb tot allò que pugui. A més, ha reiterat el seu agraïment a tots els serveis d'emergència que treballen incansablement. Els bombers, per la seva banda, continuen treballant en els diversos focs que afecten Catalunya i han informat que les tasques d'extinció a l'incendi de Santa Coloma de Caral evolucionen favorablement. Fons oficials confirmen que els flancs ja no progressen i que el cap ha quedat ancorat en uns camps llaurats. Tot i això, es mantenen les 15 dotacions terrestres i els 5 mitjans aeris controlant la zona de vegetació prop de la zona de la Rasa de l'Omella. Junts titlla aquest dilluns a Venjança que la magistrada de la plaça 24 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Barcelona hagi processat els tres agents de Mossos d'investigats per suposadament ajudar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la seva visita a Llampec a l'agost del 2024. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha lamentat en una roda de premsa a la seu del partit els vaivents d'aquest cas. De fet, la magistrada havia arxivat la causa, però un recurs de l'acusació de Ceoil va fer que l'audiència reobrís la carpeta per un delicte d'omissió de perseguir els delictes. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.

0: Generació Chic.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu.
0: Generació Chic.
1: I per celebrar l'estiu, seguim amb sessions del Generació Chic. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chic que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy. Look for it, Hello AT style. DJ Happy Vibes, Italo Disco Classics, Megamix, Volume 2. Generació Chic, amb Toni Ramoneda. Benvinguts, canalla! Benvinguts a una nova edició, una nova temporada del Generació Chic. Ens hi posem un cop més, un any més, i amb aquest en faran 5, a portar-vos a compartir amb vosaltres totes les cançons, tota la música dels 80 i els 90, aquella música que ens agrada, i per això fem aquesta història que es diu Generació Chic, una història que fem juntament amb tots vosaltres. Aquests 4 anys també ho hem fet, no serà de menys aquest cinquè, aquesta cinquena temporada. Què és el que et proposem aquest any de diferent a l'any anterior? Perquè sempre s'han de fer coses noves. Si no, després et diuen que, home, és que no innoveu. Res, innovar amb coses que són de fa més de 20 o 25 anys també és complicat. Però el que sí que farem és centrar-nos només en números 1. Després de, ja et dic, 4 anys, 4 temporades de cançons dels 80 i els 90, el que hem fet és, a partir d'ara, posarem només temassos. Posarem només números 1, autèntics números 1. Després, en aquests 4 anys, hem posat al voltant d'unes 2.000 cançons sense repetir-ne cap, i em sembla que ja comença a ser hora que puguem tornar a repetir alguns temes, perquè molts ens els demaneu. Ja sabeu que estem presents a Instagram, i és a través d'Instagram que tenim aquesta via de comunicació amb vosaltres. I aquí és on et dic que fem el programa tots junts, perquè vosaltres ens comenteu coses, ens demaneu cançons, ens proposeu cançons. Algunes que ens demanàveu també, la veritat és que ja les hem posat, és que ja l'hem posat, és que aquesta va sonar tal dia. Ara, encara que hagi sonat, doncs escolta'm, si et ve de gust sentir-la, la sentirem, la compartirem i ens ho farem junts, que és el que hem fet absolutament sempre. Generació Chic, ja ho saps! La història que fem aquí a la ràdio, que comencem avui, que ens portarà fins al juliol, tota aquesta temporada, i en el que la base és molt fàcil. Les millors cançons dels 80, les millors cançons del 90. Farem alguna incursió, potser, en els primers dels 2000, i potser també rescatarem alguna cosa de finals dels 70. Però la base la tenim marcada en aquests 80 i 90, que ja ens han donat prou bona música com per a sobre ara Volguer-ne posar d'altres. No, nosaltres, la nostra negociat estarà aquí, 80s i 90s. I ho farem, com et deia, junts, ja ho saps, estem a Instagram, amb l'arroba, Generació Chic al darrere. I a partir d'aquí, senyors, comencem.

0: Operació Xic, amb Toni Ramoneda.
1: Ens hi posem amb una de grossa, de bona. L'Eros Ramazzotti acompanyat de la Tina Turner amb Les coses de la vida. Aquest duet és absolutament fantàstic, és fantàstic per començar el Generació Xic. Fot-li, Eros!

col·laboració fantàstica la que fem servir per iniciar aquesta nova temporada del Generació Chip. El de Cinecittà, l'Eros Ramazzotti, acompanyat aquí de la grandíssima Tina Turner. Cose de la vita és una cançó de l'Eros Ramazzotti de 1993, tot i que aquesta versió que vam fer a duet, és del 97. You know it's true. I és una versió trilingüe, perquè la comença cantant en castellà, la canta, evidentment, també en italià, i la Tina Turner canta en anglès, també amb ella, així que tenim aquí de tot. No us queixareu, que comencem forts, comencem una nova temporada del Generació, i ho havíem de celebrar posant, per exemple, un himne com aquest. Una cançó que, ja et dic, va ser un gran èxit el 93, però ho va tornar a ser el 97. Aquesta és la versió que escoltem avui. Estoy pensando en ti.

Notorious, amb els Duran Duran, la banda del Simon Le Bon. També un autèntic número 1 per aquesta temporada del Generació Chic.

Notorious. Te'n recordes aquella versió que van fer? Era, de fet, ja era un mashup, que em diuen ara. Passa que quan ho van fer no teníem encara ni idea de què es podia dir aquest nom. Això ho van fer amb el Freak Shashik.

Notorious. I després empalmaven allò Le Freak Se Chic. Deia la banda de Simon Le Bon, els Duran Duran, amb aquest Notorious de 1986, una cançó que dona títol també a l'àlbum. Un altre dels, què en diem això, el que et deia, autèntics tamassos números 1, el que ens centrarem aquesta temporada.

Hi ha gent que ens està felicitant per aquesta cinquena temporada a Instagram. Des d'aquí l'agraïment, diguem-ne així, de forma generalitzada. Seguim amb més coses, amb més meravelles com aquesta. Aquesta ens la porten un matrimoni. Matrimoni? Crec que sí. O no, potser no. Seven Wonders són els Fleetwood Mac.

Les 7 meravelles del món, no sé si podem posar o si a tu et sembla que les cançons de Fleetwood Mac o alguna d'aquestes podrien ser de les 7 meravelles, però nosaltres avui la inclourem amb les meravelles 7, no, sinó 10 o 12 potser, que posarem en el programa d'avui. Aquesta de 1987, des de l'àlbum Tango in the Night, d'aquesta formació britànica, els

que estem amb els britànics, anirem amb un altre senyor britànic, els, no? Els gentlemans aquests, home, se'ls ha de tenir, sempre se'ls ha de mirar amb bona cara, no?

un home de família, com pot ser perfectament qualsevol de vosaltres, però també, evidentment, el senyor Mike Oldfield, el gran Mike Oldfield, aquí amb la veu de la Maggie Reilly. De fet, la Maggie Reilly és Mike Oldfield al final. Ja sabeu que és un músic, grandíssim músic, amb, per exemple, Tubular Bells. No cal explicar massa cosa més. Però que al final ell no posava veu a les seves composicions, o molt estranyament hi cantava o hi feia alguna col·laboració. La veu normalment venia de fora. I en aquest àlbum, aquest Five Miles Out, que és a 1982, i on hi ha aquesta peça que es diu Family Man, comptava amb la col·laboració de la Maggie Reilly a la veu. De fet, és un habitual, eh? És un habitual de posar veu a les cançons de Mike Oldfield, entre altres, també Moonlight Shadow, per exemple, o Foreign Affair, o el Two Friends, són cançons en les que ha posat la veu la Maggie Reilly. Això sí, la música, la composició, la cançó, sempre, evidentment, l'àlbum és del Mike Oldfield. I... escolta'm tu, en César, el que és d'en César, i en Michael, el que és d'en Michael. Tant el Michael, Mike Oldfield, com a altres Michaels, per exemple. Per exemple, l'altre Michael dels de posar-nos dempeus, Michael Jackson, Black or White. Des del Dangerous, aquesta composició brutal de Michael Jackson.

0: Yeah, yeah, yeah. Des del 91, des de 1991, amb aquell vídeo que ella anava canviant, te'n recordes? No, no sé si recordes, home, Black or White, ella anava canviant de cara. Va ser un vídeo de... Bé, tots els vídeos, totes les creacions del Michael Jackson, ja sigui a nivell de música, evidentment, però sempre acompanyava uns vídeos... De fet, sempre hem dit que vídeos com Thriller, per exemple, van canviar una mica la història del videoclip, no? Doncs aquí, amb les posteriors produccions, no va ser menys. I aquesta del 91, aquest Black or White, des del Dangerous, déu-n'hi-do, també. Va, anirem amb un directe, ara. Saps que també ens agrada posar directes, eh? On? On ens agrada posar directes? Aquí, aquí, aquí.
1: Generació Chic.
0: Això mateix. Un directe, i a més un directe de casa. El directe més venut del rock català, el ben endins del Sopa de Cabra, amb aquesta cançó que coneixes, cantes i balles i que es diu Mai trobarà.

Que no el trobaràs, ja t'ho deia el Gerard, això de buscar el príncep blau, potser se'ns ha quedat una mica... Potser els de la nostra generació ja sabem que això dels prínceps... O potser les de la nostra generació ja sabeu que els prínceps blaus acostumen a tenir molts grisos. La cançó original era d'un àlbum que es deia La Roda, però aquesta versió que estem escoltant avui és la versió feta en el directe del Ben Endins. Deia abans, és l'àlbum més venut, l'àlbum en directe més venut del pop català, del rock català. Aquella moguda del rock català de primers dels 90, finals dels 80. De fet, aquest LP, aquest Ben Endins, es va gravar a la Sala Celeste. Ara vosaltres, ni els modernos, li dieu Rasmatàs, però per nosaltres era Celeste. I es va gravar el 21 i el 22 de febrer de 1991.

Nosaltres aquí també vam tenir la nostra moguda. Si a Madrid tenia la movida, nosaltres teníem la nostra moguda del rock català, que ja et dic, va ser més cap a finals dels 80 llargs i sobretot primers 2, 3, 4 anys dels 90. La moguda madrilenya va ser abans. I tant, que sí, finals dels 70 i primers dels 80. Per exemple, un dels que diuen que són dels precursors o dels que conformen aquesta movida madrilenya és una formació que es diuen Pistones, i que el 83 ens van fer aquesta passada. Això es diu El Pistolero.

0: acabarem amb ell, els Pistones. Són els Pistones? Jo sempre... Ah, és que dius... Hola, Pistones, doncs, no sé, Pistons, pensen els pistons d'una moto, no? Que li havien posat el nom per això, pels pistons de la moto. O pels pistons aquells que posaven a la sopeta. Creus que hi ha una pasta que en diuen Pistones? Doncs no, resulta que Pistones és un matxembrat de dos dels grups que els agradaven amb ells. I tu dius, a veure, amb Pistones, quins dos grups se'n venen? Sí. Doncs els dos grups són els Sex Pistols, i aquí ve lo de Pist, i els altres són els The Ramones. Els Ramones. Per tant, Pist i Ramones van fer un matxembrat i va sortir Pistones. Dius, ai, mare de Déu, la gent dels namings, com us ho passeu de bé. Ah, senyor, va, anem amb la lliga humana.
1: Generació G, amb Toni Ramonet.
0: Human League, amb aquest Don't You Want Me. Què passa, ja no em vols? Ja no m'estimes? Però gens ni mica, ni una miqueta de res, Don't You Want Me.

Aquesta formació anglesa amb aquest excitasso, aquest sí que no em pots dir que no, Don't You Want Me, la Lliga Humana de Human League, van arribar doncs, a dalt de tot, el número 1, amb aquest Don't You Want Me, el Nadal de 1981. Extret d'un àlbum que es deia There. The Human League són un dels grans, diguem-ne, representants del synth-pop, aquest, aquest pop electrònic, eh? En definitiva, és aquell pop que fa servir molts sintetitzadors. Ja ho veus, que aquí tot està fet amb sintetitzadors. Don't you want me, oh, don't you want me, baby? Don't you... The Human League, a saber qui són aquesta colla.

0: i tota la colla de sintetitzadors que hi pugui haver. Dient-nos que per què no l'estimem més. I estimar és el que hem de fer, home. Si ens hem d'estimar, és clar que ens hem d'estimar. I nosaltres ens estimem tot el que soni a música, tot el que soni a música, i més si és música de ball, música de discoteca, música d'allò que també es va dir l'Eurodance.
1: Generació Chic.
0: Un dels màxims exponents de l'Eurodance era un paio alemany que... Es va fer dir Fancy. Tot que es diu Tess. Tess Tejas. I ens va captivar amb el seu bolero. Però això va ser l'any 1985. Bolero, hold me in your arms again. També és el responsable de coses com el Flame of Love. Avui escoltem això que ens agrada molt, aquest Play Me. Fancy amb el Play Me de Bolero.

torna'm a agafar entre els teus braços. Call me in your arms again. Ballant un bolero. Home, no sé si és dels boleros aquells d'abans, això més aviat és una altra cosa. Entra més dins d'allò que et deia, el que en dèiem l'Eurodance. Aquest senyor... Ara, no sé, tens aquesta cançó, veus una cançó fresca de discoteca i tot això. Aquí on te'l veieu, aquest paio, està a punt de fer 80 anys. Ha fet coses fins i tot amb els Pet Shop Boys, per exemple. Però sí, és un dels més amplis o més clars representants d'això que deia l'Eurodisco, l'Eurodance. Juntament amb l'Italo Disco, amb aquelles produccions a l'Espagueti Dance que em van dir també, de les més potents, de les que ens van fer ballar més en discoteca, de música de discoteca, sobretot a la primera meitat dels 80. I aquest senyor amb el Flames of Love, o amb aquest, sobretot aquest bolero, doncs un dels guapos guapos perquè sí. Què et sembla si d'Alemanya, que és d'on és aquest senyor, saltem a l'altre punt de damunt i ens n'anem a veure la Charlene? Dius, home, la Charlene no, que aquesta és la Kylie Minogue, però que no te'n recordes que la Kylie feia de Charlene el Neighbors? Sí, home, sí. Per nosaltres sempre serà la Charlene.

I Should Be So Lucky, la primera de les col·laboracions de la cantant australiana, de la Kylie Minogue, amb la gent de Stock Aitken & Waterman, els productors anglesos, que ja saps que en aquella època tot el que tocaven ho convertien absolutament en or. La Kylie ja era or. Però deixa'm explicar-te la història perquè és divertida. Ella tenia una cita amb els Stock Aitken & Waterman als seus estudis de Londres. La nena agafa un avió, se'n va fins a Londres, allà li diuen, espera un moment que ara estan per tu. I resulta que els productors ni se'n recordaven que havien quedat amb ella, que venia perquè havia de cantar una cançó seva que no havien fet. La van fer esperar i en 40 minuts van parir això. Lucky, lucky, lucky, I shall be so lucky, love. Que sí, que això està fet en 3/4 d'hora. Clar que Stock Aitken & Waterman eren uns genis. I la veu de la Kylie Minogue, pues, ja ho tens. Senyors, que sí, que estem començant una nova temporada del Generació Chic, és la 5a temporada ja. Que tenim un perfil a Instagram que comença amb la roba perquè els agrada molt que posis la roba sempre al davant i que a darrere pots posar Generació Chic tot junt. I aquí tindràs doncs, tots els programes que pengem, cosetes divertides i que això, doncs que un setembre més comencem de nou amb el Generació Chic. Ens hem guardat aquesta del setembre per acabar el programa d'avui, que em sembla que està molt bé, no? Un clàssic per acabar, amb els Air, Wind & Fire i aquest September. Què? Te'n recordes? Do you...

0: bé tornarem amb una nova entrega del Generació Xic ja posats amb tota aquesta història, que és la cinquena temporada. Sí, dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Xic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Xic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Xic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. L'incendi de la catenària a la línia 1 del metro de Barcelona entre Clot i Glòries d'aquest dilluns a la tarda ja ha estat sufocat, segons han informat fonts oficials després de la reunió dels responsables del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament del Sistema d'Emergències Mèdiques i de Transport Metropolitans de Barcelona. El foc ha tingut lloc poc abans de les 6 de la tarda en el recobriment de la catenària. S'han desallotjat les dues estacions, s'ha evacuat un tren i s'han tancat l'estació del Clot, provocant afectacions al trànsit de metro i també d'autobusos, en aquest cas el tram entre el carrer Independència amb l'Avinguda Meridiana. Així explicava la situació Sebastià Massaguer, cap de bombers de l'Ajuntament de Barcelona.
2: La situació actual és de control. En aquest moment s'ha ventilat tot el que és la boca de metro, s'ha rastrejat les dues boques de metro i les boques adjacents, cap a Navas i les altres línies que conflueixen. No hi ha cap persona més a l'interior i s'està treballant ja per la possible extracció del vagó.
1: Per la seva banda, responsables del SEM han confirmat que s'han atès a 115 persones, 110 de les quals es troben en estat lleu i 5 en estat menys greu. S'han realitzat fins a 20 trasllats entre els hospitals del Mar i Sant Pau i els COAPs 2 de Maig i Sant Martí. Xavier Flores, conseller delegat de TMB, ha explicat que aquesta nit es realitzarà una revisió tècnica per aclarir les causes de l'incident i comprovar l'estat de la instal·lació i que, de moment, el servei quedarà afectat, confiant en reprendre la normalitat a primera hora del dimarts. I un home ha mort aquest dilluns a la tarda arran d'un xoc frontal amb el seu turisme a la carretera GI-623 a Viladamat, a l'Alt Empordà. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre dos turismes al voltant de les 6 de la tarda. A conseqüència de l'accident, ha mort el conductor d'un dels turismes i el conductor i l'acompanyant de l'altre turisme han resultat ferits greus i els han traslladat a l'Hospital Trueta. Ja són 80 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha evitat aquest dilluns en una compareixença al Parlament avançar les causes de les irregularitats de les proves PISA 2025 fins que acabin les diligències obertes, però ha garantit que s'assumiran responsabilitats si n'hi ha. Niubó també ha anunciat nous protocols de control per evitar que una situació similar es repeteixi, però els grups de l'oposició no li han comprat el discurs. A més de càrrega contra la gestió del departament, han reclamat explicacions i responsabilitats polítiques i, en diversos casos, la dimissió de la consellera. I a Mataró continua la festa, continuen les santes i aquesta és una nit molt especial, amb el castell de foc, amb el castell de focs i una nutrida proposta musical. A partir de les 12:15 de la nit, els tallets tocaran a casa per quarta vegada, la primera des del 2023, en un concert que per primera vegada s'emetrà íntegrament per televisió. L'espectacle es podrà seguir a través de TV Mataró i també per internet mitjançant la plataforma La Xarxa Més i en directe per les televisions adherides a la xarxa. Això és tot de moment en Notícies en Xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. Una peça del revestiment del túnel del metro de Barcelona entre les estacions de Clot i Glòries podria ser l'origen de l'incendi que aquesta tarda ha afectat a la mobilitat de centenars de persones a la ciutat comtal i que també ha obligat a atendre més de 120 per diversos motius, sobretot per inhalació de fum. El conductor d'un comboi que s'atreçava a la zona ha frenat a 50 metres de les flames i ha avisat els serveis d'emergència. Els bombers de Barcelona han evacuat les persones que es trobaven a les estacions i efectius de la primera dotació que ha arribat a l'indret han apagat les flames amb un extintor. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat que durant aquestes hores s'investigaran les causes i es realitzaran les operacions de revisió, manteniment i neteja pertinents i confia que es pugui reprendre el servei de cara a aquest dimarts.
2: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat. Desconeixem exactament si ha cremat i ha caigut o si ha caigut i ha cremat després. Això justament és el que ara els tècnics estan al túnel mirant i comprovant. Però creiem que s'ha de netejar tot, comprovar tot i fer les comprovacions. Crec que ara el més prudent és dir per a tothom que pensar que serà la mà quan em podrà entrar en servei a primera hora del dia.
1: Malgrat l'ensurt, el SEM ha confirmat que no hi ha cap persona que pateixi risc vital. Durant la tarda s'han atès 137 persones, 131 d'elles han estat lleu i 6 han estat menys greu, i 39 d'elles han estat traslladades a diversos CUAPs de la ciutat i als hospitals del Mar, Sant Pau i Sagrat Cor. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat a través de les xarxes socials que a partir d'aquest dimarts 28 de juliol Catalunya donarà suport en l'extinció dels incendis forestals que estan castigant el país, enviant dos combois de bombers i bomberes catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre es dirigirà a la Vall d'Uixó, a la província de Castelló, des d'Amposta. Junts titlla aquest dilluns de venjança que la magistrada de la plaça 24 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Barcelona hagi processat els tres agents dels Mossos investigats per suposadament ajudar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la seva visita a Llampec a l'agost del 2024. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha lamentat en una roda de premsa a la seu del partit els vaivens d'aquest cas. De fet, la magistrada havia arxivat la causa, però un recurs de l'acusació de CEOIR va fer que l'audiència reobrís la carpeta per un delicte d'omissió de perseguir delictes. I a Mataró continua la festa, continuen les santes i aquesta és una nit molt especial, amb el castell de focs i una nodrida proposta musical. Després de l'espectacle amb pirotècnica a la platja, que començarà a les 11 de la nit, es podrà gaudir amb la ballada de sardanes a la plaça Santana, la sessió del mític DJ David Olear a la plaça del Varadó o el concert de Detallets al nou Parc Central. Això és tot de moment, tornem demà amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: especial estiu 2023 a Ràdio Molins de Rei.
1: Bona nit amb l'orquestra El so relaxant de les grans orquestres.

Jackie.

Nit, benvingudes novament al Quan comença la nit d'avui. Una nit més fent-vos companyia amb música amb veu de dona. Esteu a Ràdio Molins de Rei en el 91.2 de la freqüència modulada, si és que ens escolteu per la via tradicional i pels voltants. Jo sóc la Fermina Recio i, com us dic, estarem sent un aparador de música interpretada feta per dones durant quasi bé una horeta. Sabeu que aquest programa també el podeu escoltar via podcast. Us fiqueu dintre la ràdio nostra, remeneu, busqueu Quan comença la nit i ja teniu podcast doncs, des de setembre del 2012. Sí que les darreres temporades, crec que amb aquesta és la quarta, el dediquem quasi exclusivament a veus de dona. La setmana passada vam acabar amb un tema de la Mabe Frati. Mabe Frati és una compositora, violoncel·lista, vocalista guatemalteca. Treballa en infinitat de gèneres, no s'encasella amb un estil en concret. I la veritat és que ho fa fantàsticament bé, com us dic tantíssimes vegades. I us vull posar el tema que, amb el que vam acabar el programa la setmana passada, perquè va donar molt poquet temps a escoltar. No sé si vam escoltar un minut, i crec que és un tema preciós. Todo lo que querías saber és el títol. Està en un àlbum del 2020 que es diu Pies sobre la tierra i l'interpreta Mabe Frati. Espero que sigui un bon començament.

I després de Mabé Frati ens anem amb la Maria. La Maria és una dona valenciana que ja ha sonat en aquest programa en alguna ocasió. Ella acaba de treure un disc que es diu Robina i parla d'una experiència personal. Ha volgut fer un disc molt, potser més de caire més psicològic, no? Més de com ella se sent per dintre. I és curiós perquè l'entrevista ni diu quina història volies explicar, i diu que vol explicar el que li ha passat en els últims temps i que ha hagut d'afrontar coses que potser d'una altra manera no hauria volgut plasmar en un disc, però és la seva manera de buidar-se i de treure el que porta dins i el que l'ajuda a revisar-se. I diu, és molt bonica perquè diu, espera que ningú s'ofenga per la història que comporta o per l'atreviment de contar certes coses. Bé, també diu que l'objectiu principal d'aquest disc i el que es marca en tots els discos i els treballs que fa és disfrutar-lo i poder plasmar de la millor manera el que vull transmetre. Així és el que ens diu la Maria. Callo, us la poso. Qui s'ha inventat l'amor és el tema que he escollit i que espero que us agradi. Em sembla que el programa d'avui, amb alguna excepció, és tot de dones que tenim molt a prop de casa.

Seguim a prop de casa, ara amb Leire Struck. Leire Struck, que ens canta des d'un àlbum de l'any 2023. Bueno, en realitat és un EP de quatre cançons. I es diu 20 de juny, live al Jardí de les Flors. Es fa acompanyada d'un guitarrista, ara se m'ha anat el nom. Sé que es diu Vicente, però no me'n recordo de... No me'n recordo del cognom, Tenassos. Ella destaca moltíssim, o l'han destacat dintre del panorama musical actual, per la seva manera d'interpretar la música sensible, propera i personal. És una dona que des de molt, molt petita ha tingut la música com a fil conductor a la seva vida, i suposo que, doncs, que això li dona aquesta sensibilitat a l'hora de cantar. I el seu company de guitarra és Vicente López. És que no... A vegades a la percussió porta un senyor que es diu Ramel Valle, i bé, doncs, influències jazz, música brasileña, folklore, boleros, folklore més de la zona de la Patagònia, de l'Argentina patagònica, i altres tipus de música popular. És a qui li toca el torn ara. Nana para el nene, m'agrada el joc de paraules, i és el tema que us dic, que és del EP 20 de juny.

llega al mar i que la marea com sube bajarà, ve a ser doncs una metàfora de que les coses passen, de que per molt que ens veiem això, que ens arriba l'aigua al coll, després la marea torna al seu lloc. Leirestruck, recordar-vos a qui us acabeu d'apuntar aquesta història d'escoltar música i d'escoltar la ràdio a aquestes hores de la nit. Doncs esteu quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei, on posem en el lloc a veus de dones que fan música preciosa, com aquest que fa la Maria Rodés, una barcelonina que es va atrevir amb un tema d'amor romàntic, però romantiquíssim. Era de los chichos o de los chunguitos, ara no me'n recordo. Tenaços, los chunguitos. Si el Me quedo contigo, que fa la seva versió, la Maria Rodés, és de los chunguitos. Bé, Maria Rodés té la seva manera de cantar, ho fa molt i molt bé, i es pot dedicar a fer versions acústiques com la que fa d'aquest Me quedo contigo, de los chunguitos, que no està de més escoltar-la. La va enregistrar l'any 2021. A veure, Maria Rodés.

I continuem una miqueta més lluny de casa nostra, però tot i així no creuem l'altre costat del mar. Ens anem a París, a França, on ens trobem en Gabi Hartmann. Gabi Hartmann és una dona que ha recorregut infinitat de països, ha anat a tots els continents en busca de músiques que poder fer seves i músiques que compartir després amb els seus discos. El primer és de l'any 2023, es diu exactament, l'àlbum es diu igual que ella, que es diu Gabi Hartmann, i bé, doncs de la seva música i d'aquests viatges que fa, doncs fa que canti cançons en francès, en anglès, en portuguès, i que amb aquestes cançons evoqui doncs jocs i trobades que han marcat doncs el seu camí. Fa una barreja de jazz, soul, bossa, què més, blues, chanson, fa de tot, i es fa acompanyar també, perquè ha fet bones amistats pel camí en aquests viatges, es fa acompanyar de gent que fa música també molt bé. En aquest cas ho fan del flautista Gandhi Adam, i el tema que ha escollit per continuar el quan comença la nit d'avui es diu L'amour incompris, l'amor incomprès. Espero que us vingui de gust posar un puntet francès a la nit d'avui.

I tot i que la dona que ens canta viu a Barcelona, nascuda a Argentina, i que bé, doncs, que podria cantar d'un altre estil, he intentat seguir una miqueta amb el fil i he escollit un tema que es diu Tirarà d'art, que té un punt bossa molt, molt, molt marcat. El trobem dintre del seu àlbum Una casa, que és del 2023, i on trobem 13 cançons plenes de diferents estils, i bé, on trobem Anna Rossi, perquè us he dit que era una argentina que viu a Barcelona, però no sé si us havia dit el seu nom. Bé, ella bàsicament canta en espanyol, o en aquest àlbum canta en espanyol. Us l'havia posat en alguna ocasió, si no m'equivoco, Los cielos del estéreo us havia posat, i Milonga, Salir a caminar, em sona que també us l'havia posat en alguna altra ocasió, però bé, com que avui estem posant gent que està a prop, doncs, com us dic, des de l'àlbum Una casa, Anna Rossi, Tirar i dar.

I estem a Barcelona encara. Ara ho farem de la mà de Gemma Brier, que en aquest cas es fa acompanyar de Munir Ghosh. Ella, Gemma Brier, és una dona que és compositora, arrangista, cantant, també és contrabaixista, i bé, ha format part d'altres composicions, ha compartit amb escenari amb Clàudia Cabero, amb Toni Xuclà, però ella, pel seu compte, doncs, també ha fet discos com aquest que va fer, que ara se m'ha anat al dit i no us ho podré dir perquè se me'n va, es diu Amalgama i és de l'any 2016. És on ella té sobretot la veu principal, i es diu In the Morning, un tema en anglès d'una catalana de Barcelona que fa jazz i que toca el contrabaix meravellosament.

I de Gemma Abrie ens anem a María José Hiergo. María José Hiergo és una compositora i cantaora de flamenco. Té una força tremenda i us la poso perquè aviat, a començaments d'octubre, estarà a Barcelona en un concert. El concert que obre, bueno, primer estarà María José Hiergo i després en una altra sala estarà Clara Pella. Doncs María José Hiergo obre el Women Festival, que és el primer festival que es fa íntegrament de dones aquí a Barcelona. Dones vingudes d'arreu, dones amb els seus diferents estils, però cadascuna fent el millor que saben i donant-ho tot, amb el cor, amb la veu, amb el cap. I bé, jo us vaig a posar un tema de l'últim, bueno, em sembla que és l'últim àlbum. Està preparant alguna cosa nova, però editat sencer, em sembla que és Ultrabelleza, que és del 2023, i on trobem aquest tema que parla de coses quotidianes. Es diu Superpoder. I mireu, hi ha una frase dintre de la cançó que diu que va mirar la bústia y digo, mamá llora por la noche, no sabe qué hacer, ha llegado al buzón otro papel, no hay con qué pagar, no hay con qué comer. Això és la quotidianitat de tantíssimes famílies, malauradament. El seu superpoder en aquest tema diu que ella va aprendre a plorar cantant i a cantar plorant. Doncs no us avanço més de la cançó, crec que millor que jo parli és escoltar-la amb ella, amb aquesta manera de fer que té tan preciosa i tan elegant i alhora tan contemporània i tan moderna.

I ara és el torn d'una dona que sempre m'ha agradat i que curiosament poso poc. Parlo de Beth. No sé, a vegades quan hi ha persones que apareixen segons quines plataformes en els inicis de les seves carreres, és com que ja els hi pengem un San Benito, que no m'agrada fer-ho, perquè precisament aquest programa on posem música amb veu de dona, on intentem ser aparador de la música que fan dones d'arreu, aquest cop, aquest programa d'avui, doncs música de molt a prop, doncs precisament és per treure San Benitos de que... I jo mateixa a vegades. Segueix-me el fil, és el títol de l'àlbum on està la cançó que escoltarem de Beth, és del 2010 i és un tema que es titula Senzill. Aquest tema realment m'agrada molt perquè parla molt de sentiments profuns d'ella mateixa. És un tema amb una lletra molt, molt senzilla, tal com diu la cançó, on parla de doncs de com se sent, de com tot és molt més senzill, que no cal remenar ni buscar-li tres potes al gat, perquè és, en realitat l'essència del que som està allà i no cal remenar més, no? És, no cal anar-te'n a buscar molt lluny quan ho tens a prop. De fet, ho tens dins. És molt curiós perquè quan a vegades remeno i busco coses, em va fer gràcia perquè Music Match té una qualificació de la lletra d'aquest tema i diu: aquesta lletra també és per nens i és segura per a tothom. I això m'ha fet gràcia, no? Que se li posi qualificació o que hi hagi una web que qualifica les cançons sobre qui les pot escoltar o per qui són segures, que ja està bé, eh? Senzill, Beth, des de Súria, any 2010, i han passat uns quants anyets, però segueix tenint una veu fantàstica, a més que també fa d'actriu.

recordar-vos a totes les que esteu escoltant aquest programa que això és el Quan comença la nit. Esteu a Ràdio Molins de Rei, jo sóc la Fermina i seguim arribant a obrir-se el cel musical que diu l'amic Jan, i ho farem de la mà de Valeria Castro. Valeria Castro és de Tenerife i va fer un primer EP que es deia Chiquita, carregat de bones lletres, de poesia feta amb música i amb una veu quasi de cristall que sembla que s'hagi de trencar en qualsevol moment. Culpa és el tema que he escollit per continuar la nit d'avui. Un tema on pot parlar de la vulnerabilitat, hi ha un moment en què diu no soy de piedra, però també parla de la resignació i l'acceptació de quan una història d'amor s'acaba, i també amb una frase que diu sé que te queda poco pa olvidarme. Doncs continuem amb música. Culpa, Valeria Castro. Disfruteu-la perquè té una veu genial. Sí.

que va ser la setmana passada. Bé, continuem i per acabar, perquè ens queden 4 minutets, donar-vos les gràcies per estar una estoneta compartint amb mi músiques amb veus de dona, però compartim música, la música que va més enllà de qualsevol frontera i de lloc i que ens, a mi com a poc em guareix. Vull acabar amb un tema de l'últim àlbum de Valeria Castro, que és la que hem escoltat quasi al final, i que la comparteix amb Sílvia Pérez Cruz. No em podia deixar aquest tema a la butxaca. Està en un àlbum de Valeria Castro d'enguany, del 2025, que es diu El cuerpo después de todo, i el tema es diu Debe ser. I debe ser que us haig de donar les gràcies un cop més per fer-me companyia, per compartir el vostre temps amb mi, i que us espero la propera setmana si és que voleu ser-hi. Un petó molt gran.

Activa el mode estiu. Escolta i canta.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Seró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.